0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.

0: Trial.
1: Reclama'l.
0: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
0: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
12: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
13: Esplugues FM.
12: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: aquí noies, noies comptat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del
6: català. Entra emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. ¿Sabes? Algo me preocupa.
6: ¿Te preocupa?
5: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
6: No, para nada.
5: ¿Entonces?
6: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
7: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Ai, Grisolda, Grisolda, que lluny de tu em desfaig, que tot el meu cor encès és per tu. Heus aquí un altre punt culminant de la trajectòria del Zoom Papa. En Bamboo Avenue té un punt menys amateur que el primer, molt més treballat, l'aportació de vents i de saxo en particular, i aquestes balades folk plenes de desesper i romanticisme marca de la casa de l'Adrià Puntí, com és el blues per Nadal.

0: porta, pobres, se n'hi sí,
1: arrossegant. Us parlo d'un temps malmès que no passa de llarg.
0: Temps de poques soltes, de paròdies i d'asfalt.

0: per Nadal, la darrera cançó que escoltem del Bambú Avenue en aquest cel obert que vol retre homenatge als un papa i que ara demana una petita pausa per encarar la seva segona etapa creativa amb tot l'amor que es mereixen.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els gran un papa. Un dels grups més importants de la història del rock en català i probablement l'aposta amb més pes específic d'aquella fornada de principis dels 90. Just en l'època, el 94, en què els un papa comencen a patir canvis importants i que marcarien el final de la seva trajectòria. Primer, tenen bones notícies, guanyen els Premis Onda com a grup revelació espanyol i tot seguit deixen el seu segell independent català per fitxar amb la multinacional discogràfica RCA, amb la qual es llencen a la piscina en una proposta absolutament agosarada, treure dos discos, un en català i un en castellà al mateix temps. Independentment de qüestions lingüístiques, queda clar que el disc català té molt més èxit i realment és molt més rodó. Es fa dir bordell i té aquest joc d'ous.

Un joc d'ous, la cançó potser més comercial d'aquest bordell, publicat el 1994, que malgrat haver de competir amb un altre LP del mateix grup cantat en castellà, torna a demostrar-nos que un papa, almenys a nivell artístic, estaven en un moment dolç. A mi, entre altres coses, em fascina aquesta manera que té l'Adrià d'utilitzar les onomatopeies i transformar-les en parts essencials de la cançó. Per exemple, el ding-dong de novembre.

un papa del bordell, un disc que aparcarem ja, més que res perquè ens falta temps, els un papa ja que comencen a veure com la xifra de concerts va davallant a poc, les diferències entre el grup també, les decisions de cantar en diferents llengües no els acaba de funcionar, i els rumors de que pleguen comencen a escampar-se pel mundillo musical. Això sí, ells encara, abans de deixar-ho córrer, tenen una columna de Simenon on hi ha una altra dels seus clàssics, aquest sí.

amb aquest sí dels Un Papa, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visquin per sempre els grans

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. Tots quatre anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
2: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han calcinat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. Més notícies, Cristian Roldán.
3: L'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30.000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60.000 si qui ho fa és una dona.
4: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30.000, aproximadament 5 mil milions de tomàquets.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que la gestió de la mobilitat que va fer el govern el dia de l'eclipsi va ser nefasta i assegura que s'assuma a la llista de fracassos de l'executiu de Salvador Illa. A banda del col·lapse de Rodalies del passat dimecres, Alemany també ha assenyalat la manca de capacitat de la Generalitat a l'hora de desencallar les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
5: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir.
3: Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya. La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat.
1: Aquesta tarda arrenca el Festival És Dansa a les Preses a la Garrotxa, la 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional. S'allargarà fins diumenge, dia 23, amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat el concurs de gossos d'atura. El certamen ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici. Marta Llubic.
6: Hi han participat pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya, i tots ells han destacat la bona entesa que han de tindre amb el gos per fer una bona exhibició d'agilitat i destresa a l'hora de conduir un ramat per un circuit marcat. El pastor basc Marcos Aspizua així ho detalla.
7: El perro que tenga afición a trabajar, lo primero. Que tenga mucha afición a las ovejas y luego pues con penetración pues al final estar todos los días con él.
6: El concurs és també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la seva contribució en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
3: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta d'una confirmació oficial. També jugarà amb els blaugrana. João Cancelo arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge

0: Han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu de 4x100 metres mix. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
1: I a l'última jornada de l'Europeu de Natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat sisens i fora de les medalles a la final del 4x100 estils amb l'equip espanyol.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
4: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
5: Si no ho cal.
4: És que això no
6: és. És que quedem unes preguntes a vegades.
7: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
4: A veure, Xuriguera.
6: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
4: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
7: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
9: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
3: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
10: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
2: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
10: Parlarem de gastronomia.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: La Fonda.
2: D'una a dues.
10: Vinga, va, a la caixa.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La invenció del telescopi a inicis del segle XVII va suposar un avenç de gegant per aquells interessats a observar el firmament. Tot i així, uns anys abans de la seva existència, alguns estudiosos van aconseguir afinar molt les observacions i van fer avançar l'astronomia de manera considerable. Un d'aquests personatges cabdals va ser el danès Tycho Brahe, que va desenvolupar instruments especialment precisos i va mantenir una col·laboració tensa, però fèrtil, amb un altre astrònom molt destacat, l'alemany Johannes Kepler.

0: T.G. Ottesen-Brahe va néixer el 1546 en una família influent de la noblesa danesa, fill d'un conseller privat del rei. Més endavant, el jove T.G. va adoptar la versió llatina del nom, Tycho. Des de ben jove es va mostrar interessat per les matemàtiques i l'astronomia. Mentre estudiava a la Universitat de Leipzig, el dia 24 d'agost de 1563, va tenir lloc una conjunció planetària de Júpiter i de Saturn. El fenomen havia estat predit per les taules astronòmiques basades en les hipòtesis de Ptolomeu, però segons aquestes s'hauria d'haver produït un mes abans. Brahe es va adonar que calia elaborar unes taules més exactes, detallant la posició i el moviment dels cossos celestes. Aquest seria el principal objectiu de la seva vida. Entre les grans descobertes que va fer hi ha la d'una estrella supernova, que va ser visible a la constel·lació de Cassiopeia el 1572. De fet, Brahe va ser el primer a fer servir nova com a terme astronòmic i el primer a percebre la refracció de la llum i aplicar aquest efecte als mesuraments. També va ser ell qui va poder mostrar que els cometes no eren fenòmens meteorològics, sinó cossos més enllà de l'òrbita de la Terra. Brahe va comptar amb el favor de Frederic II de Dinamarca i gràcies a això va fer-se construir un observatori pioner, Uraniborg, situat en una illa i proveït dels millors instruments del moment. En una etapa posterior es va traslladar a Praga, convidat per l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Rudolf II d'Habsburg. Va ser allà, poc abans de morir, que Tycho Brahe va treballar amb Kepler, qui, tot i les discrepàncies, va recollir-ne el llegat. A partir de les observacions metòdiques de Brahe i dels seus mapes del cosmos, Kepler va poder formular les tres lleis sobre el moviment dels planetes. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un fenomen que jo, llegint una mica sobre el tema, el que em fascinava més és que aquesta gent fa tots aquests descobriments tan absolutament fantàstics, complicats i difícils, sense telescopi, que és una cosa que trobo... És impressionant. Com, però aquests que són genis o fills de l'època?
1: Bé, jo crec que, en certa forma, pels neòfits, com és el cas, suposo que teu,
0: Sí, tant.
1: Quan mirem el cel, quan mirem el firmament, sempre tenim una mica la sensació de que és un lloc que t'obre totes les incerteses i aleshores tota la teva impotència per comprendre tot allò, no? És a dir, i aleshores hi ha persones amb les quals tenen un privilegi o una sort o una virtut extraordinària amb el qual, a nivell d'observació d'un fenomen que els afecta de nanos, s'hi posen i sense instruments miren, quan et diuen, amb tot el que hem anat llegint, no? Que miren i miren al cel, i miren al cel, i miren al cel, i se n'adona d'uns canvis que nosaltres, els mortals comuns, no veiem ni amb telescopi, gairebé,
0: sí.
1: Doncs, que poden fer aquest avenç extraordinari. A més, un avenç extraordinari amb el qual, doncs, això suposa moltíssim més aspectes per comprendre la composició, ja no del cel, sinó la composició del nostre univers, no? Del nostre món, de tot el que ara coneixem de moment, no?
0: Sí, sí.
1: És extraordinari, vull dir, a més
0: aquesta gent és del segle XVI,
1: sí,
0: vull dir, que
1: sí,
0: estem parlant...
1: Que no
0: és un segle fàcil,
1: no? ni molt menys, ni sí, molt menys. Bueno, també es dirà això del segle XX, dins de segle II, quan parlin del segle XX en les guerres mundials i en totes les atrocitats es dirà semblant. Però vull dir que a vegades amb això ens sobra una mica supèrbia, el nostre segle XX, i no sabem què passarà al XXI. Però sí que és veritat que aquestes persones, dins de tota aquesta tragèdia, dolor, mort, epidèmies, guerres, persecucions, religions, etc, tot això, que tinguessin la capacitat d'abstreure's per poder investigar la ciència, no? I després, malgrat recels o no recels, sumar uns als altres encara que no s'estimessin gaire, però bueno, el llegat aquell, no? L'últim moment de la meva vida, llego que per la posteritat més coses. Això, bueno, n'hauríem d'aprendre.
0: Doncs aviam si n'aprenem. I qui ens ensenyarà, segur, és un bon amic del programa, és l'Ignasi Llorente, escriptor i divulgador científic, que és autor de diversos llibres, vull destacar un parell, però en podríem destacar molts altres. El 100 protagonistes de la història de la ciència, la història de la ciència, com mai te l'han explicat, que són llibres que, no només per parlar d'aquest tipus de temes, sinó per molts altres, realment t'obren molt els ulls. Ignasi Llorente, moltíssimes gràcies per d'haver tornat a La Vanguardia.
2: Un plaer ser aquí, com sempre, amb vosaltres.
0: S'ha de dir, i disculparàs, que el meu coneixement de l'astronomia és una mica com el de Pumba al Rei Lleó, no? Que t'estires i veus el cel i dius, deuen ser unes llances, que vull dir que és una cosa... El que és fascinant és que en aquell moment quin coneixement hi havia? Estem parlant de mitjans del segle XVI, del cel. Quines eren les bases científiques amb què els científics de l'època miraven el cel i per entendre una mica què va fer Tycho Brahe, no?
2: Sí, hi ha tres elements. Un l'ha destacat ja la Maria molt bé, que és que no hi havia eines. I quan pensem d'eines, no només hem de pensar en eines des del punt de vista d'enginyeria, és a dir, telescopis, microscopis, extraordinàries aparícules, també eines matemàtiques. És a dir, falta un segle, quan Brahe mort, falten 40 anys perquè neixi Newton i, per tant, perquè s'inventi el càlcul diferencial. Per tant, tenen unes matemàtiques molt rudimentàries.
0: Leibniz, exacte.
2: És a dir, el càlcul diferencial és un segle després de les investigacions de Brahe. Per tant, ell fa unes matemàtiques... Molt bàsiques, molt simples, i, per tant, encara li dona més mèrit. A més, ho fa en un context polític molt complicat, i a més ho fan un context de, en aquell moment, neix en el moment en què hi ha una pugna i un debat molt gran entre l'antiga astronomia ptolemaica aristotèlica i la nova astronomia copernicana. És a dir, ell arriba en ple debat, i de fet és una de les coses que marcaran la seva vida. Després de la seva mort, el llibre més famós de Galileu és Sopra i due massimi sistemi del mondo, i el títol sempre ens ha quedat dient un debat sobre els dos màxims sistemes del món. Ell, quan fa aquest títol, ho fa expressament per dir, només n'hi ha dos que puguem debatre. El tercer, que és el de Tycho Brahe, ja ni el vol posar en el llibre. Però, és a dir, durant uns anys, durant mig segle, hi ha tres models diferents. Diguem, el clàssic, el geocentrisme clàssic de Ptolomeu, sí, i Aristòtil.
0: La Terra està al centre de l'univers.
1: Tot gira al voltant de la Terra.
2: L'heliocentrisme de Copèrnic i Galileu.
0: És el Sol el que està al centre de l'univers.
2: I un model intermig de Brahe, basat en dades i no basat en misticisme ni en res, que és que el Sol, efectivament, està tots els planetes giren al voltant del Sol, per tant el sistema solar té com a epicentre el Sol, però el Sol gira al voltant de la Terra. És a dir, el centre de l'univers és la Terra, el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes giren al voltant del Sol. És un model intermig, i que ell justifica, i en parlarem, perquè com aquell joc que fem de petits, on en posem el dit i tanquem un ull i obrim l'altre i veiem que el dit es mou, encara que estigui quiet, ell diu, si realment la Terra es mogués, hauria d'existir un fenomen que es diu paral·laxi. I hauríem de pensar que les estrelles més llunyanes també es mouen entre, doncs, per exemple, el solstici d'hivern i el d'estiu, no? Que és quan el Sol està més allunyat d'un extrem a l'altre de la circunferència, d'alguna manera, no? I això no es produeix. I, per tant, no pot ser que la Terra es mogui. I aquest plantejament és absolutament cert. Sense telescopi, però, no es pot detectar la paral·laxi. És a dir, ell avança un fenomen que amb el telescopi és detectable, però sense, no ho és. I com que ell no sap que s'inventarà el telescopi i es demostrarà la paral·laxi, arriba a la conclusió que la Terra no es pot moure, no? Però bé, això ho deia...
0: Amb les dades que té, és absolutament certa.
2: Juga amb les dades que té.
0: Que després apareixeran noves dades, però és molt científic, això.
2: La ciència és això. Tu has d'arribar a unes conclusions amb les dades que tens ara, no? Allò típic que a vegades la gent es diu, és que ara diuen que les llenties no tenen ferro i abans deien que sí. La ciència evoluciona, i fa nous anàlisis, i a partir dels nous anàlisis...
0: Hi havia ferro, allò no ho havíem vist perquè estava tapat, però ara ho trobem.
2: Doncs emet noves hipòtesis a partir de les dades, no? I veurem que això també és la seva gran contribució. És a dir, ell no parteix d'una hipòtesi per després trobar les dades que les reforcin, sinó que és el primer, sense saber-ho, perquè és un personatge estrambòtic, que parteix de les dades, anem primer a observar, i d'aquesta observació en traurem unes conclusions. I això s'avança, sense dir-ho, sense sistematitzar-ho, sense fer-ne una teoria del mètode científic, però s'avança a Galileu i a tot el mètode científic modern, a partir de Galileu i a partir dels seus diguem, successors. Però és el primer que ho fa, això.
0: De fet, el que sé, ja el seu, no naixement, però la seva infantesa ja és una mica estrafolària.
2: Molt, molt. De fet, a mi, si em permets un petit recordatori de 10 segons, jo estic aquí i m'interesso per la divulgació científica per culpa de TV3, dels inicis de TV3 als anys 80, que fa una sèrie que es diu El dia en què el món va canviar, de James Burke, de la BBC.
0: Sí, James Burke.
2: Que el meu pare em obligava a veure-la. No?
0: Meravellós, James Burke.
2: I jo vaig anar veient capítols i al principi, bé, m'interessava i m'agradava. No sé si la feien els dissabtes, diumenges, i el meu pare passava una hora veient aquells... I quan va sortir el capítol de Tycho Brahe, clar, dius, ostres, fins ara tots els científics han sigut gent exemplar, intel·ligent, modèlica...
0: Sí, clar, només basats a la ciència...
2: I de cop apareix un paio que no seria model ni referència de res, que té tanta afició per l'astronomia com per la cervesa, que en un duel perd el nas i es posa una pròtesi. És a dir, surt un personatge estrambòtic propi d'una sèrie de televisió, d'un guió que no et creuries i diries,
1: sí,
2: no pot ser.
1: Ignasi, tu ets una mica estrambòtic, ja, ja ho entenc.
2: Em va fer obrir els ulls, sí, de dir, ostres, sí, hi ha científics que no diries mai que són científics que han fet grans aportacions a la ciència des d'un
1: caos. Això que estàs dient és molt cert, i no ve el cas, però les vocacions de la gent no saps mai per què neixen.
0: Sí, sí.
1: Finalment, al llarg,
0: sí,
1: de la teva vida.
0: I en totes les professions tots coneixem, sí, gent, sí, que respon a l'estàndard d'aquella professió, la manera de ser, la manera de veure el món, etc, i uns quants que van per lliure i que, sí, dius, no entenc com, però sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: I poden ser tan bons o tan dolents, sí, de la professió, sí, com els altres, eh? Sí, sí, no. Sí. Però sí, sí, n'hi ha, sí, casos ben particulars.
2: Ell és un cas típic d'una època en què la ciència no s'ensenyava a les universitats, no estava sistematitzada, no hi havia un mètode científic, no hi havia centres d'observació, d'investigació, i per tant, ell és un home que neix en una família molt rica, de les més riques d'Europa, per dir-ho d'alguna manera, influent a la cort danesa, amb un pare i un tiet que són influents,
0: bé,
2: a la cort danesa. Neix
0: en un castell, ja t'ho diu tot,
2: això. Amb títols nobiliaris, sí, sí, i de fet ell ha de començar a estudiar dret, llatí, humanitats, diplomàcia... El que passa és que ell, a partir d'un eclipsi, cosa que en molts casos, no? Des d'Hipàtia, doncs, hi ha hagut moltes vocacions científiques, sí, sí, que s'han despertat a partir de veure un eclipsi i dir, carai, què coi ha passat aquí, no? Què és això, no? I ell, a partir d'un eclipsi, que em sembla que té 13 anys quan el veu, diu, no, jo ni lleis ni històries, jo ciència i astronomia, que és el que m'agrada i és el que vull fer. I llavors en contra una mica de la voluntat familiar, i de, sobretot del seu tiet, que ell, el tiet l'adopta com a fill, perquè no té fills, i llavors, clar, té una fortuna immensa, i diu, això es perdrà, i vull que algú l'heredi, no? I per tant, doncs, li demana
0: en el
2: germà, li diu, escolta, quan tinguis un altre fill, mascle, no? Que en aquella època vagi, me l'envies i l'adoptaré.
1: Que això durà fins al segle XX, sí, eh? Sí, això, sí, de, sí, no tinc fills, el meu germà ni dono un, perquè ells no en tenen.
2: Efectivament, sí, sí. I ell doncs es forma com a científic en aquest context, ja de ben jove, demostrant tenir un caràcter irascible, excèntric, anant per lliure i fent coses que al llarg de la seva vida, doncs, que insisteixo, en una pel·lícula les veuríem i diríem, aquest guió se'ls hi ha anat la mà, home, sí, això sí, no és creïble, no?
0: Quin tipus aquest plantejament científic que ell fa d'estudiar la ciència, clar, com ho fa? Perquè, com dèiem, la universitat de l'època no es plantejava res de temes científics. A més, l'explicació dels fenòmens naturals eren unes explicacions filosòfiques sempre. De fet, es parlava això de la filosofia natural per distingir una mica entre la filosofia purament especulativa a la que referia als fenòmens que es veien. Però, a part d'aquest matís, era filosofia, vull dir, no hi havia res més.
2: Ells mateixos no es deien científics. No. Ells mateixos a si mateixos es deien filòsofs naturals. No. Galileu es deia filòsof natural a si mateix. No. I el principi matemàtic de Newton, potser el llibre més famós de la història de la ciència, sí, sí, és Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, és a dir, sí, sí, sí, ell mateix admet que és, sí, filòsof. Sí,
1: sí. Ningú volia, sí, sí, enfrontar la idea de que Déu no fos el gran creador de tot.
2: No es volien enfrontar, i fins i tot els excèntrics com ell, que ell no té cap mania en fer caure determinats tabús, com és l'astrologia, com són les taules, doncs, que feien en aquells moments astrològiques i que, amb la que es guanyaven la vida, perquè al final tots els reis i tots els barons volien, doncs, escolta, fes-me una predicció de com anirà aquesta batalla, no? Ell és un dels primers que diu, escolta, això és una pantomima, això que estem fent. A més, mentalment, era, clar, molt difícil enfrontar-se, perquè no tens eines. Per tant, en el fons, no deixa de ser un acte de fe. Dir, és que jo no crec en això que m'estan ensenyant, vull observar-ho per mi mateix, perquè crec que obtindrem uns resultats diferents. I, com deia al principi l'Enric en el text introductori, ell, quan veu que les prediccions que fa les taules ptolemaiques i copernicanes, que en aquell moment s'utilitzen les dues a la vegada, escolta, però si això és que, vaja, és un encert, com si jo ara tiro una fletxa en una diana, sí, i va al córner, vull dir que...
0: Però s'ha de dir que amb l'eclipse encerten, amb un mes de, sí, diferència. Però clar, l'eclipse apareix, cosa que dius, caram, deu ser que la taula no està ajustada, però la taula té raó de concepte, clar, això.
2: És una taula...
0: No és una cosa menor, això.
2: En uns, és una, de fet, són taules fetes a partir de l'observació, ja de l'època dels grecs, i sí, sí, el que passa, clar, basades en un model algunes en el model geocèntric i altres en un model heliocèntric, però que considera que totes les òrbites planetàries són esferes, són cercles perfectes, i per tant no encaixen amb la realitat. I això és on es produeix, efectivament, encerten el fenomen,
0: perquè finalment però, acaba passant,
2: s'equivoquen però... amb un mes de distància, clar, cosa clar. Que fa que hi hagi una certa, no, una preocupació.
0: La deducció lògica és dir el model està bé, model però s'ha de polir.
2: S'ha de polir, efectivament. És una cosa que ha passat moltes vegades a la història de la ciència. Sí. Allò de Thomas Kuhn, quan diu el canvi de paradigma,
0: sí.
2: Quan un paradigma arriba a la fase final ja de que està moribund, és aquesta en què diu, escolta, no canviem encara de model, anem a ajustar les dècimes i els les centèsimes.
0: L'estructura interna de la revolució científica és un gran llibre.
2: És la fase final.
0: Molt, sí.
2: I Kuhn, de fet, parla molt d'aquesta època quan fa aquest llibre, perquè és un moment en què es nota que els models antics, el Ptolemaic, fins i tot part del Copernicà, estan ja arribant al final de la seva vida, perquè és que són imprecisos, i ha d'arribar una nova forma de treballar, que és la que arriba, insisteixo, amb Galileu i amb Kepler, que veurem també al final.
0: Hem comentat també al principi que ell es forma a la Universitat de Leipzig, però sí. Leipzig no està a Dinamarca,
2: no.
0: Sí que és Alemanya, encara que Alemanya només és una expressió geogràfica, sí, en aquell moment, està plena de comtats, regnes i de tot. Com és que va parar a Leipzig?
2: Ell quan decideix enfrontar-se, diguem que decideix dir-li a la família, escolta, jo no seré diplomàtic, em dedico a la ciència, ell comença a buscar la seva pròpia vida, i en aquell moment és cert que Alemanya, amb cometes,
0: sí,
2: és el lloc d'Europa en què millor es pot aprendre. Pensa que estem encara a una època anterior a l'arribada de Galileu, i per tant en què les universitats italianes agafaran una mica aquest relleu, doncs diguem de l'astronomia també, diguem-ho així, si em permeteu, de l'astronomia lliure. Perquè hi ha un moment d'Europa en què tota aquella astronomia que s'enfronta a la Bíblia té problemes, sí. Kepler, veurem, al final ha de fugir perquè l'empaiten, perquè... i en canvi a Itàlia, que encara hi ha una mica aquestes ciutats-estat, que escolta, Venècia, Pisa, no sé què, encara hi ha una certa llibertat de càtedra, i per tant doncs, Itàlia acabarà agafant aquest relleu, però ara quan neix Brahe, encara és Alemanya aquest lloc en què pot trobar altres científics d'Europa que van allà a veure què troben, no?
0: Pensem que fa aproximadament, en aquell moment, uns 40-50 anys que hi ha hagut el penjament de les tesis de Luther, falten uns 10-15 anys, depèn del moment, del final del Concili de Trento, que s'està celebrant en aquells moments, que dura 30 anys, vull dir, que és normal que s'estigui celebrant. Per tant, és un moment de transformació. Tant els poders catòlics veuen que allò s'està desmadrant, i els poders protestants comencen a veure que som calvinistes, som, estan, vull dir, hi ha un... que prepara la guerra dels 30 anys
2: i l'òptica, diguem-ho així, mediterrània, catalana, sovint li atribueix a la Inquisició i a l'Església Romana una persecució de Copèrnic, el copernicanisme, més gran que se li atribueix en altres contrades europees. Però en aquell context, els més crítics amb Copèrnic són els luterans, perquè ells fan una interpretació de la Bíblia gairebé literal, sense un intèrpret ni un traductor, que seria el Vaticà. I per tant, ells, en el primer moment, són molt més radicals en la persecució del copernicanisme en els ambients luterans que no pas doncs a Itàlia, en aquest cas, que, bueno, escolta, fins que el Vaticà no es pronunciï, no tenim tesi de si això és positiu o no positiu.
0: A la Suïssa, una mica posterior, però més o menys d'aquella època, es farà una persecució amb Miquel Servet, sense anar més lluny, però es farà una persecució dels científics absolutament radical, molt bèstia.
1: Perquè segueix el llibre sagrat, que és la Bíblia.
0: Sí, sí, amb interpretació directa i literal, que, esclar, més o menys, això...
2: Sí, sí, i aquest és el context en què, per exemple, Kepler ha de fugir del centre d'Europa per anar-se a trobar doncs amb Brahe, que la primera trobada crec que la fan a Venècia, diria, o almenys les primeres cartes se les escriuen quan Brahe està a Venècia, perquè també, insisteixo, és un entorn en el que més o menys doncs no hi ha problemes per defensar el copernicanisme, o en el seu cas, una tercera via.
0: En tot cas, tornem al Brahe jove, que està estudiant.
2: Sí.
0: Mentrestant, la seva família té problemes a Dinamarca.
2: Ell, sí, però en tot cas, a tots els té problemes propis de famílies de rics.
0: De rics, problemes de rics.
2: Exacte, no? El pare torna
0: que no sabem el que és, això.
2: D'una batalla.
0: Ens han parlat d'això. Sí,
2: exacte, no? Sí. Té problemes de rics, per entendre's d'una manera. Ell, el que passa és que aquests problemes en certa manera l'afavoreixen, econòmicament, no familiarment, perquè segurament s'estaria estimant
0: patir.
2: Es devia estimar el seu pare adoptiu, però el seu pare adoptiu mor salvant del riu, diuen els cronistes de l'època, el rei Frederic II, que cau al riu, sembla ser que celebrant una victòria militar i se'n van de festa i tornen, clar, i cau a un riu gelat de Dinamarca.
0: I potser amb molt alcohol a la sang.
2: Exacte, el pare valent es llença i el salva, però agafa una pneumònia i ell no sobreviu a la pneumònia. Aleshores ell, aquesta situació tràgica familiarment, què li comporta? Doncs que automàticament es converteix en l'home no més ric de Dinamarca,
0: però gairebé
2: un dels 5 o 10 homes més rics de Dinamarca amb diferència. I què fa? Primer, el Frederic II està eternament agraït al seu pare i a ell.
0: Que la família...
2: El recompensa anomenant-lo científic, astrònom reial, tot el que vulgui, sí, sí, donant-li una illa perquè fas les seves investigacions.
0: El que tu vulguis,
2: una assignació reial immensa, i a més ell té una quantitat de diners que no sap què fer, i els inverteix en un observatori, que és Uraniborg, que és el més gran d'aquell moment a tota Europa.

0: L'any 1572, Tycho Brahe va observar l'aparició d'una nova estrella, un sisè estel que s'afegia als cinc que tradicionalment havien conformat la constel·lació de Cassiopea. Aquesta descoberta desafiava la creença establerta que els estels eren immutables. Brahe, que aleshores tenia 26 anys, va poder observar aquest estel durant els 18 mesos que va ser visible, amb una brillantor gairebé comparable a la del planeta Venus, apreciable fins i tot a plena llum del dia. El jove estudiós del firmament va descriure en detall l'estudi d'aquesta supernova que amb el temps va acabar rebent el nom de Tycho Nova, al llibre De Nova Estela.
1: L'any passat, l'onzè dia del mes de novembre, després de la posta de sol, quan contemplava les estrelles al cel clar, com de costum, em vaig veure una de nova i inusual. Vaig advertir un estel que brillava intensament damunt del meu cap. A mi, que des de petit coneixia gairebé totes les estrelles del cel, una habilitat que no revesteix gaire dificultat, em semblava força evident que mai abans n'hi havia hagut cap en aquella posició, o com a mínim, cap estel de tal magnitud i d'una brillantor tan notòria. Eventualment, em vaig arribar a preguntar si realment podia confiar en els meus propis ulls. De fet, altres van poder notar que apareixia una estrella al lloc que jo havia assenyalat, així que els meus dubtes es van esvair. Tots els filòsofs estan d'acord. I el mateix fet ho deixa prou clar, que la regió etèria del món celestial no es produeix cap modificació de la creació ni cap corrupció. Més aviat, el cel i els cossos eteris que en ell estan continguts no augmenten ni disminueixen ni varien en nombre, mida, magnitud o en qualsevol altra forma, sinó que es mantenen exactament igual al llarg dels anys. Encara més, les observacions fetes pels experts des de fa milers d'anys ens asseguren que les estrelles han mantingut sempre el mateix nombre, posició, ordre, moviment i quantitat, fins i tot en el nostre temps, per part d'aquells que es delecten en les coses celestials. Tot i que he decidit centrar-me en aquesta estrella nova i naixent, confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat i per quins motius existeix. Abordaré només aquells temes que pertanyen al domini de les matemàtiques. Així doncs, parlaré de la seva posició de longitud i latitud relativa a les estrelles fixes i al zodíac, de la seva distància respecte a la Terra, així com de la mida, la brillantor i el color.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Ignasi Llorente i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Tycho Brahe, un dels grans científics, es pot dir així, encara que ell mateix no s'hi afirmava, respecte a l'astronomia de la història. Acabem de sentir, Ignasi Llorente, precisament un fragment de Tycho Brahe, amb què a mi m'agrada molt l'aspecte aquest de confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat aquesta nova estrella. O sigui, realment això és una actitud molt modesta, de dir, jo d'això només explico el que sé, i el que no sé, especularé, però sense afirmar-ho d'una manera molt ferma, no?
3: Efectivament, Brahe neix en una època, com dèiem al principi, que la hipòtesi estava molt per davant del que era l'observació, i ell és un observador, i ell accepta humilment que el que li falta per esdevenir, diguem, per entrar a l'Olimp dels grans científics de la història, és que ell no fa cap teoria o no és capaç de formular una hipòtesi, però és capaç d'observar. I ho fa amb els ulls d'algú obertament, perquè noves estrelles o supernoves se n'han observat al llarg de la història, però sembla que es va fer un càlcul que deia que a ull nu, abans de l'invent del telescopi, se'n veia una cada segle, segle i mig. Per tant, era un fenomen poc habitual. Sí. I excepte un text xinès del segle V abans de Crist que diu que l'anomenen estrella convidada i no saben explicar el fenomen.
0: És bonic això, estrella convidada.
3: Perquè es veia durant el dia i es veia molt a prop de Venus i per tant, bueno, doncs van dir estrella convidada, no? Els grecs, l'època medieval, tots els astrònoms abans de Tycho Brahe, tots ho deien que era un fenomen atmosfèric. perquè segons Ptolomeu, Aristòtil, Plató, el cosmos és immutable i per tant no poden aparèixer ni desaparèixer estrelles ni planetes, ni res més, i per tant tots els fenòmens com els cometes o estels, tot havien de ser atmosfèrics. Ell és el primer que diu,
4: sí, l'atmosfera
3: no,
4: creava aquests fenòmens que ells veien,
3: una brillantor que poder no podien descriure, sí, normalment un, atribuïen,
0: que no sé què, sí.
3: A més li atribuïen efectes d'oracle, això vol dir que vindrà una guerra, vindrà una pandèmia, que en el segle que era, diguem, també era fàcil encertar-ho, no?
4: Encara coses així es diuen ara, com el bòlit que va passar fa un tris de Catalunya, que va sortir teoris de tota mena.
3: Sí.
0: Recordeu que els astrònoms de Carlemany anuncien els anys, que és l'any 800, perquè estan marcant un altre cop, basant-se en fenòmens d'aquest tipus, no? I quan s'apropa l'any 1000, comencen des de diversos monestirs arreu d'Europa a dir, ha aparegut un cavall al cel que a través d'una llum ha aparegut no sé què, això vol dir que l'any 1000 tot això s'acaba. Vull dir que és normal,
3: sí,
0: vull dir que
3: sí,
0: no,
3: sí. Ell està en un context en què és aquest l'explicació. Però ell és el primer que diu, no, això és una estrella. I és una estrella nova. I per tant vol dir que les estrelles neixen i moren. Això, en ple debat amb copernicanisme i geocentrisme i heliocentrisme, per no situar-ho amb noms, és una bomba de dinamita enorme, perquè clar, diu, escolta'm, ara m'estàs dient que no només canvia el sistema solar, sinó també més enllà, el que hi ha més enllà del sistema solar també és mutable. Clar, això és molt, molt fort. Giordano Bruno va anar a la foguera per dir una cosa similar, per tant, és molt bèstia el que ell diu, i ell ho diu amb tota naturalitat, li posa el nom de nova estela,
0: és
3: que
0: és tan ample, poderós.
3: És un home poderós,
0: per tant, escolta'm, perquè a mi
3: viu en un
0: no
3: context
0: fàcil,
3: intocable, per dir-ho d'una manera, per tant, s'ho pot permetre, però sí, que a més té aquesta visió més diguem-ho així, més infantil o més verge, no? De dir, escolta, no ho sé què és aquest fenomen, ho dic clarament, però això és nou. I és una supernova que no es va tornar a observar fins als anys 70 des de l'Observatori de Palomar.
0: 70 de 2000, del 1900.
3: Ja hi hem nascut, els tres que estem aquí, torna a observar, perquè clar, a ull nu es pot observar durant els 18, 19, 20 mesos posteriors des de que apareix, no?, aquest fenomen. I per tant no va ser ja fins al 1970 i escaig, no recordo l'any exacte, que des de l'Observatori Palomar van buscar les coordenades que descriuen Brahe i Kepler, i efectivament van trobar les restes d'aquesta supernova, que el nom no el recordo, em sembla que és N1758 o alguna cosa així, però que tothom la coneix com a supernova Tycho Brahe, no? Perquè al final és el que la va descobrir. Això té un impacte enorme a tot arreu, i Europa en aquest moment el considera l'astrònom de referència. Entre Copèrnic, diguem, i l'arribada de Kepler, en aquell moment Brahe es converteix en l'astrònom de referència, comença a rebre cartes de científics de tota Europa que volen anar a estudiar amb ell, una d'elles és la de Kepler, és a dir, comença a ser el personatge, diguem, que tira del carro i que marca la nova tendència.
0: Però això ho fa amb la illa aquesta que li ha regalat el rei Frederic de Dinamarca.
3: Ell
0: li regala una illa, això ja déu n'hi do,
3: allò
0: ja, detall menor.
3: Regals de reis, no? Doncs una illa, no? I ella ja hi construeix Uraniborg, que és Ciutat del Cel, que és el primer observatori modern en molts aspectes, és a dir, no només té una gran quantitat d'elements d'observació, astrolabis, nou telescopis, sinó...
4: I ell s'inventa els nous aparells.
3: Els millora. Més que inventar-los, molts són coses que ja existeixen, quadrants, els fa més grans, més precisos, a més té un sistema de notació propi, cada nit fa observacions i veu com es va movent. Al final, l'esfera celest més o menys sembla que es mogui, no? Quan fem allò una fotografia fixa, sembla que es mogui, i per tant va anotant els moviments. Se n'adona que la llum, quan entra a l'atmosfera, es produeix un fenomen de refracció que fa que la posició aparent no sigui la real. A més, hi posa una impremta, perquè se n'adona que ell ha de comunicar. És un divulgador científic, en el fons. Ell se n'adona que ha de comunicar amb veu pròpia i escriure ell els seus propis llibres directament a l'illa per explicar-los. I tot això ho fa de nit, i durant el dia beu grans quantitats de cervesa i ingereix tota mena d'aliments, doncs, i fa altres coses.
0: Sense nas, perquè no ho hem dit, això.
3: Sense nas.
0: Ha perdut el nas en un duel.
3: Efectivament, ho hem dit quan estava a l'Universitat de Leipzig, que allà amb aquest, diguem, caràcter temperamental el porta a discutir, tenen una discussió matemàtica amb un altre estudiant, i escolta, en lloc de resoldre-ho amb un paper i un llapis, ho resolen amb una espasa, no?, amb un florí, no sé quina mena d'arma.
0: Li
3: vol el nas. I llavors ell es posa una pròtesi d'or i plata. En fa ostentació la resta de la seva vida d'haver perdut el nas defensant les seves idees. És a dir, ho converteix en un símbol.
0: Clar, per això és que vull imaginar el personatge amb la illa aquesta, Uraniborg.
3: Amb un nas d'or.
0: Amb un nas d'or.
3: Fent-se acompanyar per un bufó una persona de baixa estatura que es diu Gepe i que li va cantant les excel·lències tot el dia i dient que gran que és el senyor Brahe, és a dir, i convivint amb una dona amb qui no s'ha casat perquè no es poden casar en aquella època, perquè no es poden casar perquè les dues famílies ho desaproven, la família, diguem, de Brahe, perquè és una dona que no és de l'alta noblesa i per tant no perdria l'herència, perdria totes les seves prebendes, perdria el seu estatus, i ell no vol renunciar al seu estatus ni a l'assignació reial, però la família d'ella, de Kirsten, és luterana, filla d'un pastor luterà, i li diu tu no pots casar-te tampoc amb una persona que no és practicant, que no sé si es creia o no, però vaja, no ho sembla massa, i que té aquesta vida. I per tant el que decideixen és conviure com a parella, de fet, la resta de la seva vida.
0: Molt moderns.
3: Molt moderns. I de fet és una parella que dura, és a dir,
0: és la seva parella,
3: l'acompanya fins a la mort, l'acompanya a Praga en el seu, no exili, sinó exili voluntari, no? Que ja veurem, i de fet doncs tot el llegat de Brahe i de Kirsten li donen a Sophie, que és la filla de Brahe, que es queda tota l'herència, diguem-ho així, del pare, no?

0: Tycho Brahe es va fer famós arreu d'Europa per la precisió de les seves observacions, capaces de mesurar de manera acurada la posició de gairebé uns 800 estels. No és estrany que arribés a ser conegut com a ull d'àguila. De tota manera, les dades no les recollia pas a ull nu, sinó que comptava amb el millor instrumental del seu temps, en bona mesura dissenyat per ell mateix. A l'obra Astronomiae Instauratae Mechanica, Brahe descriu algun dels instruments que va poder construir a l'observatori pioner d'Uraniborg.
1: També teníem un quadrant molt gran anomenat mural o ticonicus per la paret on estava fixat. Estava fet de llautó, sòlid i finament polit. Tenia 5 polzades d'ample i 2 polzades de gruix, i la circumferència era tan gran que corresponia a un radi de prop de 5 colzes, uns 194 centímetres. Els seus graus eren, en conseqüència, extremadament grans, i cada minut podia ser dividit de nou en 6 subdivisions. D'aquesta manera, 10 segons d'arc es podien distingir clarament, i fins i tot la meitat, o 5 segons d'arc, podien ser llegits sense dificultat. Tot això estava fet mitjançant punts transversals dibuixats segons el nostre mètode habitual. Aquest mecanisme enginyós que jo mateix havia inventat i construït pel meu compte i pagat per mi mateix, el vaig presentar humilment a Sa Majestat, el rei Cristià, el meu senyor molt graciós, quan fa 7 anys, en el 14è any del seu regnat, va ser prou gentil de venir a visitar-me a Uraniborg, a l'illa de Ven, acompanyat per 3 dels més nobles consellers del regne que en aquell moment eren al capdavant del govern, així com per la resta de la casa reial. Aquest globus encara està en el seu poder, però Sa Majestat, el rei electe, amablement em va presentar una cadena d'or, una obra d'art magnífica, bellament treballada i guarnida amb el seu propi retrat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ignasi Llorente, a Brahe, curiosament, malgrat que no li van malament les coses en general, també li afecta la política. Si està 20 anys ben bé a Uraniborg fent observacions, però els canvis polítics de Dinamarca l'afectaran molt directament.
3: Sí, ell efectivament té aquesta relació que hem explicat del seu pare, el seu tiet, amb Frederic II, però bé, Frederic II, doncs com tots els reis,
0: no
3: també, totes les persones acaben morint, i a més ja hem vist la vida excèntrica de Brahe, i per tant, doncs, quan hi ha un relleu a la corona danesa, ell ja no té la mateixa, diguem, sintonia amb el nou rei, que a més es cansa de totes aquestes coses que han anat passant. Vull dir, té un episodi també amb Guillem IV en què li regala un ant i l'emborratxa, i l'ant cau a escales avall del castell. És a dir, té situacions realment molt estrambòtiques, i el rei diu, escolta, aquest personatge no se'l pot treure de sobre perquè segueix sent d'una família noble, però el que fa és reduir-li molt les assignacions econòmiques com a matemàtic i reial, i per tant Brahe se sent ofès i se'n va a buscar, doncs, el favor d'un altre cort, en aquest cas, i se'n va cap a Praga, on efectivament, doncs, allà fa aquesta mena d'exili voluntari.
0: S'ha dit que a Praga no existia Txecoslovàquia o Txèquia, sinó era Bohèmia, i a més era un estat que estava molt lligat al que aquest concepte d'Alemanya difús que dèiem, perquè era el Sacro Imperi Romano-Germànic, que era una cosa... És que, clar, intentem posar termes del segle XXI, fins i tot del XX, a coses que passaven al segle XVI
4: a cavall... Per entendre'ns. Perquè, clar, si dius el Sacro Imperi i no hi situes...
0: Dius Praga-Alemanya, no funciona això, perquè no ho era tampoc. Però era...
4: El Sacro Imperi també era una cosa una mica difusa, amb tant regnes, ciutats-estat i països i principats.
0: Sí. Però complicat. En tot cas, culturalment tenia un lligam molt directe amb molts altres estats pseudo-alemanys. Vull dir, és per una mica explicar-ho, perquè clar, no és senzill. Per això s'entén que no és que se'n vagi a Bohèmia, a Txèquia, per entendre, sinó que se'n va al Sacro Imperi Romano-Germànic amb el que representa.
3: Sí, vull dir
0: que...
3: Diguem-ho així, canvia de cap, no? És a dir, una mica, no? Com si hagués canviat d'empresa, una mica, diguem-ho així, no? I sí, se'n va a la cort de Rodolf II, que l'acull i li ofereix ser astrònom imperial. Allà, a més, funda un nou observatori, que és Stoltenburg, que és Ciutat de les Estrelles, en aquest cas, enterrat sota terra, perquè Uraniborg era un castell, i ell deia que el vent movia el castell i no feia les observacions precises, cosa que, és a dir, s'ha de tenir un veritable ull d'àguila per adonar-se'n que, sí, que el castell s'està movent pel vent, sí, i aleshores ell decideix enterrar-lo sota terra.
0: I el vent que devia fer,
3: clar, el vent que devia fer per moure un castell. No?
0: Perquè Jutlàndia fa un vent important, vull dir que ja, sí, ja és, sí, això.
3: Ell,
0: ja,
3: ell se n'adona, no? I aleshores diu, no, el propi observatori l'enterraré sota terra per evitar aquest fenomen, no? I allà doncs comença doncs, aquesta relació amb Kepler d'amor-odi, eh? Kepler...
0: Perquè Kepler està ja a Praga.
3: Kepler s'hi ha de traslladar, mm. Kepler té una vida molt complicada, i quan se n'adona de les observacions de Brahe, que insisteixo, és l'astrònom de referència, diu, escolta, jo el model que estic fent ara, que Kepler està obsessionat en fer encaixar les òrbites planetàries amb els sòlids perfectes platònics, i no li encaixaven, evidentment, perquè no encaixen ni amb calçador, ell diu, potser si vaig a buscar aquestes dades, que qui millor de dades té és Brahe, doncs podré aconseguir-ho. La relació és molt tensa, perquè Brahe pot ser moltes coses, però no és tonto, se n'adona que l'únic interès que té Kepler amb ell són les dades, les xifres, i per tant ell el voldria com un ajudant, i Kepler, que és una de les ments més brillants de l'època, diu, escolta, jo no sóc ajudant d'aquest borratxo, sí, més a més.
0: Clar, que és personatge.
3: Kepler té una vida molt estricta, molt endreçada, ell és luterà i a més ha estudiat teologia i és una persona doncs, que dedica...
0: És un científic més tal com els...
3: Com els que coneixíem, exacte, com els que coneixíem fins aquell moment, i a més segueix una vida, insisteixo, exemplar del punt de vista religiós. Clar, quan es troba aquella cort i aquelles bacanals, i diu, escolta'm, això no encaixa ni per caràcter ni per ambicions d'un i altre. I Kepler està molts mesos demanant-li les dades i Brahe no li dona fins l'últim moment. L'últim moment, ja quan està morint i quan està al seu llit de mort, Brahe se n'adona que ha de fer un últim gest i li ofereix totes les dades a Kepler, que serà al final amb aquestes dades les que podrà veure que allò que volia fer no encaixa ni a tiros, però en canvi pot fer una altra cosa molt més gran i que ha passat a la història, que és inventar-se l'astronomia moderna, o diguem-ne directament astrofísica, que és el nom amb el que es coneix avui dia.

0: La nit del 23 d'octubre de 1601, poques hores abans de morir de matinada, Tycho Brahe va voler veure al llit de mort la persona amb qui havia mantingut més d'una discussió i també la que considerava més capacitada per heretar els coneixements que havia adquirit al llarg dels anys. Brahe va fer cridar Johannes Kepler per cedir-li tots els documents on es recollien les observacions de tota una vida. Estava especialment preocupat perquè totes aquestes dades donessin els seus fruits i fessin avançar la ciència astronòmica. El llibre La història de la ciència, com mai t'han explicat, Ignasi Llorente recrea aquella última conversa a partir del que em va explicar Kepler.
1: Johannes, he deixat instruccions perquè em succeeixis com astrònom imperial. Això et donarà uns ingressos més estables que la misèria que deus guanyar fent d'astròleg. Mira, fa 40 anys que observo el cel i estic convençut que Copèrnic s'equivoca, en part. El Sol és el centre del sistema solar, cert, però la Terra no gira al voltant seu. És impossible.
2: Penseu igual que l'Església Romana, doncs?
1: No, home. Déu no hi té res a veure amb aquest fet, ni amb cap altre, crec. Però si la Terra es mou, per quin motiu les estrelles estan fixes? No hauríem d'apreciar un canvi en les seves posicions? Si l'observador es mou, el fet observat també ha de canviar de lloc, almenys aparentment.
2: No sé respondre, em falten dades. I sembla que Copèrnic va tenir accés a les més fiables d'Europa.
1: I honrava... Les dades més precises del món les tinc jo, evidentment. M'ha costat mitja vida recopilar-les i el que et dic és cert. He estat més temps observant les estrelles que gaudint de la meva família, segurament. Ne frustra vixi sevider.
3: Pare, ja torna a delirar.
1: Ne frustra vixi sevider.
2: No, no, està dient. No vull que la meva vida hagi estat en va.
1: Gira't, Johannes. Veus aquell armari? Obre'l. Aquí hi és tot. Cada moviment planetari, cada posició estel·lar, cada cometa observat, l'aparent moviment retrògrad de Mart, la capacitat de refracció de la llum que s'ha de tenir en compte si vols que les observacions siguin precises. Tot, ho tens tot a les teves mans. No hi trobaràs a faltar res. Estudia aquestes dades. La resta és cosa teva. Segur que sabràs aprofitar-les.
2: Ho faré, mestre Brahe. No sabeu com us agraeixo aquesta confiança.
1: Només hi ha una condició. No et guardis per tu les conclusions. Comparteix-les. Publica-les. Ne frustra vixi sevider.
2: Així ho faré, us ho prometo. La vostra vida no haurà estat en va.
3: En guàrdia.
0: Ignasi Llorente, l'autor, per cert, del text que acabem de sentir. Òbviament sabem diverses coses respecte al que havia fet Brahe fins al moment i el que farà Kepler després. Va ser definitiu i clau el salt que va fer Kepler a partir de les dades de Brahe, a partir de la mort de Brahe, en definitiva.
4: Sí, amb Kepler tenim un problema, i és que era un home molt endreçat, com hem dit, en la seva vida privada, però molt desendreçat amb els seus escrits. És a dir, és un home que alguna vegada algun dels biògrafs de Newton diuen el més gran descobriment de Newton ha estat trobar dades encertades dintre dels textos de Kepler, perquè Newton va estudiar tots els textos de Kepler i ell barrejava coses, teories, rumors, és a dir, són difícils d'interpretar, però és evident, i dels textos que en surten de Kepler és evident que ell, des del 1601 que agafa aquestes dades fins al 1609 que publica les seves tres lleis de Kepler, que es diuen del moviment planetari, està aquests anys observant el cel i observant les dades que li ha passat Kepler, i és a partir d'aquesta observació.
0: La seva observació al cel es basa, en definitiva, en les observacions anteriors.
4: Efectivament, no només observacions, sinó fins i tot amb això, no? amb aquesta fórmula d'intentar entendre que el que observem a vegades no és la posició real dels planetes o l'estrella, sinó que per culpa de l'atmosfera ja es produeix un fenomen de refracció, que és allò que ens passa quan posem un llapis dintre un got d'aigua, no?
0: Que
4: sembla que es torça, no? El llapis no s'ha torçat. Doncs això passa també a nivell atmosfèric, no? I això, Brahe és el primer que se n'adona. I per tant, Kepler corregeix algunes de les seves observacions observacions a partir d'aquest fenomen i per tant les fa més precises. I és aquí quan s'adona, u, que els planetes no segueixen òrbites circulars, és el primer que s'atreveix a dir-ho des de que Plató va dir que eren moviments perfectes circulars, és a dir, han passat 25 segles i és el primer que diu això, no,
5: això és
4: l'elíptica. Això és l'elíptica. Dos, el Sol no està al centre de l'elipsis, està en un dels focus de l'elipsis. Canvi radical. I tres, els planetes no segueixen una velocitat constant, sinó que recorren, cobreixen àrees iguals en temps iguals. Això és un daltabaix que, a més, lliga per sempre més l'astronomia a les matemàtiques i a la física. I per això es diu que es passa de l'astronomia a l'astrofísica. Això no es completarà del tot, perquè al final els invents o els descobriments científics no són obra d'una sola persona, sinó de moltes, fins a Galileu i Newton. Tot això, a partir de Galileu i, sobretot, que Galileu és el que introdueix que l'observació és una base, diguem, sòlida de coneixement, i Newton i Leibniz, que desenvolupen el càlcul diferencial, i per tant tot això que ha dit Kepler de mala manera es pot contrastar, doncs, amb unes fórmules matemàtiques més precises, fa que es considera que realment des del naixement de Kepler fins la mort de Newton, aquests 200 anys, 250 anys que passen entre el naixement d'un i la mort del següent i del tercer, doncs és quan es canvia com un mitjó tot el que sabíem pel que fa a l'astronomia.
0: És que no tornarà a haver un canvi tan bèstia fins a principis del segle XX. I tot i així, molt sovint també amb ciència això passa, com passa a la vida, no? Que els invents o els descobriments o les reflexions anteriors semblen de poca categoria amb respecte al que després s'ha vist que era més cert.
4: Ens quedem moltes vegades
0: en
4: l'últim capítol, perquè perquè l'últim fenomen, no? A vegades també mediàtic, no? De que s'ha descobert això, no? Fa que ens oblidem dels capítols anteriors, però al final hem arribat aquí gràcies a gent com aquesta. Per cert, ho haig de dir, Brahe en alguns temps ha sigut oblidat precisament perquè les seves teories no van arribar enlloc, les dades sí, després amb temps s'ha posat en valor la seva figura, i de fet avui dia si algú visita Praga, a l'església Nostra Senyora del Tint, hi trobarà una bandera danesa i allà hi ha la tomba de Brahe en honor a aquest astrònom que per cert es va exhumar fa uns anys per descobrir si realment havia mort d'una intoxicació etílica
0: com es
4: que havia acabat produint una urèmia, i efectivament és bastant plausible l'autòpsia que li va fer que fos aquest el motiu, no? Per tant, una mica relacionat una mica amb la mort del seu pare, no? És a dir, l'alcohol sempre havia tingut algun paper.
0: Com van quedar els dos centres astronòmics que havia creat, tant Urani Bor com les estrelles?
4: Realment el que passa el 1609 és que Kepler publica les seves tres lleis i, a més, un altre personatge, Galileu, rep una carta dient-li que s'ha inventat una cosa que es diu telescopi. Per tant, el llegat de Brahe dura 8 anys.
0: Ja, és poc.
4: Brahe li diu a Kepler que el que vol és que usi les dades per demostrar que el tercer sistema, no el geocèntric ni l'heliocèntric, sinó el seu, és el veritable, no? I per això li diu Nefrust Avixia Dider, no vull haver viscut en va, no? I Kepler no en fa cas, i de fet hi ha uns anys que hi ha uns litigis fins i tot legals entre els hereus de Brahe i Kepler, que Brahe queda oblidat, i els seus centres d'investigació queden sense finançament, sense estudis, és el que he dit abans, l'epicentre científic europeu es trasllada on hi ha Galileu, per tant a Pisa, a Venècia, a Florència, i per tant, doncs, diguem, el llegat de Brahe durant uns anys queda, diguem, tapat o escombrat o diguem difús, i no és fins molts anys després que es comença a recuperar la importància d'aquest personatge, que avui dia se l'hauria de considerar el pare dels observatoris astronòmics moderns.
0: És que pensem també que al principi del segle XVII és el moment de l'esclat del barroc, i malgrat que òbviament l'Església Catòlica fa moltes maleses a través de la persecució que fa, té una cosa bona, molt bona, que és que el barroc precisament és l'exuberància, i l'exuberància demana precisament una mentalitat d'obrir-se al món, de mirar els estels, de mirar, i sí, això facilita, encara que potser siguem recança, però facilita aquesta obertura de ment que...
5: I arribant a tothom.
0: Sí.
5: El barroc té aquesta voluntat d'arribar a tothom.
4: Sí, és així. Aleshores, el seu llegat es va perdent en aquests moments, insisteixo, ja s'ha recuperat, però els seus centres d'observació no deixen de ser restes arqueològiques, per dir d'una manera, no tenen més pes. Crec que el Duran i Borg ara s'hi ha fet una mena de centre d'observació de la seva vida, museu, però no té una continuïtat.
0: Doncs, sic trans, sic gloria mundi, ja que hi som, Ignasi Llorente, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura, jo crec que força desconeguda dels oients i de nosaltres mateixos, no, Josep Maria?
5: I tant.
0: I que val molt la pena. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Josep Maria Solís Sabater, pleguem ja, perquè ja
5: doncs,
0: és l'hora.
5: Som-hi.
0: Vinga, això és La Guàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Bet Verdagí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, reconeix el sobreesforç del personal sanitari.
2: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: García insisteix que el que passa a Ceuta és una crisi humanitària i diu que el risc epidemiològic per la població és baix, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i diuen que l'alerta és real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a 3CAT Info.
3: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si unas condiciones mínimas sanitarias y de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
1: Repassem més notícies amb Cristian Roldán.
4: Un militar va morir i tres més van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior del govern aragonès.
5: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
4: A les pròximes hores, un equip de bombers de Catalunya se sumarà al dispositiu d'extinció.
1: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. El comunicat es va fer públic ahir coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau que forci Israel a acceptar el full de ruta.
4: El Brasil ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà. Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
1: Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua. Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, carregat d'aigua des de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne l'ubicació.
4: L'acte començarà a les 10 del matí i s'hi farà un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compta amb mi, de Charango. Com és habitual, també seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Recordem que en els atemptats del 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 en van resultar ferides.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
4: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta de confirmació oficial. També jugarà amb l'equip blaugrana João Cancelo, que arriba com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
4: També en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi. En el seu retorn a la segona divisió, el conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest dilluns el Sabadell

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aviam què passarà avui.
1: A veure... Puc demanar una cosa?
2: Sí, tant.
1: Perdoneu, és que si em sento,
2: sí,
1: a mi mateixa cantant...
2: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, me'ls sí. És que si em sento no em lio parlant.
2: T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
2: Doncs treu-te'ls i ja està, vale. Cap problema, no hi ha problema.
1: Vale. Ara semblaré més intel·ligent que...
3: La Mercè, para la tele. Vinga. O sigui, aquesta l'Anna Andreu, bona, eh?
0: Bona, molt bona. Sí. I el Tamagotchi. Parlarem del Tamagotchi.
3: Avui parlem del Tamagotchi.
2: És l'aparell aquell.
3: Sí, creu que arriba, jefa.
2: Déu vos guard.
4: I visca!

0: El Tamagotchi és un invent japonès del 1996.
1: Collons de japonesos.
0: Sí, sí, sí. De fet, anem a explicar una mica què és el Tamagotchi pels més vells, però estava pensant que s'ha d'explicar també pels més joves, perquè... A tu, Laia, quin any hem quedat que havies nascut?
2: 2004.
0: 2004, eh?
3: 4.
0: Clar, és que va néixer abans el Tamagotchi que ella.
2: Clar, jo n'he tingut de Tamagotchis.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Mira, el Tamagotchi era una maquineta en forma d'ou i més o menys de la mateixa mida que un ou, realment. Es podia portar a la butxaca, tenia una pantalleta, tres botonets, eh? I en aquesta pantalleta hi vivia una mena d'animal que era el teu animal de companyia digital. I tu l'havies de cuidar, l'havies de donar a menjar, netejar-lo, jugar, si no se't moria.
4: Ah, ja, com un gos o sí. Bueno, un animal.
0: Sí, sí, com un gos. L'avantatge és que la merda del Tamagotchi es netejava apretant un botó. Diguéssim que la del gos és més cardat. Diguéssim.
5: Bueno, més cardat. Cardat és entendre la situació geopolítica del món, potser, bello, però sí. Recollir la mesa, o sigui, la merda del gos és una bosseta, eh?
0: Bosseta, sí.
5: Recull, inclús et pots portar una ampolla amb aigua, si vols, perquè això he vist que hi ha
0: gent que
5: fa.
0: Sí que hi ha gent que van...
4: Salfumant.
0: Salfumant?
4: Una mica de calç viva.
0: Hòstia. I les façanes de les cases queden precioses després. Doncs allò de la bosseta de plàstic, sí. Ja ho sé, que no es pot anar deixant merda de gos pel carrer, però no hauríem d'inventar un altre material, perquè el plàstic deixa passar la temperatura. Sí. I tu agafes la merda del gos i es calenta, i notes calent.
1: Aquest gest que fas amb la mà no m'agrada gens.
6: Ets molt delicadot, tu també cagues calent, Peyu, o què?
0: No, caguen molt més calent, els gossos caguen molt calent, que a l'hivern a vegades surt fum, que jo ho he vist, això.
6: Perquè és el contrast.
0: No, perquè tenen la temperatura corporal més alta, els gossos.
1: Ah, sí?
0: Llavors caguen més calent que nosaltres.
1: I això vol dir que van amb febre tot el dia?
0: No, simplement...
1: Van calents així, ja...
0: Són així.
1: Ja.
0: Sí, no sé quan estan... Sabeu quin és l'animal que caga més calent?
4: No, i ara que ho dius...
1: Jo tinc feina, Peyu.
0: El colibrí. Perquè els ocells són els animals que tenen la temperatura corporal més alta.
1: No,
0: se't cau una caca de colibrí a sobre, caguen a 42-43 graus.
1: Oh,
0: és molt, eh?
4: És bastant. Tu, Peyu, una cosa, això ho saps tu de tu? De saber teu?
0: Sí.
4: O tu prepares tot això pel programa?
0: Hi ha un equip de redacció que busca tot d'informació.
1: Sí, vale, ara així ja em calma a mi.
0: Però concretament la dada aquesta del colibrí ho sabia jo per uns temes meus que no venen al cas.
6: Sí, però 42 graus, vols dir que no et pot cremar?
0: Bueno, pensa que des de que caga fins que et toca es va refredant, eh? Hauries de tenir el colibrí sobre l'espatlla i que se't cagués amb l'espatlla nua.
5: I la merda aquella de l'ocell de l'Almeida, sabries dir-me a quina temperatura estava?
0: No. Ell devia estar a 36 graus.
4: Sí, no tenia febre, sí.
0: En fi...
1: Tamagotchi.

0: Ah, sí, el Tamagotchi.
1: No, no
2: sé quina temperatura caga el Tamagotchi, no ho sé. El va crear una senyora japonesa que es diu Aki Maita.
3: Aki Shuigera, canvi.
2: No, sisplau. Respecte, aquí és el nom. És una senyora japonesa que es diu Aki i el cognom és Maita.
4: Wow.
2: La senyora no es va fer milionària perquè l'invent el va fer mentre treballava per l'empresa Bandai, que a finals dels 90 en va vendre uns 82 milions.
3: Hòstia, fes números.
2: Ah, no, és que et queda un euro per Tamagotchi, són 82 milions d'euros.
3: Ja pot anar cagant el Tamagotchi, vull dir que...
2: És que a partir dels 2000, però, la moda va caure en picat, la tecnologia va avançar tan ràpid que les consoles i altres dispositius portàtils van matar el Tamagotchi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja coneguda, una cantant i compositora que cuina les seves creacions amb llenya de roure, una caldera i deixant que la sopa vagi fent xup-xup. Unes cançons fetes amb gran delicadesa i que et travessen el cor com un record que creies oblidat. En fi, prometo no posar-me més melodramàtic.
0: Carai, d'unidó, eh?
2: Sí, d'unidó.
0: Sí, t'has posat intens, eh?
1: Estic inspirat avui, què vols
0: fer? Molt bé, Arnau. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Anna Andreu! Bravo!

0: Anna Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un plàtan.
0: Un plàtan.
1: I després un entrepà de formatge.
0: Ah, i no beus res?
1: Sí, cafè també,
0: cafè.
1: Dos.
0: Cafè. Dos cafès, eh?
1: Sí, és que m'he llevat molt d'hora. I ja venia cap aquí, dic, necessito més gasolina.
0: Escolta'm, tu ets de Sant Quirze del Vallès.
1: Sí, vaig créixer allà. Vaig néixer a Barcelona, però sóc de Sant Quirze del Vallès.
0: Jo hi vaig viure un parell d'anys, a Sant Quirze del Vallès.
1: I què tal? Té les seves coses.
0: Què has menjat per esmorzar? No, bé, és que jo vaig viure una zona... Bueno, era quan estudiava a l'Autònoma amb la meva xicota i vam trobar un pis allà darrere a l'Alcampo, que és a l'altra banda de les vies.
2: Conec.
3: Amb... Sí. Sí. I tenia la meva millor amiga.
0: Ah, sí?
3: Allà.
0: Ah, sí.
3: Mira.
2: Darrere les vies de l'Alcampo...
0: Sí.
2: Ja veus que no t'ho vas passar molt bé.
0: De tots els cotxes aparcats que hi havia, crec que el 50% eren policia secreta. Sí, sí, feia una mica de cosa sortir a passejar el gos per allà.
1: Era... Sí, hi ha zones i zones,
0: sí,
1: a Sant Quirze.
0: Sí, però...
1: L'Alcampo està bé. El Leroy Merlin.
0: Sí, el Toys R Us hi havia també, no?
1: Sí,
0: sí, sí, ben maco tot allò.
1: Molt, molt maco.
0: Tu vivies a l'altra banda de les vies.
1: Jo vivia a l'altra banda de les vies. A l'altra banda de l'Alcampo.
0: A l'altra banda de l'Alcampo.
1: Però no hi vaig fer gaire vida, tampoc.
0: Ja. I on vius ara, on tens?
1: Jo visc a Sants, fa anys.
0: Barcelona.
1: A Barcelona.
0: Molt bé, escolta. Pels que encara no hagueu escoltat mai a l'Anna Andreu, és aquesta noia que la teniu aquí asseguda i que sona així de bonic.

0: Ja t'inspirava la música en aquella època que corries per allà darrere l'Al Campo, diguéssim? Ja tenies ganes de fer això?
1: La veritat és que no... fer música mai havia estat com una cosa que pensés que no era la meva vocació o el meu somni. Era una cosa que he anat veient amb els anys que em dona certa pau i que me n'en surto i llavors he tingut la sort de descobrir-ho de més gran i poder-ho fer.
0: A què t'haguessis dedicat, si no?
1: No en tinc ni idea.
0: No ho saps.
1: Jo vaig estudiar psicologia.
0: Psicologia? Hòstia, no ho diguis, això, perquè llavors sempre ja et sents analitzat quan parles amb
1: un... No. I vaig fer màster i així tot, però no m'hi vaig enganxar gaire.
0: No et va agradar?
1: No. Bueno, la carrera no em va agradar gaire, no.
0: On vas fer-la?
1: A l'Autònoma. Mira que...
0: I aquesta és la falca publicitària de psicologia. No, aviam, un altre li pot agradar.
2: I tant, home, sort n'hi ha, que n'hi ha que els agraden.
0: En Xuriguera també va fer filosofia a l'Autònoma.
3: Sí, i alguna assignatura de psicologia.
1: I què tal?
3: No em va agradar gens.
1: Que no. No, a mi tampoc.
3: No, és psicologia.
0: Es trucaran de l'Autònoma i es queixaran.
3: Bueno.
0: No.
2: Jo a l'Autònoma, jo hi vaig...
0: Tu sí, eh?
2: Jo a l'Autònoma...
3: No t'hi vist mai a l'Autònoma, tu.
2: No m'hi van voler.
1: Alguna festa.
2: Però vull dir que jo sóc un gran defensor de l'Autònoma.
1: Sí, no, jo també, eh? Sí, sí.
0: Escolta, l'any passat vas treure el Vigília, que és el teu tercer disc, que a més el vas treure poc després d'haver sigut mare. No sé si recordes aquell procés, com va ser.
1: Quin dels dos?
0: Els dos conjuntament, perquè els vas fer conjuntament.
1: Sí, no, bueno, no me n'oblidaré mai. No me n'oblidaré mai. Sí, no, el disc va sortir un cop ja la meva parella i jo ja havia nascut el nostre fill, i pel que sí que tota la preparació del directe i tot plegat sí que ho vam fer quan ell era molt petit, que tenia pocs mesos. I
0: que us l'enduíeu a...
1: Sí, a durant la gira també els primers mesos veníem nosaltres i, ostres, sí, no ho oblidaré mai.
0: Perquè la teva parella també forma part del projecte, sí. Llavors és difícil no combinar-ho.
1: Clar.
0: La criatura està amb
1: si
0: una amb l'altra.
1: I tot, vull dir, tampoc, vull dir, pot estar poca estona sense nosaltres, era
0: clar.
1: El que durava el concert i poc més.
0: Com és això de compartir projecte amb la teva parella? Us ha passat algun dia que a mig concert aprofiteu per... Recorda't que hem d'anar a comprar macarrons que ens fan.
1: Aviam, té coses boníssimes. Jo diria que en té moltes més de bones que de dolentes, perquè al final és amb la persona que millor t'entens, i quina sort poder compartir també aquesta faceta, no?, de la vida juntes. Després sí que és veritat que a vegades...
2: Les dolentes.
1: Aviam, les dolentes... Pot ser que, no sé, que un dia t'enfadis i estiguis fent les proves de so i t'emprenyis, però llavors tens la sort de que tens un concert per endavant, que no parlaràs. I llavors, és veritat. Sí, perquè llavors et comuniques d'una altra manera, et mires, estàs tocant, connectes d'una altra manera i te'n recordes de què és l'important. No? I això fa que a vegades ens reconciliem sense haver de parlar res.
0: Quan té la criatura ara mateix?
1: Ara té un any i nou mesos.
0: Un any i nou mesos amb dues mares músics?
1: Sí.
0: Què li espera la criatura?
1: Mira, és que no ens deixa tocar, perquè sap que quan agafem la guitarra o la Marina agafa el violí o la bateria, sap que ho associa a la feina i llavors diu, no vols...
0: Ah, no?
1: No vols.
0: No li agrada?
1: No ens deixa.
3: Ah, diu no vols.
0: No vols.
1: Clar, és molt difícil d'entendre, això.
3: No, sí.
1: Clar, Brem, no vols.
0: Bé, escolta, la Maria Rufat, ella Marina. Rufat té estudis de música i tu ets autodidacta perquè vas estudiar psicologia.
1: Sí, jo n'he après, el que sé ho he après sola.
0: Bueno, però bé, no?
1: Sí.
0: I què t'empenya ensenyar-ho al públic, això? De dir, hòstia, no vull que sigui un hobby, vull dedicar-m'hi professionalment.
1: Bueno, perquè em passa que quan de veritat connecto amb el que estic fent és quan ho canto per algú. No? Abans, quan tu estàs... No sé, d'alguna manera que estic fent les cançons i puc entrar-hi més o menys, però si sé que hi ha algú que està escoltant, entro molt més en el que estic fent. I d'alguna manera pren una intensitat diferent. I a mi és el que m'agrada és això, és fer concerts. Llavors, per mi fer cançons és una miqueta el que he de fer per poder-les ensenyar després. El que m'agrada és... Bueno, pot sonar com si tingués un ego molt gran, però m'agrada cantar per la gent i de cop es crea una tensió que m'agrada.
0: Al final, tots els que fem alguna cosa ho fem per algú, diguéssim,
1: sí.
0: No? Per
1: sí, algú... a mi em canvia molt. És com que em creixo una miqueta quan hi ha algú a l'altre cantó.
0: I t'ha arribat d'algú que li hagi arribat la teva música d'una manera especial? Algú que t'hagi fet saber d'hòstia, a mi això ho vaig sentir i em va fer plorar, em va desmuntar.
1: Sí, m'ha passat bastantes vegades, de fet, i agraeixo molt a la gent que s'acosta a dir-m'ho, perquè perquè és bonic, no? De vegades... puc demanar una cosa?
0: Sí, tant.
1: Perdoneu. És que si em sento,
0: sí,
1: a mi mateixa cantant...
0: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, me'ls sí. És que si em sento no em lio parlant.
0: T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
0: Doncs treu-te'ls i ja està. Vale. Cap problema, no hi ha problema.
1: Vale. Ara semblaré més intel·ligent que abans.
3: A mi m'ha semblat tot bastant intel·ligent.
0: Sí.
1: Bueno, espera't, sí, sí.
4: Prova't a treure els auriculars, Xavier.
0: Allà sí era això.
4: És que no et passi això.
1: Potser és això, Potser se t'arregla aquí. Bueno, què m'estàs preguntant?
0: No, tu volies... Estaves agraint a la gent que se t'acosta a donar-te una mica de feedback del que fas,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, perquè... a vegades és difícil... Em sento per allà, també.
0: També, al final...
3: L'ha parat la música, sisplau, una vegada!
0: El programa de ràdio s'ha de sentir perquè nosaltres també ho fem per la gent, eh? Vull dir que...
3: Silenci!
1: No, que deia que sí, que ho agraeixo, perquè veus que té sentit el que fas. L'altre dia em va escriure un noi que em va dir que havia tingut un accident a la muntanya i s'havia quedat atrapat amb la seva companya en una llau o alguna cosa similar, no domino molt de conceptes de muntanya, i va haver d'esperar moltes hores l'helicòpter i va estar 8 hores, que em va dir que estava cantant les meves cançons per dins, perquè allà, en aquells moments, la concentració és molt important i se les va estar repetint per dins.
0: Veus?
1: Va explicar l'altre dia, per no congelar-se.
0: Fa pinta que ets molt perfeccionista, vull dir que hi deus estar una estona a fer cada cançó, a composar-la...
1: Sí, sí. Per això faig discos molt curts. És veritat.
0: Quan tardes a fer una cançó?
1: Què porta? Depèn. N'hi ha algú, perquè tampoc... No, a vegades les cançons les comences i veus que no avances i les deixo en un racó i al cap d'un mes la torno a agafar i si no, potser no acaba ni en aquest disc, acaba en un calaix de sastre i potser al cap de 3 anys la recupero. Hi ha cançons que potser la vaig començar... Vaig veure un document del Drive que posava 2021 i la cançó va sortir el 2024. Això no vol dir que m'hi hagi posat cada dia,
0: clar,
1: però sí que he tardat temps en descobrir com resoldre-la.
0: O tens allà i la vas revisitant, sí, de tant en tant.
1: Sí, és com qui fa un quadre o no, vas veient què és el que li falta i hi ha un moment que ho dones per acabat.
0: Tens algun ritual concret abans de sortir a actuar en un concert?
1: Bueno, amb la Marina sempre ens fem una abraçada.
0: Sí.
1: I... No, diria que no. Diria que no. M'agrada estar tranquil·la. No m'agrada que hi hagi molta gent al voltant, m'agrada estar més aviat en silenci i vull que no estic allà fent-me birres ni... No estic supernerviosa,
0: no fas,
1: però estic...
0: No fas la cara, tampoc, eh?
1: Bueno, no. I estic concentrada. M'agrada estar concentrada.
0: Bueno, també la manera com cantes i tot necessita també entrar en un clima, no? I
1: sí.
0: No es pot fer un concert de final de festa major amb Senyor. Tot de bars al voltant i gent beguda. Complicat.
1: No m'acompanyo molt.
2: Has dit això del disc curt? Què vol dir un disc curt? De quina durada?
1: Fan, no sé, són 8 cançons, normalment, uns 20 i pico minuts. Però perquè...
2: 20 i pico minuts?
1: Sí, però perquè sí que intento posar només les cançons que n'estic molt convençuda. Vull dir que si tinc 12 cançons, doncs trio les que més m'agraden i a mi m'agrada, el que m'agrada és tocar. Llavors intento posar les cançons que sóc més o menys conscient que no les avorriré, no? Vale. Que em funcionen bé del tot i que podré estar un any i mig cantant-les, entrant cada vegada que la canto, entrant bé i sentint que aquella cançó...
0: Va una mica però en contra del que manaria la indústria, no?
1: Absolutament.
0: I ho fas conscientment, això també.
1: El què?
0: Això de triar un camí que no és el camí habitual que marcaria
1: la indústria. No ho sé fer d'una altra manera, tampoc. Vull dir, si ho intentés, crec que no em sortiria gaire. Perquè, bueno, no són cançons, tampoc que...
0: És que tu i la Marina, a final dels concerts, sortiu a vendre discos i merchandatge?
1: Sí.
0: Però vosaltres mateixes, eh?
1: Sí.
0: També això és com...
3: Mercat.
0: Comerç de proximitat, sí, portat a l'extrem.
1: Sí. Sí, bueno, també, al final, la gent... Viure de la música en directe és molt complicat, és una manera, no, d'agrair al públic que vingui, que ens permet dedicar-nos a això, que aquest sigui el nostre ofici, la nostra feina, i que menys,
0: sí,
1: que si
0: cantant,
1: la gent ha vingut a veure't sortir, no?
0: Hi ha cantants que l'última cançó
5: ja, quasi ni
0: ja no hi són i desapareixen amb una limusina per darrere.
1: Clar, sí. O amb un helicòpter, no? Però no, nosaltres encara no estem aquí. No, igual un dia no ho fem. O sigui, sí que és veritat que acabes el concert i estàs amb tot el subidon i necessites descomprimir i l'últim que et demana el cos és sortir i començar a parlar amb gent, perquè potser estàs 40 minuts o una hora
0: clar, allà, clar,
1: parlant amb tothom, però bueno, crec que val la pena. Crec
0: bueno,
1: que
0: forma
1: també...
0: part de l'experiència com a públic, no? També.
1: Sí, també mires, també te n'adones realment de com ha anat el concert, perquè a vegades tu fas un concert i dius, ostres, avui no he disfrutat tant, i després surts a vendre discos i la gent està emocionadíssima, no?
3: Bé, això passa, eh?
1: Sí, sí, que com passa. Que tu la vivència és, bueno, un concert que, bueno, no ha estat dels millors per mi, i la gent està contenta, doncs, bueno, és guai saber quin estat de salut, no? Té, està el projecte, com ho ha rebut la gent i escoltar, qui t'ha escoltat, no? Com a mínim.
0: Escolta, saps que hi ha una cançó teva que es diu El crit al cel, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula romàntica americana? Coneixies això?
1: Ai. Em sona que... És americana?
0: Sí, sí, sí. És una bona merda de pel·lícula, d'aquestes de diumenge a la tarda.
2: Hòstia, això, la meva dona segur que la coneix.
0: La pel·lícula és The Map That Leads to You, el mapa que em porta a tu, és del 2025.
1: Sí.
0: Es pot veure a Amazon Prime, si us interessa. És, bueno, un tio que va de vacances per Barcelona i altres ciutats, s'enamora d'una actriu jove, d'una noia atractiva, bueno,
1: sí, sí, que no l'he vist argument. La pel·lícula, però sí que em van dir...
0: N'eres conscient.
1: Escollim aquesta cançó, vaig dir, doncs...
0: El crit al cel. És aquesta.

0: pecat.
1: És més bona la cançó que la pel·lícula. Com, no et van demanar permís? No.
0: Sí, clar, sí, ja. Bueno, paguen uns diners.
1: Paguen, eh?
0: Home, sí. Sí, bueno, aviam, i de vegades també depèn, no? Quan reps uns diners, doncs moltes gràcies, i després hi ha projectes que són més petits i potser no tenen un pressupost i tu t'agrada el projecte i els hi pots seguir la cançó o...
1: És una pel·lícula, això, eh?
0: Sí.
1: Paguen molt o no?
0: Bueno...
1: Bueno,
0: bé, està bé, home, està bé. Va molt bé, va
1: està
0: molt
1: bé, està
0: bé.
1: Sí, sí. I això d'anar cobrant també royalties després, quan la meten?
0: Sí.
1: Quan una senyora suposa Antena 3 a la tarda del diumenge, o...
2: Noi, no?
3: Antena 3 la fan?
0: La teva dona. Sí.
1: Bueno,
3: la meva dona, la meva dona segur, que, una part dels clinc-clinc-clinc-clinc...
0: Doncs dona-li les gràcies.
4: Li diré la part teva.
1: Això que dius de compartir les opinions amb la gent després del concert té una part positiva, però si et foten una hòstia, diguéssim, a nivell de dir, hòstia, no m'ha agradat això, com t'ho agafes?
0: Home, no m'ha passat. Sí que hi ha algun senyor que em va dir...
2: Sempre són els senyors.
0: Sí, però ja el
1: sempre,
0: veia, eh?
1: Molt oportun, sempre.
0: Ja el veia, que feia molta estona que estava allà esperant per dir-me alguna cosa, va venir, no sé què, per què no fas no sé què, en comptes de...
2: Cuidis de casa seu.
3: Que fas una cançó dels Beatles, no? Allò...
0: Sí, no sé, em va donar com un consell que em va semblar una mica raro i li vaig dir doncs, que ho
2: fes... Vagis al psicòleg.
0: Que ho fes ell. Que quan faci un concert m'avisi i ja aniré a veure.
1: Molt bé. A on el podem veure? Mira, properament.
0: Mira, el 2 de maig serem al monestir de Sant Pere de Casserres.
1: Oh, que bonic,
0: sí.
1: Aquí, tocar el pantà de Sau.
0: I després serem també al maig, toquem a Vilafranca del Penedès. I aquest estiu serem a Camprodon, al Microclima també, entre d'altres llocs, però bueno, la web està...
1: Allà ho trobareu tot. No sé si estàs pensant ja en un hipotètic proper disc.
0: Sí, de fet fa poc que estic començant a posar-m'hi, perquè em costa trobar estones, però sí, que m'angoixa una mica sempre posar-me a fer un disc.
1: Sí? Veritat.
0: Sí, sí. Perquè com que no, la manera de fer és una mica erràtica a vegades, no sé molt bé com faig les cançons, a vegades penso, ja no ho sabré fer. Ja,
1: això
0: tota
1: passa,
0: la sort que podia tenir ja l'he tingut fent cançons.
1: Això passa, a mi sempre em passa quan he d'encarar un espectacle de teatre nou, sempre penso, ara fer-ne un de més bo que aquest,
3: sí,
1: ja no ho sabràs fer.
0: No.
1: Però al final vas fent, també és per necessitat.
3: Sí, una mica.
1: Anem a posar a prova el teu català.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Anna, a veure, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de Vega!
0: Vale.
1: La paraula d'avui és istme.
0: Istme,
1: istme.
2: Istme.
1: I-S-T-M-E, istme. A, istme, nom masculí d'origen bíblic, abreviació d'Ismael, només s'utilitza en contextos d'amistat i confiança.
2: No rigueu, sisplau. A mi m'agrada més aquell cuiner d'abans de TV3, aquell que es deia Istme Prados, em sembla.
1: B, istme, espai de terra estret que connecta dues àrees més grans, dos continents o un continent i una península.
3: No tinc el graduat escolar perquè el cabronàs de geografia em va suspendre perquè a l'examen vaig posar que el canal de Suez i l'istme de Suez eren a Girona.
1: O C, istme, sinònim de xafarderia, informació que es diu d'orella a orella i que normalment fa referència a persones conegudes.
6: Ai, nena, diu que el president de la comunitat de veïns l'altre dia el van trobar a l'ascensor amb la dels baixos, allà entelant el mirall. Ah, i sé algun altre istme que hauries de cul.
1: A, B o C, Anna?
0: Jo diria que és la B.
1: Doncs diries fantàsticament B, correcte! L'istme de Suez. Avui parlàvem del Tamagotchi. Tu ets del 88?
0: Sí.
1: No sé si et va enganxar l'època Tamagotchi.
0: Una mica.
1: Sí?
0: Sí.
1: Tenies un Tamagotchi?
0: Sí, groc i taronja.
1: Veus?
2: Hi havia colors, eh?
0: Sí.
1: Li havies posat nom?
0: No ho recordo.
1: Se't va morir com tots.
0: Absolutament. Ple de merda, o sigui, vam menjar merda.
1: Oh, clar, és que era molt avorrit netejar-los i les caques.
0: Bueno, és que fa molta gràcia fins cada cop, no?
6: Però ja no podies ressuscitar un cop se't moria?
1: Crec que no, eh?
0: Sortia un angelet? No, que cruel, no?
1: Jo crec que sortia la làpida, segurament es podia ressuscitar si no t'havies de...
4: Sí, hi havia aquell botó enrere, no? Que havies de posar el clip.
1: Ah, exacte.
4: Potser el que jo
1: tenia,
4: veritat,
1: eh? sí senyor. Tens raó, Àlex. Ara m'has obert aquí un espai del meu cervell que tenia.
0: Sí.
1: Sí.
6: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi es va batejar amb aquest nom perquè és la unió de dues paraules, que és un estamago, que vol dir ou en japonès.
2: Ou, tamago, ou. Tamago. Posa'm mitja dotzena de tamagos.
1: Sí, sí, però si dius tota la frase en català i només dius tamagos, no sé si t'entendran els japonesos.
2: Ja, poder no. Ah, però en català funciona, eh? Tinc els tamagos plens.
1: Mira.
2: Aquí t'entenen.
1: Aquí sí, aquí sí.
6: Doncs això, tamago, que vol dir ou, i després hi ha una segona paraula, que és wachi, que vol dir rellotge.
1: Mira.
2: Quina watchi és? Ah, no.
6: No.
2: Quina watchi posa el rellotge?
1: Ets mig japonès,
6: ja. Mira l'hora, el watchi.
2: Quina... Això.
1: El watchi.
6: Ou i rellotge. La idea era que tinguessis una mascota en forma d'ou que la portessis a sobre com si fos un rellotge d'aquests de butxaca. Mm.
1: Hi havia gent que feia de cangur de tamagotchis, eh?
6: Què? No em diguis.
1: Sí. Quan tu no et podies cuidar del teu i tenies un compromís, el donaves a algú... M'has de vigilar el tamagotchi...
0: Sí. Tutor legal del...
1: Això... Sí, sí, com un tutor legal.
6: Això ho fèieu aquí.
3: Però ja es veia, amb aquestes coses digitals primeres que van sortir, ja es veia que no anaven bé.
1: Sí!
3: Vull dir, ja preveies que el futur no seria massa més guat.
2: A mi em fotia molta ràbia.
1: Oh, no, és el què, els tamagotchis?
2: El tamagotchi.
1: Però el que havies tingut? Tu ja...
2: No, anar voltada per la classe amb un martell, tamagotchi que veia...
6: Què?
2: Hòstia, tant.
6: Ets un assassí.
2: En dèiem Tete.
6: Tete?
2: Terminator de tamagotchis.
1: Què diu aquest? De veritat.
2: Els anys 80, no, això?
1: No, era 96.
6: El Tete.
3: Encara anaves a col·legi, tu?
1: El Tamagotchi.
3: D'aquí, perquè estàs assentat aquí.
2: Encara hi eres.
6: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi, encara que va morir la moda aquesta relativament ràpid, va ser el primer videojoc emocional. Quan se't moria apareixia això que hem dit, la làpida aquesta, i els experts diuen que el que va fer va ser assentar les bases psicològiques que utilitzen moltes aplicacions i xarxes socials actuals. Veus. Notificacions que interrompen la vida real, sí. Vincle emocional amb un sistema digital que no es viu,
2: ja.
6: Tota aquesta mena de coses que ens està portant pel pedregar.
3: No ho vam veure venir i ara...
6: I ara mira, així, menjant-se-la.
1: I estàs molt ficada a les xarxes socials, Anna?
0: Hi he de ser... però intento no... També des de que soc mare intento no mirar-ho tant ni tenir-lo sempre a mà. No m'agrada estar putinant en el mòbil tota l'estona per casa. I soc més del que m'agradaria, però intento dosificar-ho bastant.
1: Anna Andreu, eh? No busqueu Anna Andrés, que és una model.
2: Ah.
0: Bueno.
1: Bueno. Ho dic perquè...
0: Està bé que ho diguis, sí.
2: L'Anna Andreu també és model.
1: Correcte.
2: De
1: l'Oceu. Sí, sí, però hi havia una... És que em va passar preparant l'entrevista.
2: Ai, ai, ai.
1: Anna Andrés. I surt i dic, no pot ser, no pot ser, no és aquesta senyora. Anna Andreu, de Sant Quirze del Vallès, de Sants actualment.
0: Sí.
1: No marxaràs de la Renaixença sense abans tocar-nos aquí en directe una cançó amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Tocaràs sencera.
0: Sí.
1: Que és el títol de la cançó.
0: Sí.
1: I
0: jo també tocaré.
1: Ho tocaràs sencera i la cançó també la sentirem sencera. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Anna Andreu amb Laia Gluck, Arnau Tordera interpreten sencera. Sí.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la cantant japonesa Hitomi, que ens interpreta Go Go, una peça publicada l'any 2014. Aquesta cançó era l'obertura d'un anime basat en el món dels tamagotchis. Un cop es van morir, doncs ja van inventar-se una manera de treure en Reddit fent una sèrie. Però la seva vinculació amb aquestes petites criatures no va quedar aquí. La van transformar també en un tamagotchi i van posar la Hitomi, aquesta cantant, com un personatge més dins la sèrie.
0: Ah, amigo.
1: I a més, ella mateixa s'encarregava de donar-li veu. La jugada va ser perfecta perquè ella va explicar que la seva filla era fan de la sèrie dels tamagotchis.
0: Els tamagotchis. No ha arribat aquesta aquí a Catalunya?
2: No, ja no l'he vist.
1: Aquí sempre anem 20 anys tard.
0: Sí.
1: Està al cabre, jo crec.
0: Està al cabre. Escoltem Hitomi i la seva cançó dels tamagotchis i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui tenim la Boira, que és una família de Jack Russell. Sí. Viu a Barcelona i la seva responsable és la Raquel Solà.
1: Jo en havia tingut un de Jack Russell.
0: Ah, sí?
1: Més maco que aquest, ara que el veig.
2: Bona cua, bona cua.
0: Sí. Va molt la Raquel ens ha dit que, no sé si ho veieu, per l'angle de la foto sembla que no tingui orella.
1: Sí que li falta una orella.
0: Oi? Ho sembla. Però, és un misteri.
3: El que té en Peyu.
0: La Raquel ens ha explicat...
4: Està mirant el gos.
0: Concentreu-vos.
3: Perdó. M'han canviat, m'ha sortit en Peyu i...
1: No em falta, a mi no em falta cap orella.
0: No, al revés. Les té les dues amagades. Doncs sembla que li falti una orella, de fet no ho sabem, però és que la Raquel ens ha explicat que un cop li van mossegar l'orella i no sabem si és que s'ha quedat sense.
3: O...
0: Una cosa que tenim clara, i també amb la foto ens ho indica, no? Que va
1: amb un monopatí.
0: Doncs és que no li agrada passejar, tu. No, es veu que cada vegada que veu una boca de metro, ella ho associa a anar-se'n cap a casa i es fica cap a la boca de metro.
1: Això de la foto potser no té orella i llavors li fan fotos sempre des del perfil bo.
0: Potser sí.
3: Com un Julio Iglesias.
0: Jo ho faig, això. Sí? Com
3: Julio Iglesias també li feia.
1: Però li fan des del cantó que no es veu la nena petita darrere.
3: Exacte. He dit exacte, però encara no havies acabat la frase.
1: Per què no passejarem aquest animal?
2: Doncs l'any 1924 Barcelona està engrescada amb les obres de les primeres línies de metro de la ciutat. Van començar l'any 1922 i el mateix rei Alfons XIII... Em rento la boca després de dir-ho. Va fer-ne la primera parada inaugural.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som el 12 d'abril de 1924. La passejada d'avui és ideal per la Boira, que és una gossa que no vol caminar per Barcelona si no té una boca de metro a prop. Avui estarem tota l'estona sota terra, mentre els obrers enllesteixen les obres del Metropolità Transversal, el que seria l'actual línia 1, que tots coneixeu.
4: Bueno,
3: qui tots?
1: Tots no ho sé, perquè jo quan ho he llegit el guió aquest dematí... Ho he hagut de buscar com era la línia 1 de metro perquè no tenia ni idea. I és ben parida, travessa tot Barcelona.
3: Què dius ara, boi?
5: Jo l'agafo cada dia.
1: Ah, sí?
3: Sí, és
5: cada dia. Tota la dia, de Bellvitge a Marina.
1: Ah, mira.
3: Però per bici.
1: M'ha agradat molt.
5: Sí, vaig anant i venint.
1: Arrenca l'Hospitalet a Bellvitge i llavors acaba Santa Coloma de Gramenet i l'última parada es diu El Fondo, que es va de Bellvitge fins al Fondo.
3: Hosti, que bo. Que maco. Anem-hi un rato.
1: Sí, un dia. Fem-la tota, un dia.
3: Sí.
1: Fem uns entrepans.
3: Però darrere el tren
0: sí, perquè ha de ser llarg, això, eh?
1: No sé quanta estona tardes a travessar-ho tot.
4: Una hora.
0: De Bellvitge a Marina, 35 minuts.
3: En metro?
4: No ho fem mai.
1: Ja ho farem. El problema de la línia és que les obres són d'una magnitud descomunal, com us deia, travessen tot Barcelona.
4: Esclar.
1: I les obres van amb retard, com és habitual en aquests casos. Heu de pensar que la construcció del metro de Barcelona és a pic i pala, eh?
4: Oh.
1: Avançar un metre comporta diverses hores de feina i la línia ha de tenir 4 quilòmetres de llarg. De tota manera, el capatàs de la construcció no sembla gaire comprensiu amb els seus treballadors.
6: Fa rato que sóc el capatàs.
7: Va, coi de treballadors! Va, vagos, ganduls! Que la meva àvia picaria més ganes que no pas vosaltres. Vinga, va, acabar aquí.
8: Fem tot el que podem, eh? Guaita com tinc les mans, eh? Ah, vull dir que...
7: D'aquí 6 mesos s'haurien d'haver acabat aquestes obres. Va, vinga, pica.
2: Oh, potser si ens deixés de cridar d'aquesta manera i ens donés material com Déu mana, doncs aniríem més de pressa.
7: Els obrers el que us fa moure són 4 crits ben donats. Vinga, va, acabar aquí. Va.
1: Les condicions dels obrers de l'any 1924 són terribles. Ens trobem sota la dictadura de Primo de Rivera. Els moviments sindicals estan prohibits i Barcelona necessita mà d'obra, encara que sigui no qualificada. En aquesta mena de construccions el sou és baix i el perill de tenir un accident és elevat.
7: Res, això són ganes de queixar-se i poca cosa més.
1: Els obrers del metro són els anomenats topos, ja que, com els talps, ells tampoc veuen la llum del sol. A sobre nostra hi tenim els atrafegats carrers de Barcelona, però aquí dins del túnel el món s'atura i el silenci només es veu interromput pels pics i les pales dels obrers. La construcció del metro de Barcelona és una feina duríssima. La Boira, el nostre Jack Russell, ja fa estona que s'ha adonat que allò no és com les boques del metro d'avui dia. Abans de tenir el metro de Barcelona en funcionament, molta gent va haver de suar sang.
9: Bueno, el metro d'avui dia a Barcelona també fa una mica de por, eh?
1: Sí que és veritat, sí.
9: Sí. Bueno.
1: I aquells passadissos... Jo no he entès mai els trasbordos,
4: sí?
1: Aquells passadissos llargs.
9: Sí.
1: La gent que canvia de parada per sota terra, puguem anar per dalt i veure una mica l'ambient. I els veus tots allà, me cago en Déu, en aquell...
0: Hauries de tornar a pagar, si vas per dalt.
1: No, home, ja et val el mateix bitllet, no?
9: No.
3: Peyu, no t'emmerdis.
1: No, però això no m'hi fico. Penseu que els anomenats topos fan jornades de 12 hores, s'hi posen a trenc d'alba i no surten del túnel fins que ja és de nit.
8: No, i això de no veure el sol, això va fatal pel ritme circadiari.
1: Sí.
7: El ritme circadiari. Què és el ritme circadiari? El ritme circadiari. A vosaltres sí que us falta ritme, va, a treballar! Ai.
1: Segurament els obrers del 1924 no sabien, a diferència nostra, què és el ritme circadiari,
7: sí.
1: No?
7: Mm. Que també estaria bé explicar-ho una mica.
8: Jo me'l miro cada setmana.
1: El ritme...
7: Què és?
1: Bueno, és el ritme circadiari.
7: Com el metabolisme.
1: El ritme circadiari és el que vas en concordança amb el sol. Quan surt el sol treballes i quan s'apaga vas a dormir.
7: El de les gallines.
1: Exacte. Aquest. Aquest és el circadiari.
7: És aquest. El circadiari.
1: Circadiari, sí.
7: El circadiari.
8: No és anar a veure un tortell poltrona cada dia.
1: No. Segurament... Deia que els obrers no saben de què va tot això i que pateixen les conseqüències de treballar 12 hores sense veure la llum del sol, que és gros, això, eh? I entren de nit i tornen a sortir, que ja és de nit, altra vegada.
7: Sí, doncs mira, Peyo, ara hem pensat uns canvis i això s'arreglarà, ja veureu.
1: Sí,
7: ja veureu.
1: Les obres van tan endarrerides que l'empresa responsable, que per cert és privada, ha decidit fer dos torns.
7: Dos torns.
1: Els obrers del torn de dia treballen de les 6 del matí fins les 12 de la nit.
8: Hòstia.
1: Llargot, eh? No? Sí, per molt que paris a esmorzar...
8: Sí, no, se't fot llarg, eh?
7: Si hi ha feina, eh?
1: Sí. I llavors hi ha els del torn de nit que treballen des de les 12 de la nit fins a les 6 del dematí.
7: Ah, solucionat, eh? Els que sortiu el de bon dematí tindreu tot el dia per anar per al sol.
1: Veus que bé?
9: Hòstia, jo no sé què prefereixo, la veritat, eh?
1: Jo no treballar.
9: Sí, també és veritat.
1: A les dues.
8: Sí.
1: A partir de llavors, les obres del metro de Barcelona són ininterrompudes. Dos equips d'obrers aniran rellevant-se. En aquell túnel hi ha pic i pala les 24 hores del dia. Però a vegades, en aquesta mena de coses, no es pot córrer.
8: Pep, què és aquest tremolo, eh? Ho sentiu o no?
7: A veure, es pot saber per què esteu parant? Ja va a treballar.
2: Oh, ja fa dies que sentim tremolors molt estranys.
7: Sí, va, deixeu-vos de ximpleries i vinga, va, a treballar aquí. Pico i pala, eh? Va.
8: Home, però és que sentim fresses, eh? Vull dir, és que aquí se sent una cosa que...
7: A treballar, us dic!
8: Bueno.
1: Els obrers més experimentats ja fa dies que estan notant uns tremolors que no són normals. És un tram subterrani amb un terreny difícil.
2: Capatàs, això és molt perillós. Cada cop que fem anar al pic, el túnel tremola.
7: Bueno, em sembla que són molt poques ganes de treballar, això.
8: Mira què passa. Mira
7: si
8: què
7: tremola,
8: passa.
7: Si deu ser que passa el metro a prop.
1: No pot passar el metro perquè l'esteu fent. No hi és, el metro, encara. L'esteu fent. Ho entens o no, això?
7: Ja m'ha costat, però ara ho he entès. És que tinc el circuit...
1: Ara sí que tremola a Barcelona, eh? Sí. Jo me recordo, hòstia, el Capitol.
7: Sí, noi.
8: Home, i tant.
1: I tant. El camerino aquell d'allà sota de la sala Pepe Rubianes, anaves a cagar allà, passava el metro, tremolava el cul, eh?
8: Sí. No, mira, a veure què passa com pico, eh?
7: Sí.
8: Ja ho veuràs.
1: Sí que tremola, sí.
8: Veus?
1: Sí que tremola.
7: A veure.
1: Prova tu, Xuriguera.
7: Deixa'm-ho provar a mi. Veus? No ha passat res, eh?
1: Va.
8: Bueno. Bueno, que ha picat molt fluix, ja veuràs.
1: Pica més fort, ha parit.
8: Toma.
1: Què?
7: No,
1: fes-ho tu, Xuriguera.
7: Porto jo. Deixa'm-ho picar a mi. Veus?
1: Però pica fort, hòstia.
8: Pica fort. Com ho faig jo? És ben parit, això, treballar així. Pica tu.
7: Però estàs amb dinamita, tu.
8: Pica tu. Deixa'm picar jo, pica jo. Pica tu. Aquests efectes m'agraden.
1: Ai, noi, com hi disfruteu. Som el dissabte 12 d'abril de 1924.
7: Ja.
1: Durant el torn de nit, llestimosament, les queixes dels obrers han sigut ignorades i en un moment de l'excavació passa el que no hauria hagut de passar mai. El túnel s'esfondra amb els treballadors a dins. Ara sí que m'han tremolat les orelles.
7: Han picat massa fort, ara.
1: Sí.
8: Pica tu, pica jo. Jo no picaré més.
1: Sí, em sembla que al final per això el que ho ha fet caure ha sigut el copet fluixet.
8: Sí,
1: eh?
8: Saps com jo l'últim trago? Saps que és el que et fot mal?
1: Ei. La versió oficial primer parla de dos morts. Bueno... Ens hem escapat barat.
7: Bueno, bé, si no et toca tu...
1: Ah, no, sí, clar. A mesura que passen les hores, els cossos però van apareixent. Al final serà un total d'11 víctimes mortals.
7: Apa.
1: Les obres del metro s'han convertit en la seva tomba. L'endemà, Barcelona es desperta amb un forat gegant entre Plaça Catalunya i la Bordeta. Els familiars reclamen justícia, però no s'hi pot fer gran cosa.
7: Senyora, l'acompanyo en el sentiment.
10: Moltes gràcies, bon home.
7: Sí.
10: Ai, quina pena tan horrible que tinc dins meu.
1: Pobre família.
10: Vostè també formava part de la brigada, no?
7: Sí, Sí, bueno, més o menys. Clar, jo era el capatàs. Ah? Però érem com una gran família.
1: Ah. Una gran família...
7: Ens estimàvem tots, a Peyu.
1: Sí, d'aquella manera, eh? Sí, no. Penseu que l'empresa, just després de retirar els cossos, ordena continuar amb les obres immediatament. No hi ha temps per perdre, ni dia de dol, ni ximpleries, tu.
7: No, que vols fer-hi, eh? La vida continua, eh?
1: Sí,
7: Show Mas Gordon, eh?
1: Sí, sí. Què? Has dit Show Mas Gordon?
7: Show Mas Gordon, es diu.
3: Mm. Sí, amb gel.
1: La injustícia és enorme. Els obrers eren gent sense estudis i les seves famílies no tenien recursos per pagar-se un advocat. La gran majoria són immigrants amb origen a Andalusia, Múrcia o l'Aragó. Pocs catalans, per no dir cap, treballen com a topos.
7: No eren catalans, però també eren bones persones, eh, Peyu? Ens estimàvem molt a tots.
1: Tots.
7: Eren com una gran família, tots nosaltres.
10: Jo era la dona del Ramiro.
7: En Ramiro.
10: Sap, el Ramiro?
7: En Ramiro?
10: Ramiro.
7: Espera't.
10: El...
7: En Ramiro.
10: Ramiro.
7: Que era molt alt.
10: No, aquest no. No, el Ramiro era...
7: Ara no em ve el cap, però en Ramiro era, me l'estimava molt, eh?
10: Sí. Molt bona persona, el Ramiro.
7: Sí, tant que sí, explicava uns xistes, eh, que sí? Sí.
10: No.
7: No.
10: No, era més aviat eixut.
7: No, era molt eixut. Érem una gran família, Peyu.
1: Sí, ja es veu. Tan gran que quasi bé no els coneixia, hòstia. No.
7: Era molt fosc allà sota.
1: Esclar, ja me'n faig càrrec.
10: I no ho veia.
7: Ja poder fer el torno de nit, ja. No feia el de dir...
1: Sí.
10: L'únic consol que em queda, no, és que mira, amb els diners que ens donarà l'empresa, no, podré seguir posant un plat a taula.
7: Sí, bueno, sí.
10: Sí, no?
7: A veure, no...
10: No?
7: Sí. No voldria desil·lusionar-la, però... És una mica delicat, aquest tema.
1: Ah, no li pagareu res? No els hi pagareu res?
7: Heu de parlar amb el jefe.
10: Escolti, que jo tinc uns fills, per alimentar.
7: No haguessin cardat tant, doncs. Perdó.
1: Se li acaba de morir l'home sota el metro.
7: Sí, perdó, perdó. Perdó, no, demano perdó.
1: En Ramiro, és que tens en Ramiro calent encara.
3: Hi ha personatges que els expulsaria un parell de setmana.
10: La majoria del xuri.
7: Estava en un pàrquing, jo.
1: Que sapigueu que això que hem explicat va anar així, eh? Una investigació posterior manipulada de dalt a baix conclou que la culpa havia sigut dels treballadors.
3: La mare que...
1: Com que ha sigut una negligència seva, no hi haurà compensació per les famílies. Déu-n'hi-do, eh? Gros, això. L'enfonsament del metro de Barcelona del 1924 es va intentar tapar de totes les maneres possibles, malgrat tenir un forat enorme al mig de la ciutat. Pocs diaris se'n van fer ressò.
3: No en van parlar.
1: És curiós, no surt a La Vanguardia, aquest forat. Heu vist que hi ha un forat amb les cançons?
7: No diu res, La Vanguardia.
1: No diu res,
3: Què parlen, doncs?
1: Un diari de l'època, després d'anuncis de remeis contra la calvície, la sífilis, la impotència i el reuma, després de tota la publicitat del teatre, el cinema, el futbol i els toros, titulava petitonet a la pàgina 17, enfonsament al metropolità transversal.
7: Home.
1: Un titular que dius, bueno...
10: Justet.
1: Ni els 11 morts...
7: No, res.
1: Déu-n'hi-do, eh?
7: Ramiro.
1: Anem a veure si en comptes d'11 morts en seran 12. Oh, yeah. O no. A veure si sobreviu el Jack Russell de Barcelona, que li agradava tant entrar al metro.
10: A veure, jo sóc aquí amb la...
11: Marta.
10: La Marta.
1: Marta.
11: De Sabadell.
10: De Sabadell!
1: Mira, Sabadell. Us coneixeu, perquè Sabadell us coneixeu.
11: No.
1: Us coneixeu tots, a Sabadell. Sou una gran família.
10: Sí. 270.000, oi? Som una gran família.
1: A veure, a quina ciutat es va construir la primera línia de metro de la història? A. Londres. B. París. O C. Moscou.
7: Ostres.
1: Ai.
7: Això és difícil.
1: Ai, que el mato.
3: Moscou.
1: Ai. Moscou. Oh, ja. La boira...
3: Està morta,
1: eh? És... Morta! Ah!

0: Es va construir a Londres la primera línia de metro el 1863. La boira, la Jack Russell de Barcelona, que li agradava anar en metro a mort, sepultada per l'enfonsament. Tornem cap a casa després de saber que l'any 1924 11 obrers van morir perquè nosaltres avui dia puguem anar en metro. Irònicament, és la línia vermella. La línia que va costar sang humana tenir-la acabada. La línia es va acabar inaugurant 2 anys més tard i l'accident de seguida va formar part del passat. La boira. I fins aquí la Renaixença. Que el senyor sigui... M'estic saltant les coses, perdoneu, no ho he dit bé. Fins aquí la Renaixença, ens trobarà com sempre al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I a la vostra esperança.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de Niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Circ du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigració con enfermedad es injusto i és xenòfobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones, si afinades, si

0: Ceuta.
1: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo, ¿eh? Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
2: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
2: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francholo Aso.
4: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
2: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
5: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
6: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
7: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si dijera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
2: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i 10 de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
8: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. Fins cases senceres destruïdes, fumejant.
2: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
9: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
2: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala.

0: Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzá, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar. Ens ho explica des de Beit Itzá, Jordi Brascó.
1: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
2: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de xèquels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
1: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
2: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
1: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
3: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
4: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
5: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
4: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
6: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
7: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus, fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
8: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
9: De dilluns a divendres a 8:45
8: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més.
9: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
10: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
11: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
12: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. 9 minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
13: A aquesta edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat obesitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
14: De vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quan de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
15: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és pare als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins dos quarts, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elx. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha acabat amb un regust agradós.
4: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens en portem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
5: To be in such a beautiful club.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
5: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no ve a nadie por el lateral, o sea, no ve a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós tornant al futbol contra el Schalke 04 a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'han dut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i tres més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla, a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat 1 or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contraguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía, estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
10: Comparado con el 2004, ha sido como si dijera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que força Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
12: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
13: Renovo el meu apel·lo.
14: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
13: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
15: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
14: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
15: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
17: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
18: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions, i creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plana política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
19: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
20: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
21: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
20: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys menys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
4: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
11: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certaments són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
5: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Almagama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
6: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Altres a nivell de centre d'estudis han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Major perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
7: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
7: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha la l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
8: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
9: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o de Hinojo a Javi o Calatrava, entrava directa.
8: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
10: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regús amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé haguéssim perdut.
8: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
12: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
8: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
13: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits, hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
8: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
11: 3CAT Info.
8: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
11: 3CAT Info.
14: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás, porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
8: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
11: 3CAT Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Dilluns 17 d'agost. Entrem a la recta final o a la segona quinzena, com a mínim, del mes d'agost. Un dia que ens llevem amb 20 graus a Biosca, 21 a Caldes de Malavella i 25 graus a Tarragona. Les temperatures continuen sent altes, però alhora Protecció Civil manté en prealerta el pla d'inundacions, perquè per avui encara es preveuen pluges en alguns punts del país. Així sonaven algunes de les tempestes que han descarregat fort aquest cap de setmana, molt especialment dissabte, però ahir també, ahir a la tarda, a les comarques de Girona i també al Pirineu. A les 7 i 1 minut saludem el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Què ens expliques?
1: Doncs sí, com tu dius molt bé, des d'ahir aquelles tempestes fortes que van deixar gairebé 60 litres per metre quadrat, és a dir, que va ser un dia a una tarda, sobretot de pluges importants. Avui es repeteixen els ruixats, les tronades, però seran, sembla, menys intensos, tot i que hi ha un avís encara del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, parla d'aquestes pluges que poden ser fortes, especialment a l'interior de les comarques gironines i del nord de Barcelona. També podrà caure algun petit ruixadet en algun punt de l'interior de les comarques del Camp de Tarragona o també de les Terres de l'Ebre. Un dia, un altre cop majoritàriament assolellat, amb temperatures altes, un altre cop, per sobre els 30 fins a 36, 37 graus a les comarques de Ponent. Demà, un dia que serà relativament més tranquil, potser a la tarda amb alguns ruixats, però serien ruixats només a l'interior de les comarques gironines, i a finals de setmana sí que la cosa sembla que es pot fer més activa, amb més ruixats, més tempestes, i sobretot amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, demà la cosa s'hauria de començar a estabilitzar amb aquesta davallada de les temperatures que començarem a notar, com ara ens deia el Tomàs Molina. El que passa és que ara mateix continuem tenint incendis actius, no a Catalunya, on afortunadament després de l'ensurt de divendres a Collserola no n'hi ha hagut cap més, toquem fusta, però per exemple, en el foc a Osca ha mort un militar mentre treballava en les feines d'extinció. És un foc, el de les penyes de Riglos, que continua descontrolat, i la previsió per avui és que un equip de bombers de Catalunya també s'afegeixi a les feines d'extinció. Això d'una banda. Després tenim l'incendi de Huelva, que finalment ha quedat estabilitzat, i això vol dir que els veïns desallotjats han pogut tornar a casa.
2: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: Així ens ho explicaven alguns dels veïns del poble de Berrocal en poder tornar a casa. A Europa, el panorama dels incendis també continua molt delicat. A Grècia hi ha hagut dues persones mortes i una desena de ferides a l'illa de Salamina, i a Bèlgica tenen el seu pitjor incendi en 100 anys. De fet, és un foc que ja corre el risc de saltar fins i tot a Alemanya.
5: D'incendi, donc certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres sont plus...
0: És una de les portaveus dels bombers belgues que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no, i que esperen que els helicòpters puguin fer les feines on els equips terrestres no puguin arribar. Aquests grans incendis són, evidentment, una de les derivades de les altes temperatures i del canvi climàtic. L'altra derivada és la sequera. Ja sabeu que tenim els embassaments de les conques internes en un estat molt i molt bo, que superen el 80%, però això no vol dir que la sequera, que la falta de pluges, que les altes temperatures no tinguin conseqüències. Avui parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb dos municipis, Olost i el Pont de Suert, que tenen problemes amb el consum d'aigua. De fet, fa dies que no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per precisament aquesta sequera, aquesta baixada de les temperatures, aquesta alça de les temperatures i aquesta baixada ara sí del nivell de l'aigua que tenen els municipis. Ho repassarem a l'Àgora, avui al Matí de Catalunya Ràdio, on també anirem en directe, evidentment, fins a Ceuta. El personal sanitari de la ciutat insisteix en que el risc epidemiològic és molt alt. El govern espanyol ho rebaixa, diu que el sistema sanitari de Ceuta sí que és veritat que està tensionat, però no col·lapsat.
6: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
0: És el que deia la ministra de Sanitat, Mònica García. Avui Pedro Sánchez fa una nova reunió per videoconferència de coordinació amb els seus ministres al voltant de la situació de Ceuta. Una reunió per videoconferència, com dèiem, i una altra de les seves ministres continua aquesta desfilada per Ceuta de tots els membres del govern espanyol. Hi ha passat la ministra de l'Interior, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui és la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que visitarà Ceuta per veure, en aquest cas, el dispositiu d'atenció a les persones que continuen a la ciutat, i també reunirà amb el president autonòmic. Mentrestant, avui una altra de les previsions del dia, una reunió important. El gendre i assessor de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix amb Benjamin Netanyahu per abordar el pla de pau del president dels Estats Units a Gaza. Recordeu que el pla de pau el va rebutjar Israel. Jared Kushner ahir va tenir una reunió molt, molt, molt inusual. Es va reunir membres de Hamas, que diuen que sí en el pla. Ahir Kushner es va reunir membres de Hamas i avui amb Netanyahu, que insisteix que aquest pla pel govern d'Israel és inacceptable. Tot això avui, que ho dèiem només començar, és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
7: Atenció, atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
8: Va, gent ferida, carrer Carme, gent ferida, carrer Carme, tall.
9: Per totes les sales de Zenit, sala central.
0: Fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de l'atemptat de Cambrils. L'acte d'homenatge i record a les víctimes avui es farà per primera vegada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè, evidentment, la Rambla continua.

0: Àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera. A banda d'això, 7 i 7 minuts, a poc es va tornant tota la normalitat. Això vol dir que ha tornat la Lliga aquest cap de setmana, sense el Barça, que tot i això ha tingut una novetat.
1: Bueno, Messi, evidentemente, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Y es un jugador...
0: És Rodri, que podria arribar a Barcelona aquesta mateixa setmana. De fet, el club voldria presentar-lo al Gamper d'aquest dimecres, un cop s'hagi confirmat aquest acord amb el Manchester City. Joao Cancelo també torna al Barça, en aquest cas com a agent lliure.
2: La rep Dolan, fa mitja volta, carrega la cama, el xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de Lliga 3-0 contra el Llevant. L'Espanyol que sí, que ha disputat aquesta jornada de Lliga a diferència dels equips com el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, que tenien jugadors presents a les semifinals del Mundial. I una notícia trista d'aquesta nit. Si recordeu la sèrie Herois, ha mort l'actriu que interpretava l'animadora, Hayden Panettiere, que es va fer popular per aquest paper, que tenia només 36 anys. Aquesta nit s'ha confirmat la seva mort sense que n'hagin transcendit encara les causes. I avui, el que sí que sabem és que se celebra el funeral per Bonnie Tyler.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Ho dèiem ara mateix, avui, d'aquí una hora i mitja aproximadament, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara, elevat risc epidemiològic.
2: El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació.
3: Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
5: 10.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
4: És Enrique Roviralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. I és que durant la primera quinzena d'agost, l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants, ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infeccions respiratòries com la del Musa. Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
6: Están tensionados.
4: Però ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
7: No hay un colapso sanitario.
4: Des de Ceuta, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Col·lapse sanitari.
2: És el que denuncia el PP que pateix Ceuta. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
8: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
2: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
0: I es manté en prealerta.
3: El PAINUNCAT perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya.
2: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb les pluges.
0: Una víctima.
2: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca.
3: Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.

0: Una pena lo que ha sucedido con la UME, yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que ja s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
2: Sobretot en la part que nos preocupava que podia dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
3: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
4: També a Grècia.
5: Hi ha hagut dos morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de dos incendis gairebé simultanis.
1: Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores.
3: I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana, el primer ministre britànic ha promès més recursos pels bombers.
6: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
5: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Hautes-Fagnes. A l'est del país, un centenar de bombers belgues i alemanys lluiten contra les flames.
1: I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-est del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
4: Se'n retiren d'urgència.
3: Tones de fusta acumulades en 750 hectàrees de bosc públic del Ripollès arran de les fortes ventades de fa uns mesos.
5: Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més aviat possible en un context d'alt risc d'incendis.
4: Girona, Maria Rovira.
7: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
8: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny, doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
7: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: S'avança més que mai.
1: La barema a la Terra Alta, arran de les altes temperatures.
3: El Consell Regulador de la DO té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm.
4: Més detall, Ricard Buigas.
9: La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany el CEP s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
10: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors, preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
9: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 6 milions d'euros.
5: Fins al 2030 és el que dedicarà la Generalitat a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts.
1: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
4: Txell Vallespí.
11: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bien per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
12: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
11: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres, Aragai, Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Novè aniversari.
3: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació.
5: L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Jaume Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: En els atemptats el 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
4: Nou intent.
3: Del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anunciat que ha ordenat el seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics.
5: Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà.
4: I pressiona
1: l'Iran, els seus ciutadans, per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics.
3: El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si que ho fa és una dona.
13: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomats.
4: Tret de sortida.
5: A la campanya electoral per les eleccions presidencials del Brasil, el 4 d'octubre, els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà.
1: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les seves prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
15: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nois, precisamos acabar com esse.
3: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro. Des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
17: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
5: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
4: Tancaran totes.
1: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat.
3: Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolines.
4: Quim Codines.
9: L'aposta pel vehicle elèctric, així com l'encariment del combustible, són factors que deixen entreveure a la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
18: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
9: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I batalla campal a Lleida.
5: Amb prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals menors.
1: El detingut se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves.
3: L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
4: I fa una crida
5: al Banc de Sang i Teixits perquè les vacances no frenin les donacions de sang. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies i l'organisme vol evitar que els estocs baixin encara més.
1: El director del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, explica en declaracions a 3Cat Info que les donacions d'aquests dies són cabdals per l'arrencada de l'activitat quirúrgica al setembre.
19: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i bueno, Òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
5: 7 i 21 minuts, pas endavant.
3: A Viella, per al desenvolupament urbanístic d'una zona de municipis on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial.
5: La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
20: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
21: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
20: Viella i Mig Aran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Sofia. Pagar per aparcar.
1: Estant a la Cerdanya comença a aplicar-ho. És una mesura que vol evitar la massificació i protegir l'entorn.
5: Joaquim Albalate.
22: L'aparcament, doncs, surten rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
23: És un espai molt massificat i per tant doncs necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
22: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'estat a Joaquim Albalate pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I a les 7 i 23 minuts, Sant Magí.
3: Tarragona, en plenes festes, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua.
5: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret i demà arribaran a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
24: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari i es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
25: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
24: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I falten 6 minuts per arribar a 7:45. Anem a la informació esportiva. Miguel Muñoz, com estàs? Bon dia.
26: Bon dia.
5: Ara sí, Rodri ja és blaugrana.
26: El migcampista anomenat millor jugador de l'últim Mundial jugarà al Barça aquesta temporada. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord, per altres pas del madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
27: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
26: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.
5: I d'altra banda, inici de Lliga, perfecte o immillorable per l'Espanyol.
26: Els blanquiblaus van superar el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericús sumar els 3 primers punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
28: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20... que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
26: I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, sumant un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
29: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
26: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: I Bastué i Crespí s'emporten el bronze.
26: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bastué.
0: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
26: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, han estat 1 or i 4 bronzes, i també va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A la
6: meva esquerra, Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 93.828, 9, 3, 8, 2, 8, de la sèrie 38.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I ja arribarem a dos quarts, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Jubany i companyia.
10: Estamos plenamente convencidos de que superaremos el 50% que aceptarán nuestra oferta.
11: Estic esperant que donin un gin tònic allà.
4: Anem a saludar el professor Santiago Núñez Becerra de nou, que és encara aquí.
12: M'he anat, però no, el crash...
4: Senyor Niño, què tal? Bon dia.
12: Hola. Senyor Becerra, millor.
4: Becerra, millor. Vostè es va equivocar en la seva predicció que l'OPA del BBVA al Sabadell tiraria endavant. Vostè va dir que probablement que era... Jo crec que és l'àudio més escoltat d'aquesta temporada, quan vostè va dir que tiraria endavant.
12: Sí, que és temps d'OPAs i que això passa molt. Faci responsable
4: de les seves prediccions, senyor Niño.
12: Potser en alguna ocasió havia comentat que la OPA tal, però... si es fixa en el llibre que he publicat, titulat OPA del BBVA al Sabadell, apenas aconseguirà el 25% d'acceptació.
4: Però quan és aquest llibre?
12: De fa temps.
4: Quant temps? Quant temps?
12: Pues 15 minuts o...
4: Has escrit ara un llibre. Acaba el llibre ara mateix.
12: La OPA, al final és un mecanisme d'absorció.
4: Que això ja ho sabem, eh?
12: Hostil, no? Sí. Això de vegades...
4: Dos quarts de vuit.

0: I un dia més ens llevem amb la mirada posada a Ceuta, on la situació continua sent francament delicada. Avui continua la desfilada de ministres de Pedro Sánchez per la zona. Avui serà la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, després que hi anés la titular de Sanitat, Mònica García, molt qüestionada pels professionals sanitaris de la ciutat. Tot i això, la ministra reconeixia el sobreesforç que està fent el personal sanitari de Ceuta.
1: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: És el que deia la ministra, no hi ha un col·lapse, hi ha situacions de tensió, però no hi ha un col·lapse. Ara bé, des del Col·legi de Metges de Ceuta contradiuen la ministra i diuen que sí hi ha una alerta sanitària real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a aquesta casa.
2: Insistim en que sempre és millor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, sin las condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
0: És el que deia el Col·legi de Metges de Ceuta en declaracions a aquesta casa. Aquí, mentrestant, una setmana més pendents del risc d'incendi, però també de la previsió de pluges, perquè Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions. Aquest migdia s'esperen tempestes intenses al nord-est de Catalunya. Els incendis, la cosa a Catalunya, doncs després de l'insurt de Collserola de divendres, la cosa està raonablement bé, tot el contrari que a Osca. L'incendi de les Penyes de Riglos continua descontrolat. De fet, ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits en un accident mentre participaven en les feines d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Avui un equip dels bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu d'Osca per intentar controlar aquestes flames que continuen, insistim, ara mateix descontrolades. I en esports, Miquel Muñoz.
4: Primera jornada de Lliga i primers 3 punts per l'Espanyol després de vèncer el Llevant per 3-0 amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. I el Barça, confirmat el fitxatge de Rodri, el migcampista firmarà per 4 temporades i arriba per 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
0: Relacionat amb el que dèiem ara mateix, amb el risc d'incendi, doncs tenim el temps, evidentment. Tomàs Molina, endavant.
5: Avui torna a ser un dia assolellat en conjunt, un altre cop un dia calorós, un dia d'estiu, amb màximes que poden arribar fins als 37-38 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Un dia de sol amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar amb més intensitat, també potser alguna gotellada a l'interior de l'àrea de les Terres de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Un dimarts, però demà, més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda potser amb algun ruixadet en àrees del Pirineu gironí, però serien fenòmens molt locals, amb sol en conjunt, amb temperatures sense canvis, i a partir de dimecres sembla que la setmana es farà més inestable, amb ruixats, tempestes, i també a finals de setmana amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Passen ara mateix 4 minuts de 7:45, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia i ben tornada.
6: Bon dia, gràcies.
0: Com ho tenim, això?
6: Mira, doncs a les línies R13 i R14 veiem retards. Recordem que el tram Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. També destaca que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 7:50 ho farà 15 minuts més tard. A la ciutat de Barcelona, autobusos i metros a l'hora. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, recordar que entre l'estació de Gràcia i Sarrià s'ha d'agafar un bus alternatiu fins diumenge vinent per unes obres de millora a les instal·lacions.
0: Gràcies, Sílvia. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la Ronda Dalt de Barcelona per les obres de cobertura que s'hi fan. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i Lentitud a Vallcarca, direcció Besòs. A la Ronda Litoral, circulació intensa entre Poblenou i la Barceloneta i també intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui és dilluns, al Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta començarem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat de Brera. Però, com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. I començant també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria a Ceuta i la guerra a Ucraïna reparteixen les portades de les principals capçaleres.
9: La Vanguardia titula en portada "Alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida" i destaca que dos cases espanyols en missió de l'OTAN van fer caure un dron d'origen desconegut a Romania. En Planes Interiors, el director adjunt del diari, Miquel Molina, es pregunta si es pot aturar Putin i conclou que Europa es troba en una difícil situació, tant si hi actua com si no.
10: Per la seva banda, el periòdico també destaca en portada l'onada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i concreta que les autoritats romaneses encara no han confirmat l'origen del dron abatut pels caces espanyols, tot i que el comandament de l'OTAN apunta que va ser llançat per Rússia.
9: Al País llegim en portada que el govern espanyol mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc malgrat les crítiques rebudes per la crisi migratòria de Ceuta, perquè va ser aquesta estratègia, expliquen, la que va permetre la ràpida sortida de 70.000 persones en poques hores. El diari, que ha consultat diversos diplomàtics, exministres i experts, assegura que tots demanen el mateix, més fermesa amb el Marroc.
10: Altres temes que llegim als diaris, el periòdico obre edició explicant que el problema de l'infrahabitatge s'enquista. Barcelona té 2.328 pisos amb més de 10 persones empadronades.
9: La Vanguardia també destaca en portada que els crèdits al consum abans de l'estiu arriben a màxims en 20 anys. Les xifres actuals són un 91% superiors a les de fa una dècada.
10: L'Ara parla de la gestió forestal i a la portada titula que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El sector creu que el principal escull és un preu massa baix, que fa que no surti a compte dedicar-s'hi.
9: El diari també fa recompte dels 6 incidents amb armes de foc a l'àrea de Barcelona en només 7 dies per explicar que hi ha temor a la proliferació de pistoles entre els delinqüents comuns.
10: I finalment el Punt Avui apunta que la música en català perd gas. L'anuari de la música 2026 revela que les cançons en la llengua pròpia cauen en el nombre de reproduccions i cap artista apareix entre els 15 més escoltats per primer cop en una dècada.
0: Dos quarts i mig avui, seguim el repàs als diaris, en aquest cas altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: 4.600 euros de multa per despertar un os polar.
11: Sí, ha passat aquest mes d'agost en un transbordador que navegava per l'arxipèlag noruec d'Svalbard, a l'oceà Àrtic. Els passatgers van veure l'animal dormint a terra i un graciós devia voler veure com es movia, va fer aquesta gracieta de fer sonar la sirena del vaixell, cosa que evidentment va despertar l'os i va fer que es mogués. Les autoritats de l'arxipèlag l'han multat amb aquests 4.600 euros en considerar que l'acció, que va ser intencionada, va ser molesta per l'os i que va violar les lleis mediambientals. Ho llegim a f.com.
0: Més multes per desaprensius, ara per destrossar una joia mediambiental.
11: Un conductor ha malmès greument la plana de Pampa del Leoncito, una àrea protegida al nord de l'Argentina a 1.500 metres d'altitud, on fa milers d'anys hi havia una llacuna que es va assecar i va circular amb una camioneta durant més d'un quilòmetre fins que va quedar encallada. Els solcs que han deixat les rodes trigaran prop d'un segle a esborrar-se i de moment s'ha decidit no intentar retirar el vehicle fins que baixi el nivell de l'aigua per no agreujar la destrossa. L'infractor, que diu que com que era de nit no va veure els cartells que prohibien passar-hi, el podrien multar amb 1.000 euros, massa poc. Ho recull El País.
0: Es queden sense volar perquè un nen no es volia acordar el cinturó.
11: Un avió que havia d'anar de Victòria a Toronto, al Canadà, va haver de tornar a la terminal després que un nen es negués repetidament a asseure's i posar-se el cinturó de seguretat. Ni els pares ni la tripulació se'n van sortir a la missió d'aconseguir que fes cas. I la companyia aèria va decidir tornar a la terminal perquè la família sortís de l'avió. La maniobra va acabar provocant un retard considerable i es van trobar que la pista d'enlairament ja havia tancat, per la qual cosa al final va haver de haver baixat tothom de l'avió i fent nit allà. Ho explica Notícies de Navarra.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana es fixa en la reunió prevista per avui de Kushner amb Netanyahu. El gendre i assessor de Trump arriba avui a Israel després de reunir-se a Egipte amb líders de Hamas per impulsar el pla del president nord-americà per Gaza. Sobre això també en parla el diari israelià Haaretz, que recorda que Benjamin Netanyahu ja va dir el passat 9 d'agost que l'últim full de ruta de Trump per la pau de Gaza era inacceptable. El New York Times també parla sobre l'ordre de Trump de reduir substancialment els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud per la bona relació que té amb Kim Jong-un. I a França, Le Figaro fa ressò que el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys. Explica que amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, el govern de Macron ha de treballar ara en un nou text que sigui prou sòlid per complir amb la legislació francesa i europea. I sobre la taula, doncs un interrogant, l'abast del poder del Consell Constitucional davant el poder legislatiu.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Expansión destaca
8: que les grans companyies europees de defensa disparen els seus beneficis en un 25%. Les noves comandes superen els 83.000 milions d'euros, xifra que marcaria un nou rècord de beneficis semestral. Al capdavant, la britànica Bae Systems, seguida de l'empresa italiana Leonardo. A Europa, la inversió en defensa aquest any superarà els 600.000 milions d'euros. Cinco Días repassa la possible multa a la qual s'enfrontaria Shein pels seus litigis amb la justícia europea. La xifra pujaria fins als 3.800 milions d'euros i entre les sis causes pendents, la sanció més dura estaria relacionada amb la venda de productes il·legals. I La Vanguardia avança que els crèdits per a les vacances d'estiu han pujat un 91% respecte a fa una dècada. L'increment és d'un 12% si es compara les xifres amb el mateix període de l'any passat. Els experts situen el juny com el mes amb més volum d'endeutament i, segons el Banc d'Espanya, el volum de concessió d'aquests crèdits per a les vacances representa 16.700 milions d'euros.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem a la premsa esportiva, Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.

0: Cap de setmana d'alegries. Arriba al Barça el millor jugador de l'últim Mundial, Rodri. Alegria en part també per haver fitxat un jugador que volia al Madrid. Com escriu el director del diari Esport, Joan Bahils, és un jugador que transforma la manera de jugar d'un equip. També es respira optimisme al Mundo Deportivo. Tot i que Santi Nolla ens recorda que el Barça encara necessita un davanter, es pot confiar en els joves. Les òrbites en sincronia, com les dels Antonio Font, Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal i Bissibu, assenyalen un futur brillant. I per alegria, la de l'Espanyol. 3-0 contra el Llevant i els tres primers punts a la Lliga. Dos gols de Roberto i un de Dolan i Manolo González satisfet. El tècnic, això sí, adverteix que encara queda molt per fer. I les òrbites que no estan en sincronia són les del Girona i Sigankov. Com destaca l'ara, l'ucraïnès va veure l'empat a Montilivi des de la grada després de negar-se a jugar, tot i estar convocat. L'altra cara de la moneda és Arnau Martínez, que va portar el braçalet de capità malgrat estar negociant marxar al València. A la premsa esportiva també hi destaca Novak Djokovic. El tenista serbi explica en una entrevista a l'Esport que vol arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i donar per acabada la seva carrera.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: En un parell de minuts arribarem a 3:15. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hem repassat la premsa generalista, l'econòmica, la internacional, l'esportiva. Ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Sí, a aquestes últimes hores molta gent ha comentat l'entrevista que l'actriu Nicole Kidman ha concedit a la revista Vogue després de fer públic que s'ha separat del seu marit amb qui portava 19 anys casada. A banda, Kidman estrena l'11 de setembre la segona part de Pràcticament màgia al costat de Sandra Bullock. Un comentari. Hi ha pel·lícules que ja estaven bé com estaven, no calia una segona part. Kidman explica en l'entrevista com ha passat el seu primer estiu com a persona separada. Ha visitat París, Londres i Roma. Una de les seves últimes parades ha estat a Eivissa. Kidman relata les seves rutines a l'illa. Sopava cap a 10:15 de la nit i després a 1:00 de la matinada entrava a la discoteca. Kidman era impossible de reconèixer. Portava perruca, fosca, ulleres de sol i gorra. L'objectiu, ballar i ballar. He de dir, Freddy, que Kidman era l'última persona que m'esperava trobar en una rave.
4: Catalunya Ràdio.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
11: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
11: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
12: Sona Nou.
11: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
13: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 3:15, Marta Diana, bon dia de nou.
15: Què tal, bon dia.
2: Vinga, moment de repassar els aniversaris. Qui fa anys avui?
15: Va, a veure si ho pronuncio bé, perquè ara tenia els meus dubtes, però sí. La cantant Belinda Carlisle. Sun down, all around,
2: walking through the summer sand. Ja està a punt de veure la que t'estiu, Belinda Carlisle.
15: Ah, sí?
2: Sí, perquè feia de taloner...
15: Feia de...
2: Carlisle, sí.
15: Carlisle.
2: Feia talonera d'un concert, però vaig arribar tard i ja havia acabat. Per tant, no vaig poder comprovar quina edat deu tenir. Però jo diria 61.
15: 68.
2: 68.
15: Bons ulls, que la mires.
2: Exacte. Qui
15: vale,
2: més?
15: Seguim amb Robert De Niro.
2: Home, quin mite. Robert De Niro, 77.
15: 83.
2: 83.
15: Sean Penn, què en fa?
2: Sean Penn, 64.
15: 66.
2: I,
15: vale, gairebé.
2: Sí.
15: I acabem amb el futbolista Thierry Henry.
2: Home, quin mite, també. Thierry Henry, sí. 47.
15: 49.
2: 49.
15: Bueno, bé.
2: I el santoral?
15: Doncs avui és Sant Eusebi, Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Rústic, Sant Rogat, Sant Sèptim i Santa Beatriu.
2: I com sempre a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc Iolanda Bataller Prats, escriptora, editora i directora d'Ona, a Pau Claris 94, i us recomano dos llibres. El poeticisme, un passeig pel coneixement poètic d'en Josep Pedrals. Per perdre la por a llegir poesia. Quan dic llegint poesia, la gent fa, jo sempre dic no, poesia, poesia, des del cor. Aquest text d'en Pedrals acaba dient, només el plaer dona valor a l'activitat. Publicat per Arcàdia, aquest poeticismes. I després, un altre text deliciós, en aquest cas publicat per Veles i Vents, Escriure ficció, de l'Edith Wharton, traducció de l'Alba de Déu, pròleg de la Marina Porres. Un text sobre escriure ficció, per damunt de tot, un assaig sobre què vol dir escriure. Un art que és una feina i que s'ha de treballar. Hi ha un moment preciós on queda clar que l'autora va fer servir l'escriptura per salvar-se. Escrivim, llegim, compartim, estimem els llibres i la vida.
2: I ara una altra de les recomanacions. Avui la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Gente Hablando.
16: Amb una premissa senzilla, persones conversant sobre situacions quotidianes, la sèrie construeix històries plenes d'humor, sensibilitat i reflexió. A cada episodi, de poc més de 10 minuts de durada, el guió és el que mana. Es parla de temes com la mediocritat, la convivència entre els veïns o els límits de l'humor. Sense floritures, però molt efectiva i protagonitzada per actors i actrius com Miki Esparvé o Verònica Echegui, i entre d'altres. Una sèrie d'autor que firma Álvaro Carmona i que té dues temporades. Busqueu-la a Prime Video.
2: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
17: Els sons del matí.
18: 10.000 persones sin higiene. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
19: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
20: No había visto mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
21: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomats.
22: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a repassar ara mateix les paraules del dia. Control.
0: Conjunt d'operacions orientades a supervisar l'estat d'un sistema per reduir-ne o anul·lar-la la desviació. Un militar va morir i tres van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques de control i extinció que del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
2: Col·lapse.
0: Paralització transitòria de les activitats, en aquest cas sanitàries. El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
2: Memòria.
0: Record. Presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats, el 17 d'agost de 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
2: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 2,54.
1: Són els milions d'hores extres que no es compensen a l'estat espanyol dels 6,43 milions que fan cada setmana de mitjana als treballadors assalariats i que suposen 4 de cada 10. Són càlculs de comissions obreres basades en dades de l'EPA. Professors informàtics lideren el rànquing dels sectors a qui menys es compensen les hores extres. Una altra dada, Madrid és l'única comunitat on les hores extres sense compensar superen les que sí que es compensen. Suposen el 55% del total.
2: 129.
1: És el nombre de municipis de tot Catalunya que té bibliopiscines o biblioplatges, una quinzena més que l'any passat. Es tracta d'una iniciativa de les biblioteques públiques del país que es va engegar fa més de 20 anys amb l'objectiu d'apropar la lectura a la gent i que s'ha anat estenent no només a platges i piscines pròpiament, sinó a altres llocs on a l'estiu s'apleguen lectors potencials, com ara places, mercats, parcs i terrasses.
2: 266.
1: Són els dies que ha estat sense tocar terra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln, amb més de 5.000 tripulants a bord, destinat a l'Orient Mitjà per la guerra de l'Iran, que s'està allargant més del que preveia Trump. Després que familiars i persones properes als mariners alertessin d'una situació crítica i de diversos intents de suïcidi d'alguns mariners que, desesperats, havien intentat saltar per la borda i tot això afegit a la manca de subministraments bàsics, el govern dels Estats Units ha decidit que torni a casa.
2: I les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem un home amb el cap abaixat, cara de preocupació, les mans al clatell en un clar gest de patiment. Al seu darrere hi veiem un camió i dos bombers intentant apagar un foc.
3: Doncs és un popular mercat de llibres de Kiev minuts després de la resposta russa a un atac ucraïnès a Ucraïna va llançar ahir 600 drons sobre Moscou, cosa que, segons les autoritats del Kremlin, va provocar la mort de 7 civils. L'ofensiva ha estat una de les més importants contra la capital russa i la regió circumdant i ha intensificat els bombardejos entre els dos països.
2: A la segona hi veiem la platja del Trampolín. A la sorra, un grup de migrants porten uns cartells on es pot llegir asil o no vull tornar.
3: És una de les imatges més repetides avui a la premsa per il·lustrar la situació a la ciutat de Ceuta. Davant les crítiques de la gestió del govern, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que hi hagi un col·lapse sanitari a la ciutat. Segons dades del seu ministeri, en els darrers 15 dies s'han atès uns 5.800 immigrants i s'ha reforçat l'atenció amb la incorporació de 60 professionals. García també ha declarat que prioritzarà millorar les condicions de salubritat dels desplaçats.
2: Tercera imatge ens arriba des de Balaguer. Es veu un safareig ple d'aigua, al voltant nens i adults que porten diferents àbacs amb sorra i aigua. Sembla que busquin alguna cosa.
3: Sí, estan buscant or, i és que el riu Segre encara transporta aquest metall preciós. L'activitat d'extreure or al Segre va durar fins ben entrat al segle XVIII. Encara ara, el Centre d'Interpretació de l'Or es pot posar en pràctica aquestes tècniques gairebé oblidades. I és que el que fan molts visitants és el que estan fent molts visitants aquests dies de vacances. Com a curiositat, per extreure un gram d'or calen 500 tones de sorra, així que, com a molt, els assistents podran extreure en partícules. Res de gaire valor.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
6: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
23: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
24: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
25: Aquest estiu, crims.
24: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
25: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
25: Posem llum a la foscor.
27: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
25: Què va passar? Qui ho va fer?
24: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
25: I per què?
28: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
25: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
27: Comencem.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Cinc minuts arribarem a les 8. Titulars en dos minuts amb la Marta Viana. El personal sanitari de Ceuta insisteix que sí hi ha un alt risc epidemiològic a la ciutat.
5: El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. Mònica García és la ministra de Sanitat.
7: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud. Pero eso no conlleva que haya un colapso.
2: No hi ha un col·lapse, deia la ministra de Sanitat. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions perquè aquest migdia esperem pluges intenses al nord-est del país.
5: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
2: Això mentre continua descontrolat l'incendi d'Osca, en què ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre van tenir un accident, quan participaven en les tasques d'extinció.
5: Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
19: És una pena lo que ha sucedido con la UME, yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel, ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
5: Avui un equip de bombes de Catalunya s'afegiran al dispositiu per contenir-lo.
2: Una de les novetats del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
5: En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34.
2: Avui, també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, hi haurà l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils, ja fa 9 anys.
5: Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes familiars i representants institucionals.
2: Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
5: El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.
2: I les gasolineres afirmen o es reconeixen que estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys.
5: Diuen que l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i el preu dels carburants ha sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
8: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, la qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
9: Avui un altre dia de sol en conjunt a la major part de Catalunya. A la tarda, però, amb tronades que tornaran a afectar alguns punts, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de les de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat, també potser alguna gotellada que pot afectar l'interior de la Costa Daurada o també de les Terres de l'Ebre. Un dia amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda amb algunes nuvolades. No descartaríem també algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. De cara a dimecres, dijous, tornen els ruixats, les tronades que guanyarien intensitat i sembla que a finals de setmana parlaríem d'una davallada sensible de les temperatures.
2: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions per les obres a la rondada, l'entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també petites aturades a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit Llobregat també, i lentitud a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, també per obres.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
2: Moment de dedicar una cançó a qui ens digueu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu i ens dieu a qui li voleu dedicar una cançó, li voleu dedicar una cançó i per què.
11: Hola, bon dia. Soc el Francesc, truco d'Olesa de Montserrat i m'agradaria dedicar-li a la meva mare, que es diu Rosa, alguna cançó del cantant mexicà Luis Miguel. Està enamoradíssima d'ell i li encantarà escoltar aquesta cançó. Moltes felicitats, mama. T'estimem.

0: Bon dilluns, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que l'atenció informativa continua estant posant en Ceuta. Avui torna a haver-hi una reunió telemàtica del govern espanyol, del govern de Pedro Sánchez, amb diversos dels seus ministres per abordar la situació, i també continua la desfilada dels membres de l'executiu espanyol per Ceuta. Hem ja anat aquests dies la ministra d'Interior, el d'Exteriors, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui hi va la ministra d'Inclusió. Justament ara que parlàvem de la ministra de Sanitat, aquest dona la sensació que és una mica l'eix de les polèmiques de les últimes hores pel que fa a Ceuta, l'atenció sanitària. La ministra insisteix que no es pot parlar de col·lapse sanitari a Ceuta, mentre que els professionals de la ciutat diuen que sí, que la cosa està francament complicada a l'hora d'atendre les persones que continuen en aquella ciutat. Aquest és un dels temes prioritaris de les últimes setmanes, de fet, de fa més de 15 dies, quan va haver-hi l'entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, i ho continuarà sent a les pròximes hores, sense oblidar, per exemple, el 17 d'agost. Avui és 17 d'agost, avui fa 9 anys dels atemptats de la Rambla i de Cambrils. Hi haurà els habituals actes d'homenatge, que no seran tan habituals perquè s'hauran de fer a la plaça Sant Jaume, no a la Rambla, perquè, com sabeu, està en obres. I, a més, avui també tenim un parell de titulars destacats de l'actualitat internacional, perquè avui s'acaba aquell acord que es van donar als Estats Units i l'Iran, aquell alto el foc, suposat alto el foc de 60 dies, allò es va firmar o es va presentar el 16 de juny, 17 de juny, de fet. Avui és 17 d'agost, per tant, allò expira, el que passa és que és un pacte que pràcticament ningú no s'ha pres seriosament, perquè ni una banda ni l'altra no l'han respectat. I una de les imatges que veurem avui és la reunió que l'enviat especial de Donald Trump i el seu gendre pel Pròxim Orient, Jared Kushner, es reunirà amb Benjamin Netanyahu després de reunir-se ahir amb Hamas. No és habitual que un membre de l'administració de Donald Trump es reuneixi amb representants de Hamas. Sobre la taula, el pla de pau, el pla de 15 punts de Donald Trump, que Hamas ha acceptat i el govern d'Israel no. Tot això mentre la situació del temps continua pendent, evidentment, de les onades de calor, però no només, també de les pluges, perquè es manté en prealerta el pla per inundacions de cara a les possibles tempestes que hi hagi a part del país aquest migdia. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns?
1: Amb aquests ruixats, tronades, que poden ser freqüents a l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, en principi no haurien de ser tan intensos com els d'ahir. També durant la tarda podria haver-hi alguna gotellada a la resta de zones de muntanya del país, però, insistim, no tant sembla com ahir. Un dia de sol en conjunt, un dia amb temperatures que tornen a ser altes, s'enfilaran fins als 36-38 graus a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a la major part de Catalunya. Però un moviment meteorològic al llarg dels propers dies. Demà serà el dia més tranquil, ja ho diem, amb sol, potser amb algunes nuvolades, algun potser ruixat a l'interior de les comarques gironines. Dimecres tornen a guanyar terreny les tempestes que freixerien cap al Pirineu, i serien dimecres, dijous i divendres, que potser seria el màxim i el més destacable, potser, a part de la intensitat de les tempestes i de la possibilitat de pedra, serà que de cara a finals de setmana l'ambient refrescarà força, sobretot al Pirineu, i a la resta del país serà força menys calorós.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, de cara a finals d'aquesta setmana és quan la cosa es torna una mica a la normalitat, a les temperatures habituals per aquesta època de l'any, però insistim, que avui es manté en prealerta el pla per inundacions per aquestes tempestes que ara deia el Tomàs Molina. Això, a les 8 i 4 minuts, matí de Catalunya Ràdio. Un dia més hem de començar mirant a Ceuta. Avui, Pedro Sánchez, ho dèiem ara, presideix una reunió de coordinació per videoconferència amb diversos dels seus ministres, i continua també, diguem-ne, que el rosari de visites que justament els seus ministres estan fent individualment per Ceuta. Desfilada de visites en aquests últims dies, després dels titulars d'Interiors, d'Exteriors, de Defensa, de Sanitat. Avui és la ministra d'Inclusió qui va fins a Ceuta i també reuneix amb el seu president. Tot això mentre la crisi està agafant una dimensió sanitària, després justament de la visita que ahir feia a Ceuta la ministra de Sanitat. En fi, anem en directe ara mateix a Ceuta, enviat especial de Catalunya Ràdio, Àlex Giral Robert. Àlex, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, Freddy, bon dia.
0: Primer de tot, ja fa més de dues setmanes de la crisi, com t'has trobat Ceuta? Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs mira, d'entrada deixa'm destacar-te que de moviments a la frontera amb el Marroc no n'hi ha i tampoc se n'espera. Recordem que es temia aquest dissabte un nou assalt massiu, no va ser així, va quedar en res. Per tant, ara, com deies, tota l'atenció continua centrada en aquests milers de persones que segueixen malvivint als carrers i a les platges de Ceuta. A aquesta hora del matí el que et puc dir és que la cosa està força tranquil·la. Els immigrants, la majoria, estan dormint o descansant i és ben bé que no es deixen veure fins al migdia. Ciutat calmada també, ens comentaven veïns i comerciants, pel fet que pràcticament no hi ha turistes en aquesta època de l'any, sí que n'hi sol haver, i tampoc ceutins que viuen fora i que a l'agost doncs, poden acostumar a tornar. Moltíssima presència policial, també militar, soldats i agents custodiant comerços locals, custodiant també l'hospital, i t'hi afegeixo un últim apunt, i és que ahir una bona colla d'immigrants de la platja del Trampolín, aquell assentament on ja es calcula 2.000 immigrants vivint allà, es van concentrar en pancartes i crits de volem asil. Van quedar encapsulats per la policia, però el fet és que tant les forces de l'ordre com els propis veïns ens diuen, temen que això es pugui repetir o que fins i tot pugui anar agafant volada ara que aquesta gent porta ben bé 18 dies malvivint als carrers.
0: 18 dies fa d'aquesta crisi, com deia l'Àlex Giral Robert, i hi ha aquestes persones que continuen a Ceuta amb un ball de xifres de les últimes hores i de les últimes setmanes, perquè ara, per exemple, pel que fa als menors, el govern espanyol inicialment va dir que n'hi havia 1.000, després va acabar dient que n'hi havia 1.900, les entitats que els atenen diuen que són molts més, en fi, aquest ball de xifres d'aquesta crisi que ja fa dies que s'arrossega, que ha tingut un altre punt a les últimes hores en l'atenció sanitària. La ministra de Sanitat, la ministra Pedro Sánchez, que ahir era a Ceuta, es negava a parlar de col·lapse, Àlex, però els professionals de la ciutat sí que insisteixen en que la situació és molt, molt delicada, diuen.
2: Sí, és així. Ahir Mònica García va visitar la ciutat autònoma, com apuntaves. Va insistir

0: diuen això, que és cert que la meitat de llits de l'hospital estan lliures, però que els metges, infermers, el personal sanitari està sobresaturat de feina, amb una mitjana d'unes 300 atencions d'immigrants durant el dia, i això en paral·lel a la feina que tenen amb els sautins.
1: Tot això, Àlex, ho deies tu abans, amb una forta presència policial i de l'exèrcit, deies que és ben visible.
0: Sí, és ben visible i és força impactant, perquè, per exemple, acabo de passar per davant d'un supermercat i hi havia una parella de policies nacionals custodiant-lo. No és que no deixin entrar els immigrants, el que sí que intenten és controlar que no s'hi aglutini molta gent de cop, i també ens diuen per controlar que no hi hagi robatoris. També ahir vam estar pels voltants de l'hospital, hi havia 3 unitats de l'exèrcit terrestre també filtrant qui podia entrar i qui no a les portes d'urgències de l'hospital. També hi ha una unitat d'aire, hi ha un helicòpter de la policia que va sobrevolant la ciutat, de tant en tant el podem escoltar, i també una bona flota marítima continuant controlant, això ja és habitual, la frontera per mar.
1: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giralt Robert, mil gràcies, anem parlant, qualsevol novetat, micros oberts.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada a l'Àlex Giralt Robert, enviat especial a Ceuta. Insistim que a les últimes hores tot el que penja de Ceuta ha girat molt al voltant d'aquesta atenció sanitària, la ministra descartant que hi hagi un col·lapse, admetent una situació complicada però no el col·lapse, i alguns dels treballadors dient que la situació és francament crítica. Arran de tot això, doncs, evidentment, agafa rebombori polític. El Partit Popular dona la raó als treballadors de la sanitat de Ceuta, on és important dir que governa el Partit Popular, Vull dir, Ceuta governa el Partit Popular, però el PP a nivell estatal, diguem-ne, diu que sí, que hi ha un col·lapse sanitari, el que passa és que insisteixen a responsabilitzar-ne del tot el govern de Pedro Sánchez. Vox va un pas més enllà i ja parla d'un suposat delicte de traïció. Anem ara en directe a Madrid. Pola Brujats, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, com esteu? Si la crisi a Ceuta s'enquista, el Marroc s'ha activat, sí, aquest cap de setmana per frenar una nova entrada massiva, i el govern espanyol ho celebra, però el Partit Popular i Vox intensifiquen les crítiques a Pedro Sánchez i a tots els seus ministres, reclamen responsabilitats per la lenta expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, per la inseguretat que també diuen hi ha als carrers de la ciutat, i ara també, com dèieu, per la situació sanitària, infeccions i falta de personal, segons el Partit Popular, que parla de col·lapse absolut. Y Elías Bendodó reclama la dimisión de la ministra Mónica García.
3: Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. ¿Cómo ha reforzado el gobierno esta avalancha de inmigración? Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo. Y la señora ministra, yo le pido que dimita.
2: El Partit Popular el que fa és acusar els ministres de passejar-se per Ceuta com si fos un fotocall, això és literal, diuen, sense portar ni una sola solució. I avui, Fredi, al Senat tornaran a evidenciar la falta d'explicacions del govern espanyol, i està citat el ministre d'Exteriors, Álvarez, però no s'hi presentarà, i els senadors del PP repetiran la foto de la cadira buida com la setmana passada, quan els va plantar el ministre Fernando Grande Marlaska al ministre de l'Interior, que tampoc hi van a donar explicacions.
1: Gràcies, Paula, fins ara.
2: Adéu, bon dia.
1: Important també això que ens deia la Paula, aquest conflicte amb el Senat, on el Partit Popular té majoria i aprofita per demanar aquestes compareixences, que bona part dels ministres diuen que no, perquè bàsicament diuen ja les donarem, les explicacions, però no quan vulgui el partit de l'oposició. Hi ha un altre punt que han dit tant la Paula com l'Àlex que és important. Si us recordeu, dissabte, en teoria, hi havia una crida a les xarxes socials a repetir una entrada massiva per Ceuta o possiblement per Melilla. Aquesta vegada sí que va haver-hi un dispositiu de seguretat important, també la banda marroquí, i això no es va produir, però hi havia aquesta crida a les xarxes socials. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la investigadora Marga Herrero, que és d'una empresa que es diu Golden Owl. Golden Owl és una empresa que d'alguna manera col·labora amb el Parc Científic de la Universitat d'Alacant i que ha analitzat el moviment a les xarxes socials abans i després de l'entrada del 30 de juliol a Ceuta. Ella era molt clara, ens deia que els seus informes diuen que aquella entrada del 30 de juliol no va ser espontani, que va ser completament organitzada en diverses capes, i que fins i tot va haver-hi un cert càsting de las personas más susceptibles a poder entrar.
4: Es un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto.
1: Així ens ho deia aquesta investigadora, la Marga Herrero, al matí de Catalunya Ràdio, on ens deia, insistia, que aquella entrada va ser absolutament organitzada. El que no està clar és per qui o per què, però l'organització, ens deia, és meridianament clar que hi és.

0: D'aquí un parell de minuts arribarem a un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Un dels temes del dia continua sense Ceuta. L'altre, hem començat parlant amb el Tomàs Molina, és el temps. Perquè mentre mig país continua vivint aquesta calorada, l'altre mig ha tingut pluges molt, molt intenses aquest cap de setmana, com aquesta que estem sentint. És veritat que no consten grans incidències, però el pla per inundacions es manté en prealerta. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Bàsicament es manté perquè a migdia es tornen a esperar pluges intenses al nord-est de Catalunya.
1: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, a Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. Fins a les 8 del vespre, el telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades relacionades amb les pluges.
0: Per tant, tenim aquestes pluges, amb aquest avís de possibles inundacions, el pla per inundacions activat en prealerta, i de l'altra tenim aquestes temperatures tan tremendament altes, de fet, les temperatures més altes en un estiu des que hi ha registres a Catalunya. La pregunta és en quines situacions deixa aquestes temperatures. Què és el que provoquen aquestes temperatures? Per exemple, la sequera. Fa molts dies que no en parlem. És veritat que la cosa als embassaments va molt bé. Els de les conques internes superen el 80%, la qual cosa és una situació envejable i molt, molt millor de la que teníem fa, per exemple, 2 o 3 anys. Ara bé, això no vol dir que la falta de pluja no tingui conseqüències.
2: Los 3 últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que s'estan produciendo unes tasses d'evaporació enormes.
0: Així ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio l'investigador del CSIC, Sergio Vicente, que va fer un treball de Nacions Unides sobre la sequera i sobre com l'afecten les mesures de l'escalfament global, o les, diguem, els fenòmens de l'escalfament global. Ell parlava, ara, el sentiu de les pastures. Deia que començava a registrar-se una escassedat de pastures. Veurem si les pluges dels últims dies això ho han millorat. Però, clar, per molt que plogui, amb aquestes temperatures tan i tan altes, aquesta aigua s'evapora de seguida. I, de fet, Unió de Pagesos també alertava de la falta de pastures ara fa uns dies. Però hi ha un altre efecte d'aquestes altes temperatures i d'aquesta falta de pluges. Si l'aigua dels pous s'estanca, es pot contaminar amb algun element químic i no es pot fer servir. I això és el que fa dies que està passant a Olost.
1: I l'Ajuntament ha recomanat als veïns que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluges fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès.
3: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Ajuda i a l'alcalde d'Olost, Gil Salvans, a més al municipi del Pont de Suert, els pobles de Les Bordes i Sarroqueta han hagut de ser proveïts amb camions cisterna. Això després que no hi hagués prou aigua per proveir les xarxes municipals.
0: Avui en parlarem amb els dos alcaldes, l'alcalde d'Olost i l'alcalde del Pont de Suert, per veure quina és la situació, s'ha millorat una miqueta després de les pluges d'aquest cap de setmana o no. I després, a banda de tot això, no oblidem que tenim el risc d'incendis. És veritat que la situació a Catalunya és raonablement bona, perquè, per exemple, si ara mirem el mapa de risc d'incendis al Pirineu amb les pluges d'aquest cap de setmana, ja té finalment un risc baix, però és que bona part de la costa catalana manté el risc alt d'incendi forestal i l'oest del país fins i tot el risc molt alt. No hi ha enlloc on el risc sigui extrem, és veritat, però sí hi ha zones on el risc continua sent molt alt. Mentrestant, continua descontrolat l'incendi d'Osca. De fet, a les últimes hores, aquest incendi ha estat notícia també perquè hi ha mort un militar mentre treballava per apagar el foc.
1: I 3 més van quedar ferits ahir en un accident. Tots 4 anaven en un camió que va volcar. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
4: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Un equip de bombers de Catalunya s'afegiran les pròximes hores al dispositiu d'extinció.
0: Encara parlant d'incendis, la bona notícia de les últimes hores és que finalment l'incendi de Huelva ha quedat estabilitzat i els veïns han pogut tornar a casa.
5: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
6: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego. L'únic que no ha quemat ha sigut la casa. Comparado con el 2004...
0: Tenen alguns dels veïns que en podien tornar a casa seva. I després tenim Europa, perquè allà els focs continuen. De fet, a Grècia, les últimes hores, s'han registrat dues persones mortes i una desena de ferides.
1: A Grècia, com deia, ja cremen fins a 36 focs des de fa 24 hores. I Bèlgica lluita contra el pitjor incendi en 100 anys i el foc ja corre el risc de saltar a Alemanya.
7: D'incendi, donc, certains sont... plus o menys sous contrôle, mais pas totalement. D'autres...
1: És una de les portaveus dels bombers que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no. I el Regne Unit, en plena onada de calor, ja acumulen una quarantena d'incendis aquest cap de setmana.
8: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejants.
1: Així ho deia el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha promès més recursos als bombers.
0: Per cert, parlant de promeses als bombers, avui el diari El Periódico destaca que la Generalitat s'ha compromès a revisar la protecció dels bombers davant dels tòxics que genera els incendis. I van parlar també amb els bombers ara fa unes setmanes i aquesta és una de les grans reclamacions. Un incendi genera, evidentment, una sèrie de fums tòxics, per exemple, i ja fa temps que els sindicats dels bombers demanen més mesures de protecció davant d'aquest panorama. I també per rebaixar el risc d'incendi, una de les novetats de les últimes hores és la notícia que estan retirant d'urgència tones i tones i tones de fusta acumulada en boscos públics del Ripollès, en concret en 750 hectàrees de bosc públic de la comarca. Ja han caigut arran de les ventades de fa uns mesos i és per això que davant d'aquest risc d'incendi s'estan retirant aquestes tones de fusta. Es calcula que hi ha un 20% dels arbres caiguts, Maria Rovira.
9: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
10: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments, doncs proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda amb peu.
9: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
0: La qüestió de la fusta i de com l'aprofiten la qüestió de la fusta i la qüestió de com s'aprofita la fusta, evidentment, és un dels elements claus en la prevenció dels incendis. Avui a la portada del diari Ara, per exemple, destaca que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. Que de la fusta que es consumeix, el 80% ve de fora. I hi ha diverses persones que diuen d'aquí plora la criatura, diguem-ne. Si no s'aprofita la fusta del país, es va acumulant i això ens deixa els boscos en la situació que ens deixa. En fi, encara un altre efecte de la calor que hem destacat diverses vegades aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és que aquestes altes temperatures fan que s'avanci la verema. Ho vam comentar en el cas de l'Alt Penedès, però és que la Terra Alta està passant el mateix, Ricard Boigues.
11: La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany el CEP s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
12: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
11: Preveuen que la verema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. 8:20 minuts, de seguida repassem els bàsics del matí.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Ets tu. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 21 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí d'aquest dilluns amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui és, no només és dilluns, sinó que és 17 d'agost. Fa 9 anys ja.
17: Un quart de sis de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció que hi ha una notícia molt important d'última hora, Francesc Anom.
18: S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona, per part d'una persona que anava conduint una furgoneta.
19: Moltíssim desplegament policial, evidentment hi ha helicòpters, també hi ha moltíssimes furgones de Mossos d'Esquadra, cotxes de la Guàrdia Urbana, hi ha bombers de Barcelona.
20: Ara mateix no podem accedir més enllà, el que veiem de molt lluny.
0: Avui fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, i com és perceptiu, avui es faran els actes d'homenatge.
21: I es faran per primer cop a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
0: Aquesta commemoració, aquest 9è aniversari, arriba amb dues assignatures pendents d'aquest atemptat. D'entrada, una xifra. Una de cada 3 víctimes d'aquells atemptats encara no ha estat indemnitzada.
22: En alguns casos són persones que no han estat localitzades i en altres no han tramitat la petició de l'ajut perquè no saben que hi tenen dret. La justícia va determinar que 368 persones havien de ser indemnitzades i d'aquestes, 136 no han rebut la compensació corresponent.
0: I una altra assignatura pendent, una miqueta estranya, és la comissió d'investigació.
21: La que es va fer al Congrés es va constituir ja fa 2 anys i mig i els grups ja tenen redactades les conclusions, però encara no s'han votat per falta de consens. Al setembre es tornarà a intentar.
0: 8 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. També estan investigant una baralla que hi ha hagut a Lleida, una baralla molt multitudinària, prop d'un centenar de persones implicades en aquesta baralla. Consta, de moment, una persona detinguda i 5 de ferides per arma blanca. D'aquestes, 4 són menors.
22: 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves. L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
0: I també de les últimes hores, un jove italià de 21 anys està en coma induït després de ser víctima d'un atac dimecres a la nit a Barcelona.
21: Segons els amics del noi, una dotzena de persones els van atacar quan sortien d'una discoteca.
0: 8 i 24. Una de les imatges del dia avui la tindrem a Jerusalem. És aquesta imatge que repetirà l'enviat nord-americà de Donald Trump a l'Orient Mitjà, Jared Kushner, que a més és el seu gendre, es reuneix a Israel amb Benjamin Netanyahu.
22: Sobre la taula, intentar impulsar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza, que el primer ministre d'Israel ha rebutjat fins ara rotundament. Ahir Kushner ja es va reunir amb representants de Hamas i també amb mediadors d'Egipte, Qatar i Turquia. El govern egipci va reclamar que Israel també compleixi les seves obligacions.
0: Tenim aquesta situació ara mateix al voltant de les negociacions pel que fa al pla de Gaza, però després també tenim l'Iran.
23: No javon mardoni che dar rasish amrika va regim sahyonisti hastan.
0: Sentiu el principal negociador de l'Iran, el president del Parlament, Mohammed Baqer Khalibaf, a les últimes hores ha assegurat que ni els Estats Units ni Israel no han aconseguit, diu, els objectius que tenien quan van començar la guerra.
21: Això quan avui expira l'acord firmat entre Teheran i Washington, que establia un alto al foc i un període de 60 dies per resoldre qüestions pendents. El pacte caduca avui, tot i que en aquests 2 mesos cap de les dues bandes no l'ha respectat.
0: I per rematar-ho, ha sortit el responsable de l'exèrcit iranià, que es diu Amir Hatami, que ha ofert una recompensa de $30,000 a qui mati o capturi soldats nord-americans. Una recompensa de $30,000. La xifra pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
24: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomats.
0: És el que comenten des de l'Iran. Això mentre els Estats Units, la política interna, evidentment, també té el seu pes, i a les últimes hores hem sabut que la majoria de votants admeten que estan pitjor amb Donald Trump que abans.
22: Així ho diu una enquesta del Financial Times quan falten menys de 3 mesos de les eleccions de mig mandat del novembre. Un 53% dels votants diuen que les seves finances s'han deteriorat des que Trump va tornar a la Casa Blanca. Entre els votants republicans és un 25%.
0: I el que encara coeix és la polèmica sobre el funcionament de Rodalies el dia de l'eclipsi. A les últimes hores ha sortit un dels tradicionals aliats del govern del PSC, com és Esquerra Republicana, que ha criticat el dispositiu de la Generalitat pel dia de l'eclipsi, sobretot pel que fa als trens.
25: La gestió nefasta que hi va haver-hi de la mobilitat després de l'eclipsi, gent que va quedar tirada a les andanes sense cap informació després de l'esdeveniment històric de l'eclipsi. Creiem que aquesta no és la primera vegada on el govern de la Generalitat comet errors. Ja hem vist vagues, col·lapse a les infraestructures, l'informe PISA fallit.
21: Era Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra Republicana. El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, va reconèixer en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats en la gestió de la mobilitat, sobretot a Tarragona.
2: L'oferta era suficient. Ara, la realitat és que es va produir una concentració a unes hores determinades que segurament no es va preveure suficientment i no es va ser capaç de donar la resposta adequada.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Una novetat del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
22: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
0: Txell Vallespí.
3: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
3: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragà i Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, volem parlar dels efectes que està tenint la massificació turística no només a ciutats com Barcelona, sinó també a la Cerdanya. Perquè, per exemple, al poble d'Estana s'han plantejat regular els cotxes que hi aparquen o directament que paguin per fer-ho. Joaquim Albalater.
5: L'aparcament, on surten rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
6: És un espai molt massificat i, per tant, doncs, necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
5: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Directament relacionat amb els impactes del turisme i a l'habitatge, avui en tenim dues novetats. El periòdico d'entrada destaca que es cronifiquen a Barcelona els pisos que tenen més de 10 persones empadronades.
21: Les dades parlen de 2.300 pisos així. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha 660 pisos més on, segons el padró, hi viuen més de 10 persones.
0: I a Viella s'ha donat llum verda al desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat de Protecció Oficial Sofia Cabanes.
7: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
26: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
7: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a 8:45, de seguida repassem algun altre dels bàsics del matí, però abans actualitzem la mobilitat aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
27: Bon dia. Aquest matí de dilluns parlem de retards a les línies R13 i R14. Recordem que el tram Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. Destacar que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 8:40 ho farà 15 minuts més tard. També veiem que el tren de Portbou que havia d'arribar a Sants a les 9:40 ho farà a les 10 del matí. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb certa normalitat. Tot i això, destaca que el vol de Lufthansa cap a Frankfurt, que havia de sortir a les 10:25, ha estat cancel·lat, i també el vol de British Airways, compartit amb Iberia, cap a Chicago, de 10:45, també està anul·lat.
0: Doncs repassem ara mateix les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia de nou.
28: Hola, bon dia. Una única incidència. Hi ha vehicles aturats a l'autovia C60 Argentona direcció Granollers i és que hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat en direcció a l'enllaç amb l'AP7 i per obres aturades a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a l'autovia 2 a Jorba direcció Lleida.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
28: Fins ara.
13: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
29: Molt bon dia.
0: Haurem d'aguantar la calor encara un parell de dies més, no deies? Un parell o tres.
29: Sí.
1: perquè a finals de setmana augmenta la inestabilitat, això vol dir que els ruixats i les tempestes poden ser més importants, però també baixen les temperatures i per tant serà un ambient menys calorós. Però de moment avui tornem a tenir un dia de sol, un dia de calor, les màximes s'enfilaran fins als 37-38 a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a bona part del país, amb sol a la tarda, un altre cop amb nuvolades que tornaran a donar alguns ruixats més probables i intensos a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona, però en poden caure també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. Demà serà el dia més tranquil, un dia amb sol, a la tarda amb alguna nuvolada, potser algun ruixat, però poca cosa, i ja ho diem, a partir de dimecres, però sobretot dijous i divendres, els ruixats, les tornades guanyaran terreny i les tempestes seran més intenses.
8: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou, una notícia d'aquesta nit. Un atac amb míssils ucraïnesos ha matat 6 persones i n'ha ferit 4 més, incloent un nen de 14 anys, segons ha explicat el governador de la frontera russa, de la població, el que hi ha a la frontera rússia, de Belgorod. Això ho diu el governador després que Ucraïna llancés l'atac més massiu contra la capital russa amb aquests més de 600 drons. Moscou, Cristina Solies.
10: Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
11: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
10: Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Brasil ha començat la campanya electoral per les eleccions del 4 d'octubre. Entre els principals candidats hi ha l'actual president, Lula da Silva, però també el fill de Bolsonaro, Flavio, fill de l'expresident, com dèiem, de l'extrema dreta.
12: Lula, amb 84 anys, a 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
15: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nós precisamos acabar com isso.
21: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
29: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
12: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 8:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que el Cirque du Soleil busca nou espai. Perquè l'octubre deixarà la seu de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, Gemma Bonet.
27: L'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord que tenia amb la companyia, perquè assegura que necessita l'espai per equipaments propis. Per això ara el Cirque du Soleil busca una nova seu i ja ha vist 3 possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, després d'interpretar-hi els seus altres 3 muntatges, Totem, Lutzia i Alegria. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una de les notícies tristes de les últimes hores. Ha mort l'actriu Hayden Panettiere, que es va fer popular pel paper d'animadora en aquella sèrie Herois, que ja té uns quants anys. Tenia només 36 anys i de moment no s'han fet públiques les causes de la mort. Això coincideix amb el funeral que es farà avui a Gales per Bonnie Tyler.

0: El funeral per Bonnie Tyler es farà a Swansea, a Gales, d'on era la cantant, que va morir ara fa una mica més d'un mes. Ahir el seu fèretre ja va arribar a la ciutat amb milers de persones recordant-la pels carrers. Ara passant 7 minuts de 8:45, anem ara a Tarragona. Perquè es prepara per viure avui la baixada de l'aigua.
1: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest lloc, i demà arribaran a Tarragona.
0: Clara Chavarría Domingo.
2: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari. I es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
3: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
2: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de festes, Gràcia ha viscut el primer cap de setmana de la seva festa major.
4: Molts veïns i turistes han visitat els carrers guarnits. Ho han fet a primera hora del matí per evitar les aglomeracions i les hores de més calor.
5: Porto 12 anys venint aquí i és tradició.
6: Jo crec que les aglomeracions s'assemblen molt a les de l'any passat, però també com aquest any està fent molt més calor, es fa molt més pesat.
7: Caminar se pueden caminar perfectamente por todos lados, lo que pasa que, claro, tal como va entrando el día, hay más multitud de gente, pero están bastante...
0: 8:45, dèiem, acabem parlant d'una estrena, Linternes.
8: It's time to get up, Junior.
0: És una sèrie que estrena avui HBO Max, una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
1: És una de les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Bay.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
9: Linternes arriba a HBO Max, un recluta que s'uneix a un veterà Llanterna Verda i es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. El repartiment Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà Filmin estrena El Patíbulo de Shan Meadows, que ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors de Crack Bay, el frau més gran de la història britànica. Dijous serà el torn de Lion, la sèrie documental de Jon Favreau, un cadell de lleó que es converteix en líder del Maasai Mara de Kènia. Es podrà veure a Disney Plus. El mateix dia, Netflix ha confirmat l'estrena de la cinquena i última temporada d'Outer Banks. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45. Deixeu-nos dir que els bombers de la Generalitat estan treballant aquest matí en un incendi a Lleida, un incendi que hi ha hagut aquesta nit a la capital del Segrià, que ha obligat a desallotjar un edifici, l'edifici més afectat, i 9 que hi havia a la vora. Segons els bombers, la bona notícia és que ningú no ha pres mal, però encara s'està treballant per acabar de rematar aquest incendi que ja està extingit, però evidentment els bombers hi estan treballant en les últimes hores per evitar que revifi, un incendi de Lleida que ha obligat a desallotjar aquest edifici i altres 9 finques de la zona. En fi, de seguida, si tenim més novetats, ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment anem a l'informació esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Principi d'acord entre el City i el Barça per Rodri.
10: 70 milions d'euros més 6,5 en variables és el preu pel migcampista madrileny, que firmarà per 4 temporades. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
11: I think it was a good test for us.
12: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
10: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hams Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet.

0: I 3 gols i 3 punts per l'Espanyol.
1: En la primera jornada de Lliga, victòria a casa contra el Llevant amb un gol de Dolan i 2 de Roberto. L'autor del doblet valorava molt positivament la victòria.
2: Antes de mí va el equipo y para mí ha sido un partidazo y sobre todo portería cero, que es muy importante en la categoría, y sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
1: I també va debutar a segon al Girona, que va sumar un punt contra el Leganés a Montilivi. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat a 1 pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
3: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
1: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
0: I 5 medalles catalanes a l'Europeu d'Atletisme al final.
1: A Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mix amb l'equip espanyol, i també va aconseguir medalla Meritxell Soler, bronze per equips de la marató femenina, tot i acabar 20è en la classificació individual.
4: I sort, al final també era com la meva motivació quan estava corrent, quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava, almenys doncs, per l'equip, intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien enganxant. Mi ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
1: També va acabar ahir l'Europeu de Natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: Bon dia!
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
2: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
0: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa
3: nostra. Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
5: But you have changed sex for America.
6: Don't you tell me that it's less good now.
5: No, it's better now.
7: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
8: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
1: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: A la hora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista i consultor en comunicació Jofre Llombart, la periodista Milagros Pérez Oliva, el periodista també Marc Font Ribas i l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera. Com esteu? Molt bon dia.
16: Bon dia.
17: Bon dia.
15: Com prova l'agost? Aquesta és la setmana ja més agost de totes les setmanes d'agost, eh? Una mica, informativament parlant. Ja ha passat l'eclipsi, ja comencem a tenir problemes per...
16: I sort que aquest agost hi ha hagut l'eclipsi.
15: Déu-n'hi-do. Sí.
17: Podríem dir que tenim l'actualitat eclipsada.
15: Exacte. Una mica eclipsada. Hi ha qüestió de Ceuta, que també en parlarem una mica, però vaja, voldríem parlar també d'altres qüestions de l'actualitat avui amb el Jofre, la Milagros, el Marc i la Montse. I un dels temes que volíem comentar és la sequera, perquè fa dies que no en parlem, però aquestes altes temperatures i la falta de pluges tenen les seves conseqüències, i una d'elles té a veure amb la sequera. No en els embassaments, que els embassaments tenen un bon estat, però ara en parlàvem fa uns dies, Mila, que es notava les pastures del Pirineu, fins i tot, una certa escassedat d'aigua en algunes de les pastures.
18: Més les pastures, sinó que en gran part de la part més alta de la franja del Pirineu, els boscos tenen clapes de sequera, com si fos la tardor. És a dir, veus tota una muntanya plena de verd, d'arbres verds, i en algun punt veus una taca completament groga, com si amb la fulla completament seca. No ha caigut perquè no ha fet vent i això, però està completament seca, i això és un símptoma d'un estrès hídric extrem. És un bosc en el que durant l'hivern ha plogut bastant, va nevar molt, està molt ufanós des del punt de vista del sotabosc perquè ha crescut molta vegetació, però després han vingut, pràcticament ja portem 2-3 mesos de sequera en el que ha plogut, en els últims dies ha plogut, però no havia plogut en pràcticament 3 mesos. Llavors, allà on la terra, on hi ha lloc que hi ha més roca, que els arbres tenen les arrels més dificultats per expandir-se, doncs està morint. Simplement s'està morint sense que... sembla com si tingués una malaltia, no? Clapes. Hi ha clapes de sequedat en el bosc. I això és el símptoma d'aquest estrès.
15: Hi ha hagut diversos casos relacionats amb aquest estrès que ara deia la Mila. Per exemple, ara fa un parell o tres de dies parlàvem d'Olost. Els veïns del municipi se'ls ha recomanat que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, bàsicament perquè doncs, la sequera, la calor, tot això que estem parlant, l'estancament d'aigua al pantà que subministra el municipi, ha fet que l'aigua tingui uns nivells de manganès que fan desaconsellable que es faci servir, com dèiem, per beure o per cuinar. Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
0: Bon dia a tothom.
15: No sé si ha millorat la situació amb les pluges d'aquests dies, perquè l'altre dia el sentíem a vostè dient està plovent a tot arreu menys on toca. No sé si ha plogut una mica i la cosa ha millorat.
0: La cosa ha millorat una mica. Dijous a la tarda va entrar una miqueta d'aigua al pantà i hem millorat. De fet, dissabte ben dinat va fer una bona tempesta de 7-18 litres molt de cop al poble, però no a la zona de recàrrega del pantà. El segon nucli, que és el de Santa Creu, hi van caure un litre només. Per tant, no ha millorat molt la situació, n'hem tornat a estar de sort amb les tempestes d'aquests dos dies. Però, bueno, sí que una mica, i aquests dies l'aigua està sortint més transparent. Avui estem fent actuacions a la planta, esperem que en pocs dies la cosa ja estigui millor.
15: De tota manera, la recomanació es manté, pels seus veïns, de no fer servir l'aigua de l'aixeta. Sí. Digui.
0: Bàsicament perquè no. O sigui, avui tornem a començar, clar, ens hem aixecat cap de setmana, dia 15 d'agost, per tant, el tema analític i laboratoris ho hem parat, hem tingut la recomanació, i per tant, avui comencem a tornar a agafar mostres diàries i a prendre mesures. Suposo, surt bastant millor, surt molt transparent l'aigua, per tant, entenem que en breu podrem donar bones notícies a la població.
15: Pendent d'aquestes analítiques,
0: Sí.
15: Perquè aquí el que ha passat és justament això, no? La falta de pluja ha fet que l'aigua s'estanqui i llavors hi ha hagut aquesta concentració de manganès que fa que sigui desaconsellable beure'n.
0: Sí, bàsicament nosaltres ens abastim dels pous d'un pantà, que és el pantà de la Riera Gavarresa, i dels pous de Vilaseca. Bàsicament el pantà, com ara deia la companya, aquí també fa més de quasi 70 i pico dies que no plou amb certa importància, o la zona de recàrrega del pantà, Sant Martí del Bars, Alpens... I això ha fet que l'aigua estigui estancada des de fa ja més d'un mes. I tenim una alta presència de fangs a la zona del pantà i això ens fa que l'aigua que ens ve a la planta potabilitzadora ens puja amb una concentració de manganès una mica més alta, i sobretot el principal problema és que el manganès amb el clor reacciona i dona un to més groguenc a l'aigua. I llavors el que incomplim és el color i la turbulesa de l'aigua. No tant el manganès, que estem molt al límit, en algun moment estem potser un pèl per sobre, però en molts moments estem dins dels paràmetres, però aquest manganès està als límits, quan està molta estona amb l'aigua clorada, agafa un to groc. I és el que ens dona el problema, o el que incomplim normativament, que diguem. No està en la toxicitat del manganès, que no és un producte massa tòxic, sobretot per les concentracions que estem parlant, però sí que ens dona aquest color de l'aigua.
15: És a dir, que no és una cosa perillosa, però vaja, que és millor no veure'n i fins que no baixin aquests nivells, vaja.
0: És així. Bueno, al final, la normativa és molt clara, et porta uns paràmetres, si et passes d'aquests, la recomanació que has de dir és això, i per tant, complim normativa en aquest sentit.
15: Ara em deia que la situació ha millorat una miqueta i tant de bo que pugui estar resolt, però si això s'allarga més en el temps, tenen pla B?
0: Sí, és a dir, si s'allarga molt en el temps, voldrà dir que el pantà ha seguit baixant i per tant haurem d'entrar en un procés que ja vam entrar malauradament fa 3 anys i començar a entrar amb cubes d'aigua, però al mateix moment que si anem amb cubes d'aigua que hem de fer és restringir consums. Olost és un municipi molt industrial i molt ramader, de fet el domèstic té un consum d'entre el 18 i el 20% del total, i per tant, si mai ja es va passar l'última vegada, si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes. Vull dir, el dia no donaria per tant.
15: I a més això els ha agafat en plena festa major, no?
0: I tant, la vam acabar, de fet ara tenim una última activitat aquest dematí, però sí, ens ha enganxat totalment les dues setmanes de festa major d'aquest any, vull dir que hem estat distrets.
15: Ho ha alterat molt o no, la festa major, alcalde?
0: No, la festa major no, perquè no, vull dir, vam poder fer tots els actes normal i corrent, però era bastant era un dels temes que més es parlaven pel carrer, això sí.
15: No, ho dic també perquè suposo que devia venir gent al municipi, als càmpings i tot això, i això també fa pujar el consum d'aigua.
0: Sí, el que passa que, com et deia abans, nosaltres el gran consum és industrial i ramader, i també és veritat que l'industrial segurament són les dues setmanes si no van segurament no van al 100%, i per tant això també hem aconseguit reduir consums aquest cap de setmana i la setmana passada, també hem demanat a la gent que redueixi consums. El fet que hagi plogut, encara que poc, reduir consums de regs de jardins, d'horts, etc. Per tant, jo crec que que encara hem pogut millorar una mica en aquest sentit.
15: Em deia també l'ús ramader, ells en poden fer servir la, d'aigua?
0: Sí, ells, en principi sí.
15: No sé si li consta, és a dir, no, com s'han agafat els veïns, perquè suposo que en aquestes festes major m'ho deia ara, que era el tema. No sé si els veïns ho han entès o n'hi ha algú que està més empipat.
0: Sí, més que empipats els primers dies preocupats. Això què vol dir? Bueno, quan et diuen no pots consumir de boca, em posaré malalt, què vol dir? No sé què. I al final, quan trasllades la informació, dir, no, és que no hi ha un problema greu de salut, ni tòxic, ni molt menys, la cosa es calma. I també és veritat que la gran majoria de gent, sí que per cuinar, però per beure, molt poca gent fa servir aigua de l'aixeta, malauradament. És així. I
15: per què?
0: De fet, bueno, no sé, la gent està molt acostumada a comprar ampolles de botellades, jo crec que és més un costum i d'això que una altra cosa. Vull dir que sí que és veritat, per exemple, aprofitar el pregó de festa major per, abans de començar el pregó, explicar-ho a tota la plaça. Vull dir que també ens ha anat a la festa major per poder veure molta gent i que l'explicació fos extensa.
15: El Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, esperem que tot això es vagi endreçant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres, gràcies.
15: No és l'únic municipi també amb aquestes característiques. També el Pont de Suert, la sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana, combinada amb l'increment de la demanda d'aigua durant els mesos d'estiu, com dèiem ara, doncs també provoca incidències en el subministrament a diversos nuclis, entre els quals Pont de Suert, hi ha hagut alguns municipis també que han hagut de vestir-se amb camions cisterna. La Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert. Alcaldessa, com estem? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
15: Li demano el mateix, no sé si ha plogut aquests últims dies i la cosa ha millorat una miqueta.
19: Sí, ha plogut. Aquesta primera quinzena d'agost ha plogut alguns dies, però de moment encara poc. O sigui, no serveix encara per restablir el sistema de subministrament d'aigua amb cisterna, bàsicament en tres pobles. Nosaltres som un municipi que tenim 22 pobles, als quals hem de fer abastiment d'aigua potable, i n'hi ha tres, que són les Bordes, Sarroqueta i Adons, doncs que hem tingut que fer una aportació amb cisterna.
15: Com està anant això? Està funcionant bé?
19: Sí, avui mateix en portarem una altra Sarroqueta. Bueno, la qüestió és que durant tres mesos doncs, la precipitació acumulada aquí al municipi en tres mesos, en els darrers tres mesos, ha sigut de 60 litres, que això doncs, és una quantitat mínima. I el mes de juliol, doncs, durant tot el mes, va ploure 2 litres al municipi de Pont de Suert. Això, juntament amb episodis de molts dies de calor, altes temperatures i un increment de la població a l'estiu en aquests nuclis, no només en aquests nuclis, també en altres, però en aquests també, per segones residències i per establiments turístics, doncs el que fa és que hi ha més consum que aportació d'aigua. Aquí...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
2: Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
3: Sí.
1: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isaac Alonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
4: Moltes gràcies a tu.
5: Bones.
6: Gràcies, bones.
1: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
5: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne, i llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
1: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
5: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell s'assabentava doncs, de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
1: Reprenem aquesta figura del Baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pàssic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confradia del Bon Humor, que està inspirada amb el Baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre que Esplugues.
5: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure

pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrates els fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint d'en peus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gota.

lluitar inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
6: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi? Sabeu qui es va seure amb mi?

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: passat els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: El passat dia 5, 6 i 7 de maig vam fer una experiència amb l'Institut Severo Ochoa, amb alumnes de l'escola, amb alumnat, i ens van venir a presentar el seu projecte. Durant aquells dies, jo crec que van passar aproximadament una seixantena d'alumnes, no voldria equivocar-me. Per parlar d'aquesta experiència, avui tenim a dues de les seves professores, la Anna Castell Arnau, i per tant, benvinguda, Anna.
4: Hola, bona nit.
3: A l'Agos Piñeiro, que també és professora del Severo.
5: Hola, bona nit.
3: I a la Gaby, la Wendy i la Maria, benvinguda a totes.
6: Hola, hola, bona nit.
3: Jo començo per la Anna. Uh-huh. Anna, veniu aquí a Tarreu, a la ràdio, però ja veniu amb els vostres projectes super redactats i ens presenteu una sèrie d'ODS. Començarem. Què és una ODS?
4: Mira, explicarem una mica com va sorgir aquesta proposta. Aquest any hem fet, bueno, hi ha nou currículum a la FP. Elles són d'un cicle superior d'integració social i en aquest nou currículum hi ha una assignatura que se li diu sostenibilitat. Llavors, una de les propostes que vam fer des d'aquest mòdul era que coneguessin les diferents ODS, que són uns propòsits que van fer els governs per aconseguir un món més just, més solidari, més igualitari, més sostenible, i que es desplegava en 17 objectius. La proposta que els hi fèiem era que valoressin quin objectiu voldrien treballar i analitzar i que aprofundissin una mica sobre ells. I el resultat final o el producte final era una gravació aquí fent un podcast amb la vostra col·laboració, que si no hagués estat possible. Llavors se'ls demanava que investiguessin una miqueta sobre aquesta ODS, que la focalitzessin, perquè algunes d'elles són molt, molt àmplies, com la que van treballar les tres alumnes que han vingut avui, que la focalitzessin amb el que més els interessés i que fessin una entrevista a un expert, que busquessin informació, busquessin altres podcasts o altres entitats que haguessin treballat sobre allò i que pensessin una mica com els interpel·lava aquest podcast a nivell individual. Perquè se suposa que aquestes ODS han de treballar des del nivell més macro, que és a nivell governamental, però tot això va fluint cap a baix i ens afecta a nosaltres a títol personal. Llavors també se'ls plantejava, i tu què pots fer en respecte a aquesta ODS? De tot això en feien un producte i van venir aquí a exposar-ho. Llavors, no sé si dir per què han vingut elles tres justament ara.
3: Jo m'agradaria fer-te una pregunta que poder també l'Agos podria contestar-me. Uh-huh. Aquests objectius que tenen des d'Europa, perquè això va de la baix, arriba als instituts, perquè són la base, no? La ciutadania i el futur, però després hi ha un retorn real d'aquestes conclusions i d'aquests treballs de a baix cap a dalt, cap a les directrius europees, o es queden en treballs educacionals i després no té cap tipus de retorn realment?
4: Jo crec que el retorn és que elles sensibilitzin, que elles s'adonin que són part implicada i partícip i que no tot ha de venir de dalt, sinó que nosaltres amb les nostres petites accions podem fer canvis i transformacions molt importants. Llavors el retorn per mi seria aquest, que d'això elles en traguessin la conclusió que fent petites accions podem aconseguir grans coses.
3: Val.
4: Això no arriba més amunt. Arriba, si en podem fer una miqueta de difusió d'aquests podcasts que els penjarem a la pàgina web de l'Institut o que els poden retransmetre per aquí...
3: Ho farem.
4: Doncs serà on pot arribar. Però jo crec que la finalitat és que se n'adonin que com a bons ciutadans i per aconseguir una societat més justa, nosaltres hem de canviar petites cosetes, però que poden aconseguir grans finalitats.
3: I com has dit abans, es tria la integració social. En aquest grup de Severo Ochoa, tots els grups trien...
4: Elles són alumnes del cicle formatiu d'integració social.
3: Val.
4: Però aquest mòdul és transversal. Es dona en els altres cicles... crec que tots els cicles, aquest ara ja. Sí.
5: Sí.
4: Digues.
5: No, el que passa que és el primer any. És el primer any que hem fet tot el curs d'aquest mòdul, d'aquesta assignatura, que ha vingut en paral·lel amb digitalització també. Llavors ha sigut una mica un any de prova, i en els cicles on ja hem començat, perquè no en tots, segons si era primer o segon, ha sigut una prova i anar fent-se que cada profe s'ha fet seu, no? I tu l'has encarat molt guai per aquí, no? I fent aquest maig amb la ràdio per poder-ho difondre.
3: Agost, perquè quan veuen i l'any passat o fa 2 anys aquí a la ràdio un altre grup, no estàveu fent en aquell moment cap ODS.
5: No.
3: Era un altre projecte.
5: Sí, això ho poden explicar molt bé la Gavi i la Wendy, perquè va ser des de TEPIC, Promoció d'Igualtat de Gènere, que és l'altre cicle que elles han cursat.
3: Doncs vinga, va, ara sí que donem la paraula a la Gavi, a la Wendy i a la Maria, perquè tenen moltes coses que explicar-nos. I la primera pregunta que us faig, per què veu triar, sou d'integració social, per què veu triar la ODS amb la qual vosaltres veu treballar?
6: Hola, buenas noches. En nuestro caso, elegimos esta ODS porque el grupo que venimos trabajando, tanto mi compañera Gaby, la María y yo, somos, faltan la Fátima y la Soraya y la Sonalí, que somos mujeres migradas. Y como mujeres migradas estamos muy concienciadas con las desigualdades, ¿no? que padecemos por el hecho de ser mujer migrada y a más ser mujer, ¿no? Conocemos de primera mano las dificultades que enfrentamos el día a día. Y por eso entre todas decidimos trabajar sobre esta ODS. Y el año pasado que vinimos con vosotros a grabar un podcast también, que era con motivo del 17 de mayo, con motivo de la celebración de la no discriminación al colectivo LGTBIQ+. Y fue una experiencia muy bonita y nos las pasamos muy bien también con vosotros. También agradeceros que siempre nos abren las puertas para este tipo de propuestas de concienciación a la población, que hace mucha falta, sobre todo desde la base, que es la escuela, y luego que se transmite a las familias y por tanto a la sociedad en general.
3: Gavi, com comenceu amb el projecte? O sigui, com s'inicia, com han sigut les jornades de treball, de coordinació?
7: El tema también lo tocamos en el ciclo que hicimos, mi compañera Wendy y yo hicimos el ciclo de promoción e igualdad de género también en el Instituto Severo Ochoa, y tocamos el tema acerca de las mujeres migradas. Entonces, al tener como que esta ODS, pues decidimos enfocarnos más en este ámbito, porque como mujer migrada que somos, bueno, cada una ha sido, pues... Hemos vivido muchas experiencias acerca del desconocimiento cuando llegas aquí, todo por lo que tienes que pasar y entre muchas cosas más.
3: Explica'm.
7: Por ejemplo, una de las cosas importantes que, bueno, para toda persona, ni bien llegar aquí, es necesario tener el empadronamiento, que sin la

0: molts obstacles per arribar aquí on són, i encara hauran de saltar més obstacles que se'ls hi posarà la vida, com a qualsevol altra persona. Però el professorat teniu un repte, i és tenir un alumnat molt divers, de diverses edats i procedències. I per tant, aquests reptes, també des del professorat, com els encareu i com els coordineu i encaixeu?
1: Sí, Anna, vaig.
0: Sí, vinga.
1: Doncs sí, la veritat és que és un alumnat molt divers, d'orígens diversos i amb experiències vitals, de vegades complicades o de vegades, si més no, molta quantitat d'alumnat i cada vegada més experiències que val la pena conèixer i que intentem acompanyar així tot el que podem, no? Perquè sí que, com explicaven elles, no? Amb les dificultats que es troben, si parlem amb el cas, en aquest cas, dels joves, les joves que migren i que es troben aquí, que volen estudiar, però que tenen tots aquests obstacles, l'institut, d'alguna forma, sí que és un punt que pot servir de recolzament i de casa, no? D'alguna manera, sempre amb els recursos que tenim i amb les limitacions, també, que trobem, que hi ha alguns obstacles que no depenen de nosaltres. Però sí, perquè jo les escoltava parlar i pensava en preguntar-vos si havíeu trobat xarxes de suport, a on havíeu anat a demanar acompanyament, a sentir-vos recolzades, o anar buscant, anar picant portes i anar descobrint si una companyera que ja feia potser alguns anys que ja havia estat aquí us havia donat la informació, o com, si havíeu trobat això, no? Aquest recolzament. Perquè a l'institut de vegades tampoc tenim tota la informació, perquè són casos i vides tan diverses que hauríem de saber de tot, no? Per acompanyar tothom. Llavors també anem descobrint i anem intentant estar connectades amb els recursos del territori i tot el que podem per poder oferir l'ajuda que es pugui. De vegades arribem, de vegades no, però almenys estar disponible pel que puguem servir, no?
2: I jo afegiria potser a tot això que deia Lagos, que és així, diguem-ne, jo afegiria l'acompanyament més emocional, no? Amb els casos en què hem sentit que algú, com parlava la Maria, no? De sentir-se sola o sentir-se que no saber quin camí fer, nosaltres intentem contactar amb les entitats que poden fer aquest, ajudar-los a saber el camí que, o quines gestions han de fer, i potser centrar-nos en l'acompanyament més personal.
1: Mm-hmm. També abans ho parlàvem, no? Abans d'entrar, ja com tants temes i tantes qüestions que abordar, no? Amb aquest tema de la migració, si és voluntària o és forçada, si la decisió l'ha pres una perquè ja és adulta, no? Però en molts casos, no sé, en el vostre cas, si ja heu vingut adulta, si havíeu pres la decisió conjuntament amb les famílies, però de vegades moltes adolescents venen que la decisió l'ha pres la família, els pares i mares, no? I llavors això també és un què, no? I aquest què pot ser, la persona s'adapta i dins del procés migratori hi ha molt de dol i de dolor, però també ja parlàvem també il·lusió i aventures i una vida nova, no? Que coneixes gent, et trobes amb moltes coses que no t'esperaves, però en molts casos, i això també és així, el fet d'emigrar pot convertir-se en un factor de risc, no? Doncs perquè aquell adolescent es troba sol, no ha pres la decisió, lluny dels seus amics, amigues, de la seva identitat, i llavors això és el que no hauria de passar, no? Que aquest procés d'adaptar-se i d'estar vivint aquest dol es converteixi en un problema, en un obstacle que faci potser de caure en els resultats acadèmics o en l'estat d'ànim, no? Llavors aquí és on sí, quanta més xarxa i quanta més escolta, acompanyament emocional, com deia l'Anna, doncs millor.
0: Sí, perquè la Gavi ha explicat tota una sèrie de dificultats pel tema de l'empadronament, i la Maria ens explicava doncs aquesta situació familiar que arribes aquí amb unes perspectives i que es trenca, val? I no sé, Maria, a l'escola, a l'institut, els companys i les companyes, a tu com t'han servit de suport per encarar aquests inicis aquí, T'ha anat bé? Has trobat suport amb el professorat?
3: En mi caso, no. Todo lo contrario. Con que llegué aquí a los 13 años, me tocaba la ESO. Incluso me encontré con que pasé un mes entero sin que los profesores supieran que yo era nueva y recién llegada. Claro, me hablaban en catalán, me hablaban todo, suspendía todo. Estaba frustrada conmigo misma por no poder, por no saber, por no tener el nivel de todos. Pero claro, tampoco era todo mi culpa, porque tenía meses de estar aquí, el idioma no lo entendía para nada bien. Mis compañeros no me apoyaron en mucho tampoco, digamos, que fue también algo que me echó un poco para atrás. De mi manera de ser también, que soy muy callada, muy reservada, y eso ellos lo veían como si fuese un bicho raro, tal cual, así me veían. Los profesores, hasta que no estuve en cuarto de la ESO, no fue como que se dieron cuenta y me empezaron a hablar, pero claro, en cuarto de la ESO. Y nada, fue nada más una charla de media hora y no más. Y era como que si estás mal, sal al pasillo y listo. Claro, no ayudaban tanto tampoco en casa, con los problemas, las dificultades que habían, era como que tampoco podía contar las cosas que estaba pasando en el instituto para no sobrecargar a la otra persona que estaba conmigo. Claro, no era mi idea de no ponerle más carga a ella, intentar alivianarla en vez de ponerle más. Y me lo echaba yo encima, cosa que hice mal también porque pasé mucho tiempo con eso. Cuando vine aquí, también la separación de mi madre fue muy fuerte, que me echó para atrás otra cosa también, que no... Fue como que quería estar aquí, pero a la vez no, porque me faltaba alguien, no me sentía completa, no me sentía yo, para nada.
0: María, però ara com ho portes? Ara mateix, a data d'avui, com estàs?
3: Ahora mismo ya mejor. Porque bueno, es como que encontré un grupo en el cual nos acogemos entre todas, nos apoyamos mutuamente en lo que podamos y vamos tirando. Y aparte de que ya estoy un poco más grande, la mayoría somos adultas, bueno, son adultas, y pues claro, con cada experiencia y eso es como que consejos en los que pueden ayudar más o menos y irnos ayudando.
0: ¿Y lo del català ho portes bé?
3: Mejor,
0: claro. Perquè avui no, però l'altre dia que va estar i va parlar una miquetona en català, doncs ja ho portes millor i l'entens perfectament. Com t'ha ajudat aquest projecte a nivell de convivència, d'intercanvi amb les teves companyes, a l'hora de treballar, a l'hora de compartir tota la redacció d'aquest projecte que vau fer vosaltres?
3: Pues muy bien, la verdad, porque fue como que durante el proyecto estuvimos compartiendo experiencias distintas de cada una, con cada cosa que encontrábamos y tal, era como que un tema de conversación nuevo en el cual podíamos hablar y desenvolvernos un montón. Y son experiencias que son algunas, sí que es verdad que son un poco más tristes y eso, pero otras que dices, hay mucho de qué aprender y eso.
0: El projecte us ha servit, per tant, per conèixer-vos claro. Millor entre vosaltres.
3: Sí.
0: I, per tant, això aniria més enllà d'aquesta ODS i aquest objectiu europeu.
2: Cal potser aclarir perquè han vingut justament elles tres, que eren d'un grup de sis. Elles van treballar en l'ODS de
4: desigualtats.
2: Vale, de la lluita contra les desigualtats i es van centrar, com deien, en el procés de migració. I van fer un treball molt xulo i que va estar molt bé, però després els vam dir, el dia que gravaven, ha faltat que parléssiu de vosaltres. I per això els vam oferir la possibilitat, no? Isabel, tu les vas engrescar, a que vinguessin a parlar d'elles, no? Això que explicava la Maria, per exemple, no ho havíem sentit abans, no? I pensàvem que era un bon lloc per visibilitzar, perquè justament elles reclamaven, no?, la visibilització i el poder transmetre el patiment, el dolor i les il·lusions també de tot aquest procés. I vam dir, vale, doncs això hem de reservar un espai per poder-ho fer. I per això han vingut elles.
5: Bueno, yo quería añadir acerca de las experiencias en cuanto al instituto. A mí me pasó de que yo quería en un principio hacer integración y la casualidad, no sé cómo llamarlo, pero se había abierto el ciclo de promoción e igualdad de género. Entonces, no quería quedarme otro año más sin hacer nada. Entonces, decidí meterme al ciclo. Fue una grata sorpresa porque encontré un grupo de 9-10 mujeres, aparte de las maestras, en las cuales jamás imaginé de que yo posteriormente me abriría o empezaría a contar acerca de mí, porque también, al igual que María, yo me considero un poco reservada y bastante callada. Y al principio sí que me sentía, por mi parte sí que me sentía vulnerable y reservarme el hecho de no tener papeles. Como que te haces chiquita. Y bueno, yo me hacía chiquita. Poco a poco fui entablando más más conversaciones con mis compañeras. Y surgió justo una conversación con una de las profesoras, en la cual me preguntó así de la nada cómo estaba. Y en casa había un tema acerca de la vivienda. Entonces, no sé cómo... yo solté lo que estaba pasando en casa, cosa que nunca me hubiese planteado decirlo, y me dijo, pero ¿por qué no lo has hablado? Porque las profesoras aquí podemos saber la situación y de algún modo como que crear ese apoyo, ¿no? Todo en cuanto a sus posibilidades, evidentemente. Lo comenté con mi tutora, yo tenía que empezar a trabajar a la par que estudiar porque no quería dejar el ciclo. Y así estuve durante un buen tiempo. Incluso eran quizás muchas veces las faltas que ya para casi graduarnos, yo dije, no lo termino. O sea, faltando un mes, dije, no voy a ir a la graduación, no quiero terminar. Pero ahí es donde entran mis compañeras, bueno, mis amigas ahora, y las profesoras que estuvieron ahí. Y creo que forman un papel muy clave en el desempeño del alumno, en cómo el estar ahí y preguntar cómo te sientes. Sé que en este caso éramos un grupo de 9 y quizás podía cada una preguntar y tal. En un grupo de 30, que es lo que pasa en integración, que es un grupo mucho más amplio, a mí personalmente sí que me ha chocado de ser 9 mujeres donde creas tu espacio seguro a un grupo de diversidad de edades. Sí que me ha chocado un poquito, pero bien en cuanto a los profesores, los temas que se tratan y que es eso, que también el apoyo del profesor, no quiero decir que está obligado y tal, pero es importante la función que cumplen. Y bueno,
0: ara us vull fer un comentari, no té res a veure amb el vostre projecte, però sí que us vull demanar una opinió perquè és que m'ha vingut al cap. El tema de l'edifici del barco, que el teniu davant de l'institut, allà es va comprovar que perquè et fotin fora de casa no fa falta que siguis una persona migrada i un sense papers, perquè allà hi havia famílies que els seus avis ja havien viscut a l'edifici. I la meva pregunta és, això us va arribar a l'institut d'aquesta manera? Ho veu viure? Veu tenir alumnes que estiguessin aquest any a l'institut? Perquè, clar, jo tinc amics meus de la infància que vivien allà al barco, alguns ja no hi viuen, però hi havia gent que va haver de marxar, dues persones en concret, una companya de l'escola meva i una altra que és més jove que jo, però que era companya de l'escola de la meva germana, que és més jove, no? I, clar, esteu explicant la vostra experiència i dic, és que no fa falta ser migrat, et foten fora de casa encara que tinguis els papers en regla. Com ho heu viscut això a l'institut?
1: Sí que ens va arribar i hem estat més informades que hem pogut. Sí que com a institut o com a claustre, la veritat és que és una pena, però de vegades tenim tants temes, tants fronts i el ritme és tan ràpid que no dona temps a aturar-nos i a fer-nos més conscients, no?, les unes a les altres i compartir aquests temes que estan passant, no?, al costat de casa, aquí, al territori, i que com a instituts, no?, i com a escoles val la pena estar vinculades i fer força. sí que hem tingut relació perquè hi havia algun cas d'alumnes que hi vivien i, bueno, hem participat en el que hem pogut, no? En alguna manifestació, donant suport en algun ple, que profes que han estat directament vinculats perquè eren alumnes seus. I alumnes, d'alguna manera els hi ha arribat la informació, saps que aquestes difusions, doncs, a vegades hi són, però no sempre arriben a tothom. També passa que l'alumnat que tenim de cicles, la gran majoria no són d'Esplugues, però els de l'ESO i batxillerat sí que s'han enterat i ara, igual que ara, estan, bueno, fent mobilitzant-se i mirant d'activar i d'estar... presents amb el tema de l'habitatge i de donar resposta des de l'institut, i és un treball xulo que s'està fent i necessari. Però sí, no? Entenc la relació que has fet. Jo també pensava, no?, tota l'estona, com tots aquests processos migratoris i que venen de l'ODS, no?, de desigualtat, que estan a tot arreu i que té moltes, de vegades, contradiccions. De fet, l'altre dia llegíem i hauríem de tenir més dades ara per poder-ho informar bé, però com aquest mòdul de desigualtat, de sostenibilitat, els ODS és una part, però té molts altres punts que de vegades, però no acabem d'estar del tot formades o... Bueno, ens l'han plantat aquí, no?, aquest mòdul, i li hem donat la forma que hem pogut, però llegíem, donant una mica el punt crític, que una de les empreses que havia financiat aquest canvi de currículum i dissenyat la programació havia estat Repsol. I Repsol, pues, tothom sabem que és una empresa que genera desigualtat i misèries al sud global. I aquí estem rentant la cara d'alguna manera, no? Llavors aquestes contradiccions passen...
0: Aquestes, aquestes oligopolis, el que reben després són ajuts dels estats i d'Europa per participar en aquests projectes, i creen fundacions perquè els hi desgrava. Per tant, tot és una fal·làcia. En definitiva, tot és una fal·làcia. I el que hem de demostrar és que som la ciutadania els que hem de tenir el poder, i som la ciutadania els que ens hem d'estimar i abraçar, i si hi ha un desnonament, hem d'estar allà tots, perquè els de dalt... Per això, al principi, per això t'he preguntat, Anna, quin retorn hi ha després? Perquè sabem que tot això, vaja, és el meu punt de vista, la meva opinió, és una fal·làcia total. Aquí només hi ha política i només hi ha intercanvis de cromos, que són els diners que ells creen, i les consciències els hi han refut. Mm-hmm. Crec jo, eh? Mm-hmm. Vaja, que...
1: Sí, de fet, concretament, no?, amb el que explicava la Gaby, que tuviste un tema... que tenia que veure amb vivienda, doncs sí que a nivell individual cada profe segur que va intentar donar-te suport, però això que deia del tema de l'habitatge a l'institut, el que s'està intentant és que sigui molt més directe, que a tu no et faci vergonya, que puguis dir-ho, que l'institut sigui un lloc amb el que comptar si ens trobem en temes d'aquests, que ens podem trobar en qualsevol moment, no?, amb com estan les coses a aquest nivell.
2: Bueno, i una mica la Maria havia destacat això, no?, que fent aquest projecte, doncs, havíem pogut compartir experiències, o tu mateixa, Gaby, no?, que deies, no m'imaginava jo explicant alguna cosa així a títol tan personal, no?, i el compartir ajuda molt.
0: I jo voldria destacar, jo crec que gairebé de la seixantena d'alumnes que van passar, recordo que les més tímides i les més callades eren justament les que tenim avui aquí. Les que més parlaven avui no han vingut. Per tant, aquí també vull destacar i agrair-li a totes a elles tres a aquesta responsabilitat que han tingut avui de tornar aquí a la ràdio i d'explicar-nos la seva experiència, ja no solament amb el treball, la seva experiència personal i la seva experiència per venir aquí a la ràdio. La ràdio el que té de bo és que no hem de donar la cara, només posem la veu. I això és una intimitat que a mi m'agrada, per això faig ràdio. I a vosaltres, l'experiència de la ràdio, com ho heu vist? Començarem, si un cas, per la Gaby. Gaby, et va agradar venir a la ràdio, poder explicar el teu projecte?
4: Bueno, sí, la verdad es que sí. Al principio, con el primero fue con todas las chicas... Sí que me sentía más o menos nerviosa, esta segunda vez que vinimos para lo de la Odessa, así que ahí sí no mis nervios me podían más. Pero para cuando vinimos a me repito cada rato, pero bueno, okay. Ahora sí que me planteé muchas veces a cada rato. Es que no soy capaz, pero sí, porque es bueno como que estos espacios que se brindan, y gracias, para conocer experiencias, ¿no? La verdad que me siento muy bien y gracias.
0: A vosaltres. I tu, Wendy, quina l'experiència d'haver vingut?
6: Bueno, yo muy contenta, la verdad, porque haciendo, mientras realizaba esta tasca de la ODS para reducir las desigualdades en el mundo, encontré un artículo de una mujer india, de nacionalidad india, que es periodista, vive aquí en España, perdonadme, pero no recuerdo su nombre, pero me marcó mucho este artículo, y que ella decía que las mujeres tenemos un poder invisible, y ese poder invisible es, aunque no lo parezca, el poder de asociarnos, de unirnos y de alzar la voz. Cuando decías que la radio nos da la oportunidad de proyectarnos con nuestra voz, el hecho de estar aquí hablando de lo que nos compete en la vida personal de cada una de estas chicas es muy importante, porque quizás al otro lado de la radio está escuchando una chica que se encuentra en una situación similar, y el hecho de que ellas estén aquí, que hayan podido desarrollarse en Barcelona, poder estudiar a pesar de las dificultades que han tenido que afrontar, es como dar un poco de esperanza, ¿no?, a estas chicas y motivarlas y que no se rindan y que sigan adelante, que siempre hay salida, y sobre todo entre nosotras las mujeres apoyarnos entre nosotras y hacer piña para conseguir las cosas. Y nunca callarnos, siempre alcemos la voz.
1: Vale. Qué bonito, Wendy, lo has dicho, i sí, que importante, no? I que important posar molt, molt en valor la pròpia història, perquè si es queda invisible sembla que no hagi passat, i la pròpia història té un valor immens per poder ajudar a altres i dona una expertesa en molts temes que de vegades, bueno, sí, jo he passat esto, però no li donem el valor. I quan es comparteix, d'alguna forma es polititza, no? Es fa. I llavors, des d'aquí tenim més poder per canviar les coses i més força, no? Això ho sabeu molt bé totes, segur que ja, però les de promoció d'igualtat de gènere, animació sociocultural també ho diem constantment, no? Des de lo comunitari, des de la comunitat, des dels vincles, com i la integració també, no? És una mica els nostres lemes, sempre són la xarxa, el vincle, i el no sortir de l'aïllament, no? I posar en valor les històries i la diferència. Sí.
6: Y una cosita que yo quería añadir ya para, por último, es que me acordé de el poder invisible también que esta periodista hindú decía, es que las mujeres tenemos como esa fuerza interior que no sabemos de dónde nos nace, pero la tenemos todas y cada una, que es que tenemos esa facilidad, entre comillas, de salir de las dificultades. Y ella se refería también como a ese poder, esa fuerza interna que nos impulsa y que se contagia. De ahí lo importante de contar en nuestro círculo las cosas que nos pasan. Y sobre todo que creemos círculos de mujeres seguros para poder abrirnos.
0: Ahora a mí me agradaría hablar del vostre futur. Quines expectatives teniu? Ara estem el 2 de juny del 2025. Aquesta entrevista es anirà passant en diversos horaris i segurament en diversos mesos. I m'agradaria, si comencem per la Maria, com veus tu ara el teu futur més proper? Com l'encares?
3: Pues justamente fue una pregunta que nos hicimos en una de las clases y yo expliqué y dije que en un futuro, por cosas que ya habías pasado, que ya había experimentado y que me había dado cuenta de que podía con eso incluso más y que nada me podría detener siempre y cuando tenga las ganas y las fuerzas de lograr lo que quiero, pues la verdad que me veo muy bien, muy en un puesto de trabajo muy grande, de lo que me gusta hacer, ayudando a otras personas, bueno, ayudar, dándoles un acompañamiento, un refuerzo, para que no se sientan solas tampoco, para que no pasen, digamos, sea un poco más leve la experiencia, porque sí que es verdad que en algunos casos es más fuerte que en otros, pero me veo así, como una persona de mucho provecho, para dispuesta a escuchar, estar abierta para escuchar a muchas personas, depende, o sea, da igual de dónde sean, la historia que sea, que siempre tengan como esa confianza de ir y hablar las cosas, aunque sea que se quieran sentir escuchados solamente.
0: ¿Y tens en concret alguna professió que tu creguis que t'has de formar per fer aquest paper social?
3: Sí, era lo que comentábamos también, que a mí en lo personal me gusta más el tema sanitario que lo social. Y me gustaría mucho seguirme formando. O sea, integración social fue un ciclo que me ayudó bastante, porque es como que me estoy abriendo a mí misma, empezándome a conocer un poco más, y siempre estaría agradecida de ello, pero me quisiera seguir formando como una enfermera, cosas así.
0: Molt bé. La Wendy, que ja ets més adulta actualment, amb què estàs treballant i què estàs fent?
6: Bueno, yo ahora mismo he terminado de una suplencia que estaba haciendo en el sitio que hice la práctica de promoción de igualdad de género en Ambigdona, y ahora estoy en el paro y voy a aprovechar este año para estudiar catalán, que me tengo que sacar el nivel C porque quiero seguir formándome también. Tengo ahí, quiero estudiar derecho porque quiero enfocarme a trabajar, y siempre he enfocado a trabajar con mujeres, con donas, y seguir formándome, porque yo creo que si nos formamos, tanto como mujer migrada como no migrada, da igual, de cualquier parte del mundo, inclusive mujer de aquí nativa, las mujeres tenemos que estudiar, tenemos que formarnos. ¿Para qué? Para llegar a puestos de poder, para poder cambiar las cosas, para que haya un cambio real. Porque mientras el patriarcado sea el que mueva los hilos, será más difícil llegar a una igualdad y una equidad efectiva entre hombres y mujeres. Entonces, esa es mi idea, mover las cosas desde dentro, detonar el sistema patriarcal desde dentro, estudiando, formándome para ayudar también a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
0: Muy bien. ¿Y la Gaby?
5: Bueno, yo me veo ejerciendo como integradora y luego formándome. Yo en mi país, en Perú, hice educación especial y por un momento aquí como que esa idea ya se me fue por unos instantes, y ahora que fuimos a hacer una implementación con el ciclo a una escuela de diversidad funcional, pues como que retomé ese sueño y pienso seguir adelante con eso. Así que eso.
0: Molt bé, no sou dones invisibles, sou dones poderoses, amb un gran vincle que us uneix a vosaltres i que a nosaltres com a societat ens ajuda a millorar també. I jo veig a l'Anna que està escoltant molt atenta a tot el que ens estan explicant.
2: Escoltant i emocionada, perquè bueno, m'agrada molt compartir aquest espai amb elles, poder-les sentir les seves vivències, les seves il·lusions, les seves pors, i agrair-los moltíssim que hagin vingut. Sé que estaven una mica nerviosetes, algunes més que altres, però, bueno, m'agrada molt compartir aquest espai amb vosaltres. I com m'agradaria que això ho poguéssim fer més.
5: Sí.
2: A la ràdio i fora de la ràdio. De tenir aquestes estonetes a l'institut.
0: Són espais per compartir. Aquí a Esplugues tenim un espai que es diu El Pati Blau, que és un espai de lectura, que només es presenten llibres en català i de dones, exclusivament de dones, val? I la persona que ho coordina, que és la Carme Porta, sempre diu que nosaltres necessitem els nostres espais íntims i de confiança, que tot això ha estat sortint des del principi. I per tant ens hem de crear aquests espais, però ens els hem de fer nosaltres, on sigui, a l'escola, buscant una cafeteria a prop que sigui un lloc de referència, i implementar-ho, i ja veureu com en poc temps, en pocs mesos, podreu aconseguir aquest espai de compartir les vostres experiències, les vostres alegries també, els vostres logros, perquè no es tracta simplement d'explicar penes o de dificultats, es tracta d'explicar tot allò que anem assolint al dia a dia, perquè això és el que realment engresca i dona il·lusió a la gent que ens envolta. Diu la Gaby que sí.
5: Sí, sí, definitivamente, porque si también nos enfocamos en las penas o las tristezas, que evidentemente tienen su valor, pero siento que como que te puedes llegar a enfrascar en eso y hacerte más chiquito en lugar de crecer, ¿no?
1: Sí.
0: Hem fet un silenci.
1: Hem fet un silenci. Sí, perquè crec que totes ens hem quedat pensant, no? Bueno, sí, que no és difícil, és tot un aprenentatge, no? A mesura que una va vivint i va creixent, vas aprenent a donar-li l'espai necessari a tota la part més dolorosa i més difícil, i anar estirant de la il·lusió, les ganes, la empenta, perquè al final és un motor, no? I de vegades també, quan una passa per experiències doloroses, difícils, després també, reneix, no?, amb més força encara, perquè té tot allò a la motxilla. Sí, i ja s'ho veu. Que...
0: Aquest punt d'encontre jo veig que tindria una dificultat, perquè les alumnes que passen per l'escola, algunes estan un any, dos, tres...
2: Un parell d'anys. Venen de... Almenys que facin un parell de cicles.
0: Per això, i després, clar, venen de diverses poblacions. Per tant, crear aquest espai de confiança i que perduri seria una miqueta difícil, també. Com ho veieu?
6: Bueno, yo en mi caso hablo a manera personal, por ejemplo, con mis compañeras de PIC, tuve de promoción de igualdad de género, tuve mucha suerte, me considero una mujer en ese sentido con mucha suerte, porque siempre encuentro mujeres muy potentes en mi vida y he de agradecérselo a la vida, al universo. Y luego ahora en integración social he tenido la suerte de encontrar chavalas también jóvenes, con mucha fuerza, que a pesar de las dificultades han salido adelante. Y siempre, aunque estemos fuera del cole, vamos quedando, nos escribimos, preguntamos qué tal. O sea, estamos siempre en contacto y nos preocupamos las unas por las otras. Y vamos creando también ese vínculo. También depende de los grupos, aunque haya subgrupos dentro de clases, siempre hay uno. Yo hablo por mi grupo, que siempre estamos pendientes la una de las otras. Mm. Y en lo que no podamos ayudar siempre estamos ahí.
1: És que això, no?, que és una acció petita, no?, que la deies, l'Anna, en relació als ODS, és de sostenibilitat, però de vegades quan ens plantegem, jo animació els hi pregunto, quan parlem de transformar la realitat, que ho diem molt, no?, en intervenció social, de què parlem? Què ens imaginem? Perquè de vegades són coses molt grans que no estan al nostre abast, o estem d'acord, i de vegades aquestes coses petites passen per relacionar-nos d'aquesta altra manera, de poder en el dia a dia crear aquest suport mutu, de veure l'altre, de...
6: Y también, quién sabe, en el día de mañana, yo lo tengo muy claro, porque es que estas mujeres son muy potentes, son muy tímidas, muy calladas, pero tienen una fuerza interior, tienen ese poder invisible que decía esta chica. Y yo estoy segura que acabaremos creando algo muy potente, acabaremos asociándonos, acabaremos creando, promoviendo el cambio, pero desde acciones pequeñitas, así como dice Agots. Y lo lograremos porque tenemos, tiene mucho talento y mucha capacidad. Lo que pasa es que, ya, como ya lo dicen, son tímidas, son calladas, pero tienen mucha fuerza porque las he visto en acción y son muy potentes estas chicas. Y yo creo que tendrán mucho éxito. Y luego son muy currantas.
1: Mm, sin duda.
0: Jo, per despedir-me, si us sembla, us vull proposar un joc. Jo diré una paraula i començarem per la Wendy, farem tota la rotllana, i jo diré una paraula, la Wendy, la que li vingui al cap després de la meva, i cadascuna de vosaltres la que digui la persona anterior, val? O sigui, seria Wendy, Gaby, Anna, Agos i Maria, val? I quan acabem aquesta ronda jo aniré seguint amb altres paraules, i suposo que alguna de les paraules que jo m'he anat apuntant a la llibreta mentre vosaltres parlàveu aniran sortint i ja les aniré esborrant. I així, si us sembla, acabarem. Sí?
6: Perfecte.
0: Doncs jo diré: connexió,
6: dones,
5: força,
2: estima,
1: escolta,
6: querer,
0: implicació,
6: acompanyament,
5: voz,
2: transformació,
1: temps,
6: escucharse.
0: La següent seria complicitat,
6: unió,
5: red,
2: seguretat,
1: curiositat,
5: experiència.
0: Una paraula que heu dit força, que l'ha dit la Wendy: poder.
6: Juntes,
5: cohesió,
2: grup,
1: sindicat d'habitatge,
6: implicació.
0: Comencem com acabem. Donar-vos les gràcies a la Gaby, la Wendy i la Maria per la vostra força, implicació, il·lusió, motivació, complicitat en tot el que esteu fent a la vida, i a l'Anna i a l'Agost també. Moltes gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres aquest projecte educacional i portar-me les vostres alumnes durant tots aquests dies que heu estat venint, i la nostra força, implicació i il·lusió farà que continuem aquests programes. Gràcies.
6: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM. Totes les moltes.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
0: Tots els estils. Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues FM.cat.
2: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues FM...
1: @gmail.com

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Vàries generacions juntes compartint.
1: Clar,
0: aquest esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt... Teniu dos llibres on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25... Ara sí que me'n recordo. Fa el 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: Imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com. I, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs, també, deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí doncs, pots gaudir de moments de...
0: fer amics.
1: Sí, eh? I ha, a vegades passa electricitat. Quan ha, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho sempre. I,
0: bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: coses, no?
1: Aquestes coses jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: no fem,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder, sí, triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

Forma bastant poètica a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta, i l'aixa baixa fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
1: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per uns
1: 78.
0: Temes... 78, per uns temes...
1: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
0: sí.
1: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
1: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
1: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
1: no,
0: a la parròquia?
1: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar.

0: celebrar-se el Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés, perquè era una manera... En els agrupaments es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres, que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes. És un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra pare espiritual. I la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
1: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres.
0: Del Joan Torres.
1: Ai, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
0: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
0: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela Esplugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és el germanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. El germanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams, i de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica quan vam anar a Madagascar amb en Jordi en una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament, perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
1: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
0: Moltes.
1: Portes amb tu moltes coses.
0: La primera ensenyança de germanament solidari... Teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de germanament solidari, després de també uns 20 anys... Va ser un projecte que becàvem uns estudis. A Sant Joan de Déu tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
1: una de les estudiants.
0: Sí, que eren 2 anys d'estudi. Mm. I no us presenteu, eren 2.000 euros, eh? 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent, d'allà, treia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles d'abusos dintre l'escola nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, què tal, com t'encuentres? I em diu, tu quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
1: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
0: Per preguntar.
1: Eh? Em pots escoltar? Doncs sí.
0: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, eh? Perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
1: Perquè aprenem de tothom, sempre.
0: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro. Eh? Llavors no ho preguntis.
1: Només diem, millor dir hola i passi
0: bé. Adéu!
1: Perquè si em preguntes...
0: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Geni del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Geni, tothom coneix a la Geni, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Geni va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, eh? Però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més m'agrada? Les persones.
1: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equip de persones.
0: Equip de persones, les persones, sí.
1: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
0: Sí, m'agrada molt. Em costa, eh? Perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret. Però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He pogut, no. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
1: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
0: Però mentrestant sí. També estava Germanament Solidari.
1: Sí, sí. Però ara actualment, eh? Ara
0: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i ja m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
1: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
0: Sí, m'agrada la gent.
1: Ara dius, treballes amb un viver.
0: Sí, viver de plantes.
1: I estàs a la muntanya.
0: A Sant Just d'Esbert.
1: A Collserola.
0: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, a l'Esteve Pi i molta més gent, eh? El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests teníem molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donguéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim tres, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no ho fem d'altaveu, les notícies les traiem de la VilaWeb, del Nacional, del diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
1: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
0: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
1: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
0: Més, no, i la Teresa, i l'Iscle, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
1: sí,
0: Lluís.
1: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
0: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
1: és el lloc de pas i
0: allà està.
1: Allà està.
0: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. i s'estan a Madrid i tornen aquí i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic: ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem i penso, i ell a partir d'aquell moment ve cada dimarts i llegeix un poema o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran professora, una gran pedagoga a Barcelona, mestra de mestres, la Neus, mestra de mestres, responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i ja l'estem pagant molt car.
1: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
0: No seria...
1: Ens trobem les persones.
0: Ens trobem les persones perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessari aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern, la gent se'n va anar a casa. I es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
1: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
0: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure'm això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
0: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
0: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, Han passat 40
0: sí,
1: i pico d'anys.
0: Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
0: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
0: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular,
0: No estic parlant d'això. De tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
0: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
0: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
0: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem trucat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava... Quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal, però a casa meva teníem un braser, eh? Jo a col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys, i les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
1: Clar que
0: no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser. Però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
1: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament bueno, amb nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdona, gasto pel que tinc.
1: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no, ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
1: Lluïsa,
0: mana'm.
1: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament no les tenim amb nosaltres, la Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada...
0: Aquest rotllo.
1: Aquest rotllo. Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
1: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena... Les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp,
0: jo diré la d'infantesa que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós. Un cirerer d'Arbós. Perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós. I m'agradava molt. Però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno... Com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola... Sí, jo m'estaria bé a la Farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb la, amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan, algun any ho has fet, quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, si perquè, demanen, bueno, perquè per nosaltres ho tenim al Viver, a veure, i al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure, una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de, 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color.
0: Hauria de dir el blau, perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que sigui somiant, no cal que hi hagi
0: no, no, estat, No, no he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-nos o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues.
0: No? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convides estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa... Què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxant.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri... Per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: Per... No és un abans i després.
1: No, no ha significat
0: no
1: res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills,
0: Amic de molta gent. Amic de molta gent. Era un noi del poble, Un noi que patia una cosa que no havia de patir. I al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i un després. perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: La del tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Vam aprendre també molt, el Caufec, amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec, l'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: gent batalla. Molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues... és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa
0: poca gent.
1: I molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen.
1: Però ens la vam trobar.
0: Però aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles. I després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol, gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia. Jo crec que
1: tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol, que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella, va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava. Aquella turbina i aquella fresa picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra. Bum! I tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet. Ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol no fa mal d'ulls i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així. És que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, Però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no. L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem, doncs sí, hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per compartir
0: per pensar en mi
1: aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: mi. Una abraçada. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
6: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar el José Manuel Agostopa, que és originari de Bolívia. Benvingut al Xerrem d'arreu. Com estàs?
7: Molt bé.
6: Ja. Fa molt de temps que la teva família viu a Barcelona?
7: Fan 4 anys. Diu 3 anys, supongo.
6: Uh-huh. I tu saps per què la teva família va venir cap aquí?
7: Perquè me saqui la nacionalitat espanyola.
6: Tenen la nacionalitat espanyola, la teva família?
7: L'han fet, sí, l'han fet.
6: Ah, ja, que bé. I el teu pare i la teva mare treballen?
7: Sí, la meva mare treballa en limpieza i el meu pare treballa de constructor.
6: Ah, mira que bé. De paleta, sí. I tu et vas sentir bé de seguida aquí a l'escola? Et vas trobar acollit?
7: Sí, i me sento acollit per saber una mica de català i me sento bé.
6: I allà a Bolívia devies anar a l'escola també?
7: A l'escola de Bolívia no hi havia una similar a aquesta. És una quasi diferent, una semi. Semi, que és no tan parecit.
6: Ja. Amb què era diferent l'escola?
7: L'escola Piaget era com una P i con un cubell i una cosa verd. Però de Bolívia no. Solo havia descobrint escoles pequeñas per això. Y había una mica similar, miqueta similar a que la escuela petita, para la ESO de primaria.
6: I allà devies tenir molts amics. La teva vida era semblant a la d'aquí o feies coses molt diferents allà? Allà vivies en un poble o en una ciutat com Barcelona?
7: Jo vivo, jo faig coses diferents que en l'escola de Bolívia. Jo, òbviament, vivia en la ciutat, en el poble, ciutat del poble.
6: I allà, que jugaves molt al carrer?
7: Jo jugava una miqueta. Una miqueta jugava.
6: I aquí jugues més?
7: Ah, no tant. És que els meus pares... que la meva mare, en cap de setmanes, mamà treballa de vender fruites, però no me dava temps de jugar a fora.
6: I a on treballava de vendre fruites, aquí o allà a Bolívia, la teva mare?
7: Bolívia.
6: Ah, ja. I aquí treballa la neteja?
7: Treballa la neteja.
6: Tens més germans, tu?
7: No, soc l'únic fill dels meus pares.
6: I a casa teva viviu el teu pare, la teva mare i tu? O viviu amb altres persones?
7: Jo vivo amb el meu mare i pare.
6: Yeah. I a més de l'escola, fas altres activitats, tu?
7: Ah, clar que sí.
6: Què més fas?
7: Jo fa les matèries com matus, matemàtiques, socials, càstig i català. En anglès. Sí, faig aquesta feina per terminar-la.
6: Clar, tot això ho fas a l'escola, tu. Però després, quan surts de l'escola, vas cap a casa directament, sempre, o fas algunes altres coses?
7: Jo vull anar a la meva casa sol. Sol, perquè jo recordo molt bé el camí.
6: Veus? I els teus pares confien en tu, no? Que saben que arribaràs a casa.
7: Sí.
6: I tens deures de l'escola per fer a casa?
7: Sí, són moltes. Moltes de una miqueta de matemàtiques, moltes de una miqueta de natus, moltes socials, moltes de castellà i català.
6: I et costa fer els deures? O t'ajuda el teu pare o la teva mare?
7: M'ajuda? Jo lo faig sol. Ja, una miqueta cuesta i jo penso i penso.
6: Penses i al final et surt.
7: Crec que sí.
6: I els professors de l'escola també et deuen ajudar.
7: Una miqueta.
6: Sí. Que quan una cosa no ho entens, tu els hi dius que no ho entens i t'ho tornen a explicar?
7: Jo no l'he dit això als profes, però una miqueta l'ho digo.
6: I llavors t'ho expliquen?
7: Crec que sí.
6: I a l'aula d'acollida hi vas venir de seguida, tu, quan vas arribar?
7: Sí.
6: I fas coses molt diferents a l'aula d'acollida o a l'aula on vas amb tots els nois i noies de la teva edat?
7: Jo faig els companys de la meva edat.
6: Però a l'aula d'acollida esteu més barrejats, no?
7: Sí.
6: I què aprens a l'aula d'acollida? Perquè a l'aula d'acollida no deus fer matèries, les que deies abans, de matemàtiques i socials i tot això. Què fas a l'aula d'acollida?
7: Jo aprendo català sobre fer de les unitats d'acollida i és aprendre català.
6: I a vegades també feu sortides, no? Que aneu a fer coses fora de l'escola. Quines sortides feu?
7: He anat sortides a Catalunya i a passeig de Gràcia i aquestes coses de quan era anat a on estava la tenda. En desembre havia una tenda on havia coses de decoració navideñas. Luego aprendí a conocer com conec

0: es Sugar Michael Shocks. Porque esa surtida de Anara a la otra escuela es parecida a una mica rara. Una mica estranya.
1: Ah, sí? Veu anar a visitar una altra escola i ho vas trobar estrany? Què et va estranyar?
0: No, un mic estrany. Estrany, molt rar.
1: Uh-huh. I per què era? Que era rara l'altra escola? Era rara? O l'activitat que fèieu?
0: Rara l'escola que hem fet la sortida.
1: Era una escola que... Ah, era molt gran l'escola aquella, sí. I veu visitar tota l'escola o només veu anar a algun lloc determinat de l'escola?
0: Jo anar en un lloc determinat de l'escola, anar en un altre lloc. Ja.
1: I veu fer activitats amb nois i noies d'aquella escola?
0: Sí, feia activitats.
1: I a qui vas conèixer, dius?
0: Jo coneix... no me recordo els noms del que coneixo.
1: Ah. I us heu tornat a veure amb aquells nois i noies de l'altra escola? O us heu comunicat d'alguna manera?
0: No.
1: No, però tu te'n recordes d'ells?
0: Una miqueta.
1: I...

0: Tu, quan acabis l'escola, saps què voldràs fer?
1: Sí, jo podria fer continuar la miqueta de feina perquè una mica sobrat durant

0: En els mesos us és i anar a caminar a altres llocs perquè això és al final.
1: Voldràs anar caminant a altres llocs. A tu t'agrada ser que confiïn en tu, no? I ser autònom i ser independent i poder anar sol als llocs, no?
0: Jo ano els meus pares. Sí, i bueno, els meus pares per a... i es sentin molt feliç.
1: Tu vols que els teus pares se sentin feliços de tu o dius que tu ets feliç amb els teus pares?
0: Ben feliços a mi.
1: Ja, vols que els teus pares estiguin contents de tu. I tu què has de fer perquè ells estiguin contents?
0: Que practiquin molt la feina, que practiquin molt les matèries. Yes. I perquè tinguin bona nota de boletín, papel del boletín, perquè tinguin molt bona, perquè els meus pares estiguin orgullosos de mi.
1: I tu procures fer tot el que et demanen a l'escola perquè els teus pares estiguin contents?
0: Clar que sí.
1: I a casa fas deures de l'escola?
0: Sí.
1: Perquè estiguin contents. I et costa molt o no? O et surt, ho entens bastant tot el que t'expliquen a l'escola?
0: L'entenc molt bé.
1: Ja. I quan acabis l'escola, tu ara quin curs estàs fent?
0: Ara quan acabi l'escola no sé què curs. Jo faig el tercer.
1: Fas tercer d'ESO i encara et queda l'any que ve fer quart, no? I després hauràs de pensar què vols fer.
0: Mira, te conto alguna cosa. És que fa uns mesos que he anat a una mestra. Era l'altra, on estava una mica cerca. Era d'aquí, de la porta, amb l'escritori i els dibuixos. I deia que no faig el cu. Que trobo una escola per a mi perquè treballi el meu futur, és que perquè treballi un bon futur. El meu futur és ser de reposteria. Sí, i per això jo és que ha dit la mestra que no reveli el secret, però ara se l'he revelat. Sí, l'he revelat. Estava esa professora que coneixia, estava a baix del pati, jo en la sala de profes. Llavors està l'altra porta que està per l'esquerra. Està per ahí, que la coneixo.
1: I quin secret li has revelat? Que tu et vols dedicar a la reposteria?
0: Sí, ella ha dit que troba una escola perquè treballi molt el meu futur. Perquè les cors se van anar i no sé com.
1: Yeah. Et van fer com proves, no? Per veure quines capacitats tens i què és el que podries fer en el futur quan acabis l'ESO, no? I et van fer dibuixos i altres coses.
0: Això ho faig quan trobo les... Quan, mira, jo trobaria els dibuixos i per altre lloc jo dibuixaria i treballar tot quan terminarà això que estic fent tercer, però les demà se faran quart excepte jo, perquè aquesta mestra de a baix on estava la sala de profes, que està per l'esquerra d'esta porta, no molt recta d'aquí, però se entra a una taula circular, que esa professora estava sentada en una cadira i en un escritor rectangular.
1: Ja, i et va preguntar coses sobre això de com t'imaginaves el teu futur i això, perquè... Però tu acabaràs fins al quart de l'ESO aquí, no?
0: Però ells acabaran i no tornen al xinat. És una mica confús on no estava la professora. on estava la porta. És que m'ha dit que el futur, que treballi el meu futur, que quan vull ser gran.
1: A tu t'agradaria fer coses de pastisseria i de reposteria i això?
0: Sí, eso recordo, que en Argentina mamà feia esa cosa de reposteria, feien cupcakes. He provat i seré perfecta, que ha aprendre a l'escola de reposteria. Se m'acorda a fer una mica de reposteria que ha fet la meva mare en Argentina fa uns anys.
1: Ah, que tu també has viscut a l'Argentina?
0: Sí, sí, em volí, mira, en quan tenia 3 anys ja he anat a l'Argentina, els meus pares, i he creixut acá. Llego he anat a Espanya, aquí, amb els meus... amb els meus...
1: pares, els teus pares també.
0: Els meus anys són de... amb els meus 3 anys.
1: Sí. O sigui que tu vas néixer a Bolívia, però després veu viure uns anys a l'Argentina, no? Perquè l'Argentina està més a prop que Espanya.
0: Sí, he fet. Sí, era part d'aquesta història que he anat a l'Argentina, he anat a l'Argentina als meus 3 anys i he anat a Espanya amb els meus 3 anys.
1: I allà a l'Argentina veies com la teva mare feia reposteria i t'agrada?
0: Sí, m'agrada. I me faria reposteria on s'encontrava en Espanya.
1: I ara l'ajudes a la cuina, la teva mare?
0: Jo l'ajudo a la cuina, la meva casa, jo l'ajudo. Jo l'ajudo a cuinar el menjar i limpiar els plats i netejar els plats.
1: Amb això també deu estar contenta la teva mare.
0: Sí, sí, això fa jo quan netejo els plats, les forquilles, i cucharons.
1: Yeah. Aquí a l'escola també teniu responsabilitats?
0: Sí, tenen bones responsabilitats.
1: Quines responsabilitats teniu aquí a l'escola?
0: Responsable de portar-se molt bé i estar molt tranquil i per la bona actitud.
1: Sí. I tu ets responsable en aquest sentit?
0: Sí.
1: No t'han de renyar mai?
0: Una miqueta me'n renyen.
1: Per què? Perquè et distreus? O per altra, o perquè fas coses que no s'haurien de fer?
0: Sí, m'han renyat una mica els profes i la meva tutora, perquè ells tinc mica de por, perquè ella diu a mi, vine un moment en mi, perquè això m'ha assustat una mica.
1: T'espanta quan et diuen que hi vagis?
0: Sí, i no, que veig un moment amb ella, l'Anna Pava, la meva tutora, i per a contar què coses he fet mal. Sí, i per això m'ha assustat, perquè això passara.
1: Bueno, però segur que et fan pensar que tu diguis les coses que trobes que has fet malament per ajudar-te a millorar, no? Perquè no les tornis a fer.
0: Sí, això m'ha dit. I penso, sí.
1: Però per què t'espantes? Perquè segur que t'ho expliquen de bones maneres, no? I que t'ho fan entendre, que no et criden ni et tracten malament.
0: A més, a xarla privada de l'Anna Pava me senti una mica d'incomoditat.
1: Et fa sentir incomoditat?
0: Sí.
1: Bueno, però segur que ho fa pel teu bé, no? I perquè aprenguis.
0: Sí, això tractaré fer-lo.
1: Però estàs una mica enfadat amb ella.
0: No, incomoditat.
1: Doncs, mira, que ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver volgut parlar. I fins una altra, i espero que segueixis tan autònom i fent les coses perquè els teus pares estiguin contents de tu i també els mestres, no?
0: Sí. Adeu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Juan Jiménez. El Juan té la particularitat que no resideix a Catalunya, però és capaç de viure en català. Ara ens ho explicarà. Hola, Juan, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda, Assumpta. Molt bona tarda a tots els oients de Sants 3 Ràdio i un plaer parlar amb tots vosaltres.
0: Tu ets andalús, de Jerez de la Frontera. Parla'ns una mica de la teva terra.
1: Doncs mira, Jerez de la Frontera és una ciutat, la meva ciutat, on jo vaig néixer, on jo visc, tot i que ara visc a Madrid per una qüestió de feina, però Jerez de la Frontera és una ciutat que es troba a la Baixa Andalusia. Mm. És una ciutat que té aproximadament 215.000 habitants i que bueno, és una ciutat important, tot i que no és capital de la província, però tenim molt a prop la ciutat de Cádiz, una ciutat que és la més antiga de l'Occident, perquè ja té 3.000 anys d'història. I també Jerez de la Frontera tenim fama per al circuit, el vi, els cavalls, però també jo sempre dic, quan he ensenyat Jerez o he mostrat Jerez a persones que venen a la meva ciutat, que és la gran desconeguda per al seu casc històric, perquè tenim un casc històric que no està massa promocionat i sí que ho està, per exemple, els cavalls, com l'Escuela Andaluza de l'Arte Equestre, el circuit, les bodegues, el vi i tot això. Mm-hmm. Llavors, som al punt nord de la província de Cádiz. Tenim molt a prop la ciutat de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es troba a la desembocadura del riu andalús per referència, que és el riu Guadalquivir, que neix a la província de Jaén i, passant per Còrdoba i Sevilla, ve desembocant allí a Sanlúcar de Barrameda directament mirant la província de Huelva, el Coto de Doñana, que es diu. I, bueno, ara mateix aquesta és la situació geogràfica que tenim a Jerez de la Frontera. Som a una província que és intercontinental. Vull dir que intercontinental, que toquem el continent africà, i també intermarítima, perquè de tota la província, a veure, de tota la península ibèrica, som l'única província que toquem els dos mars, a l'oceà Atlàntic i també la Mediterrània, que la toquem cap a Gibraltar, cap al penyal de Gibraltar i amb les ciutats de la línia de la Concepción i Sant Roque. És la situació que tenim a la nostra ciutat i ja més tesa a la meva província, parlant d'ella.
0: Uh-huh. Agafen ganes d'anar-hi, a Jerez de la Frontera.
1: Sí, i... bueno, quan vingueu ja us la mostraré.
0: I si tu no vius aquí a Catalunya, ni has viscut llargues temporades, diguéssim, com va néixer el teu vincle amb Catalunya?
1: Doncs mira, va ser quan era petit. Jo he trepitjat molt poquet Catalunya, perquè va ser d'unes estances curtes, o més o menys curtes, que era a l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè la meva mare em va portar per rebre un tractament urològic, i va ser al voltant de l'any 81, a la tardor. L'any 81 em van fer un tractament que calia tractar periòdicament. Llavors anava cada any, normalment a la tardor, sempre al setembre, octubre, novembre. I després ja vaig anar petites temporades, que el màxim de temps que assolia era un mes i mig, el màxim temps. Per tant, després ja sí he estat fent cursos, perquè jo he estudiat pel meu compte català, he estat estudiant a la Universitat Nacional d'Educació a Distància una assignatura optativa que es deia Llengua i Literatura Catalana, 3 anys, i també feia els exàmens els feia a Cádiz. Uh-huh. I, bueno,
0: però d'aquest...
1: és una curiositat, no?
0: Però amb aquestes visites a la Vall d'Hebron, diguéssim, amb 9 anys que tenies, et va néixer la curiositat per aprendre català i per conèixer la nostra terra?
1: Sí, a més, era una curiositat que jo ja sentia. Quan jo encara em recordo, no me'n recordo, no? Encara recordo quan vaig arribar una nit del mes de setembre de l'any 81, tinc el record ja molt, molt difuminat, no?, amb el temps, però sí que recordo quan arribava a les 8 del vespre a l'estació de Sants i vaig veure, em vaig fixar la vista a una torre molt gran que es deia Torre Catalunya, era un hotel.
0: Sí.
1: Ara la primera imatge que jo tinc de Barcelona és aquesta, una a les 8 del vespre, ja era totalment a la nit, i es veia un reflex de la llum del Palau de Montjuïc al darrere de la Torre Catalunya. És la primera imatge que jo tinc de Barcelona. I en aquell moment ja vaig començar a sentir que allí, a més de la meva llengua, el castellà, també es parlava la llengua catalana. I jo no va ser fins a anys més tard quan vaig fer una mica de recerca d'on ve la llengua, perquè la gent dins del mateix país podia parlar una altra llengua, i el que més em fascinava no era pròpiament que els parlés una altra llengua diferent de la meva, sinó que hi hagués un bilingüisme. Això és el que més em fascinava, que hi hagués un bilingüisme i que la gent pogués enriquir el seu coneixement del món amb diferents codis, no?, amb diferents llengües, amb diferents modes d'entendre el món. Va ser aquella la primera impressió que jo vaig tenir amb la llengua catalana.
0: Yeah.
1: Després ja, amb el coneixement de la geografia, de l'origen de les llengües, ja vaig tenir un coneixement que anava augmentant a mesura que passaven els anys i jo anava també estudiant coses relatives a les llengües i ara doncs, bueno, ja considero tenir una mica més de coneixement de català
0: i tant.
1: De llengües ibèriques, que també m'ha agradat.
0: El parles molt bé. I què fas per mantenir el català si no tens ocasió de parlar-lo habitualment?
1: Bueno, ara mateix ja amb les xarxes socials, amb les videoconferències, amb tota la tecnologia que està a l'abast de tothom, ja és molt més fàcil que abans. Però mira, jo pot ser que hagi tingut també una memòria més o menys que té una bona retenció i que totes les temporades que jo hi anava als anys 80, jo sempre aprenia una mica més. De fet, si per primer cop l'any 81, jo ja recordo que l'any 87 jo ja podia llegir amb soltura l'Avui, el diari L'Avui. Uh-huh. Podia llegir i tot i que fer una traducció simultània al castellà mentre llegia el periòdic. L'Avui, en aquest cas, perquè era l'únic que jo recordo que es publicava en català en aquella època. Uh-huh. Ja després sí que he estat una mica desconnectat, però ja quan em vaig matricular a la universitat, jo vaig fer la carrera de Filologia Hispànica en llengua castellana, de fet soc, a més de locutor de ràdio, soc professor de llengua i literatura castellana, i jo vaig ja matricular-me de llengua i literatura catalana i va ser així on vaig reprendre el coneixement del català, però ja des d'una vessant molt més cultural,
0: yeah,
1: i molt més literària. Per això ja això em va fer enriquir el coneixement del català i també vaig venir aquí a Madrid, on soc ara, a molts seminaris de llengua i literatura catalana, gallega i basca que organitzava la universitat cada any. I jo ja venia com a participant. Mm-hmm. Això em va posar en contacte amb professors també de llengua catalana que hi havia no només a la meva universitat, on jo era alumne, sinó també a la Universitat Complutense i més universitats del país que tenien un lectorat de català. Uh-huh. Això em va fer que jo aprengués molt més i millorés el meu coneixement del català, perquè el que passava era que podia llegir, podia entendre, podia llegir, podia escriure, però no podia parlar bé perquè no tenia l'ocasió de topar-me amb gent que fos catalana amb la que pogués parlar el català bé i millorar la meva pronúncia i la meva conversa i poder tenir una xerrada sense haver de traduir simultàniament sota la meva llengua de referència, la meva llengua materna, que és el castellà.

0: Tu, bueno, tens una trajectòria laboral molt llarga i no tindrem temps de parlar de tot, però fas de locutor a la ràdio comunitària de Jerez. Per què comunitària?
1: Sí, a veure, sí, és un concepte que potser no es conegui molt. Jo sóc locutor de ràdio perquè sempre ha estat i és, encara i serà sempre, mentre visqui, és la meva vocació. Sóc locutor de ràdio, comunicador, i de fet, l'any 2003, que vaig tenir una experiència com a guia turístic a un poble de la comarca del Bages, a Cardona, que té la
0: Sí,
1: muntanya de Sal, el castell, l'Emperador,
0: i tant.
1: i jo vaig estar un estiu, el 2003, fent feina de guia turístic, feia les visites en català, en castellà, i allí vaig tenir també l'oportunitat, la feliç oportunitat, de gosar de fer ràdio en català. Em recordo que vaig topar amb el director i em va demanar: Juante, però tu t'atreviries a fer un programa en català? Jo vaig dir: jo sí, sí, sí que gosaria de fer-ho perquè m'agrada i és un repte per a mi. I això va ser també una experiència, no?, de fer ràdio en català, i més o menys, ja fa 17 anys, però no, només vaig estar en aquest estiu a Catalunya, i vaig tenir aquesta experiència, no?, la turística barrejada amb la radiofònica. A Jerez de la Frontera, la meva ciutat, tot i que ara estic a Madrid, però també sí que puc dir que ja fa 30 anys que faig ràdio, que faig la meva vocació i que estic fent feina com a voluntari en una ràdio comunitària. Es diu comunitària perquè no és el concepte que tenim de ràdio comercial o de ràdio pública, sinó és una ràdio associativa que es financia amb l'aportació dels oients i de gent voluntària, i que fa que tinguem una programació d'entreteniment i que cadascú, amb tot el que hagi d'aportar per a la societat i comunicar, pugui fer un programa de ràdio. I aquesta emissora ja fa 33 anys que allí a Jerez de la Frontera està emitint, i només va tirant endavant amb la col·laboració dels oients subscriptors, que voluntàriament fan que les despeses bàsiques que té aquesta ràdio es puguin pagar i que puguem fer tots els voluntaris ràdio. I jo faig ràdio allí amb un munt de reportatges i de programes, i que estic fent des de tota la meva vida, des de que ara no tinc, encara no he fet els 50 anys, encara em queda una mica, però ja jo des de que tenia 17 anys, des de que encara no era, no tenia la majoria d'edat, estic fent ràdio en aquella emissora de Jerez de la Frontera, que es diu Frontera Ràdio.
0: Doncs té un tarannà semblant a la nostra. Nosaltres som una mica més joves, però també la ràdio funciona amb aquest ideari, diguéssim. Tu em vas dir que escoltaves
1: Sí,
0: en Joaquim Maria Puyal, que era com un dels teus referents, amb la qüestió del futbol.
1: mira, sí, és curiós. Mira, a mi el futbol per se no em crida molt l'atenció. A veure, jo, si he d'anar a veure un partit de futbol, podria anar a veure'l, però a mi el que m'agrada és precisament el futbol radiat, el futbol que es transmet amb la paraula. Jo vaig escoltar molts partits en castellà, a la ràdio, a totes les cadenes, a la SER, a la COPE, a Ràdio Nacional. Sí que els escoltava de petit, perquè no per camí. Jo volia fer una narració. De fet, allí he tingut també una experiència de alguns anys a l'emissora municipal de Jerez de la Frontera, Onda Jerez, on vaig fer un programa d'entrevistes que es feia diàriament però també quan arribava la Setmana Santa, ja sabeu que a Andalusia tenim una devoció, sobretot a l'Andalusia occidental tenim una tenim, bueno, la gent que cregui en això i que li agradi, té una devoció especial per la Setmana Santa i per treure en processió totes les imatges de les verges, els crucificats i tot això. Doncs a mi, jo no he estat molt lligat al món de les confraries, però sí que quan es tractava d'agafar el micròfon i comptar i fer la narració de la processió, jo gaudia moltíssim per el fet de transmetre-la, als oients i a la gent que creien això, que creuen això.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, és una mica complicat d'entendre, però a mi no és que m'agradés o necessàriament m'hagués d'agradar l'esdeveniment, sinó transmetre, el fet de transmetre l'esdeveniment és el que m'agradava i em feia que jo li pogués donar vida fins al oient, no? que estigués ahí sentint i escoltant el programa de la ràdio.
0: Sí, sí, s'entén.
1: Llavors, el futbol, per exemple, no és que m'agradi o no és que tingui jo passió pel futbol, però amb un micròfon sí que puc deixar anar la passió.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Puc, amb la Setmana Santa i amb qualsevol esdeveniment que hagi de ser transmès.
0: És sorprenent trobar persones que no es deixen influir per la catalanofòbia i que valoren la nostra manera de ser. Tu creus que és un prejudici la catalanofòbia o que podríem fer alguna cosa per millorar la nostra imatge? Perquè, bueno, aquí se'ns fa com molt evident.
1: Mira, a veure, jo... A veure, em sentiu bé?
0: Sí.
1: Sí? Ah, sí, perdó. A veure, jo de la catalanofòbia podria parlar perquè, és clar, quan una persona que viu en un ambient monolingüe, un ambient que no s'ha preocupat, la gent no és que tingui exactament una catalanofòbia fonamentada, és tot el que poden veure els mitjans de comunicació, les notícies, com l'enfocament que fan de les notícies, no voler conèixer diferents realitats que trobem a la mateixa unitat geogràfica. No m'agrada dir el mateix país per si farim sensibilitats, però jo dic la mateixa unitat geogràfica que es diu la península ibèrica, perquè tenim Catalunya, tenim la Comunitat Valenciana, tenim Portugal, tenim Galícia, tenim el País Basc, i tenim tot un crisol de cultures que si hi ha gent que volgués conèixer en tota aquesta unitat geogràfica quantes cultures es podrien desenvolupar, que els fets s'han desenvolupat, doncs jo crec que així canviarien molt el panorama d'aquesta catalanofòbia que dius. Jo crec que la catalanofòbia que podem veure és la gent que no coneix aquesta realitat, però el pitjor és que no volen conèixer-la. No la volen conèixer perquè pot ser que faci por, no?, de conèixer una realitat que, a veure, els andalusos no tenim una llengua, però sí tenim una realitat cultural també diferent a la resta d'altres comunitats d'Espanya, no? Els asturians tenen una realitat, tenen una llengua pròpia també, que té una acadèmia de la llengua asturiana. Els andalusos no tenim una llengua, però tenim una cultura, un mod de ser, una forma d'expressar-nos, una forma de parlar el nostre dialecte, una forma de sentir. També la climatologia afavoreix molt que siguem com som. I de la mateixa manera que nosaltres els andalusos som com som, els catalans tenen la seva cultura. Jo, a vegades, la gent que som els meus veïns, no?, de la meva ciutat, els meus amics, que no entenen per què jo tinc aquesta tendència de mirar amb altres ulls la societat catalana o també la societat portuguesa o la societat basca com una cultura que conviu amb la llengua castellana, i que és una riquesa, és una riquesa. Jo crec que la catalanofòbia es dona aquest fenomen per ignorància i per manca de voluntat de conèixer aquesta realitat. Si hi hagués un millor enfocament en lloc de les notícies, dels mitjans, de la política, si hi hagués un enfocament diferent de la notícia, de la cultura, jo crec que aquesta catalanofòbia entre gent, perquè entre gent que no volen conèixer o que només coneixen aquesta realitat per les notícies, jo crec que el panorama canviaria moltíssim. I jo per això sóc una mica raro a la meva terra, perquè jo sí que he mirat amb altres ulls la societat catalana i de fet m'agrada moltíssim, estic enamoradíssim de la llengua catalana i cada dia que passa, cada cop més, tracto d'aprendre molt més i d'entendre la quantitat de versos i de poesia i de literatura que s'ha fet en aquesta llengua, en llengua catalana, i que aquí a Andalusia no ens arriba, només si de cas podem, alguna persona que sigui una mica més culta pot saber qui era Jacint Verdaguer. A mi, per exemple, m'encanta conèixer Jacint Verdaguer, però també conec els poetes andalusos, que també he estudiat i també m'agraden. És una mica de una facilitat de trasplantament de cada cultura que trepitgis en cada moment i que la gent, si tingués una mirada només per conèixer aquesta realitat, suposo que canviaria aquest panorama. Crec directament que la catalanofòbia és fàcil d'erradicar si l'enfocament dels mitjans de comunicació i la gent té una voluntat de conèixer una mica més, suposo que aquest panorama canviaria moltíssim, per a millor, clar.
0: Tant de bo hi hagués moltes persones que pensessin el mateix que tu. Tu ara estàs fent de professor d'institut a Madrid i segur que tens molta influència amb els teus alumnes. Tant de bo els hi puguis traspassar aquesta obertura de pensament, no?, cap a les altres realitats, les altres cultures, les altres llengües i aquesta visió que tens tu de la riquesa que comporten. Em sap molt greu perquè se'ns acaba el temps i podríem parlar encara de molts altres temes, que tu has estat fent també de guia turístic a Canàries i a altres llocs, bueno, que tens una vida molt rica i molt plena i a més saps traspassar molt, doncs, les vivències. Però en tot cas, bé, t'emplaço a una altra entrevista, perquè això, ens han quedat moltes coses de les que podríem parlar i que ja no hem tingut temps de parlar. Ja saps que la ràdio té aquesta dictadura del temps i se'ns ha acabat. Doncs adéu, fins una altra.
1: Fins una altra, Sonta, gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí,
4: i a la teva ràdio.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labor.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el gust d'entrevistar la Mari Hernández, amb qui ja vaig parlar la setmana passada, però vam tocar temes més aviat personals i del seu lloc d'origen i de la seva família. I com que ella també té molta implicació social, doncs avui tractarem més aquest aspecte. Hola, com estàs?
1: Hola de nou, Assumpta.
0: Doncs bé, l'altre dia vam començar a parlar també de la qüestió de les llengües i del tagalo, i però suposo que tu, que parles un català pulcre, diguéssim, no? Perquè el parles des de petita, però pel teu aspecte físic, les persones amb les que et relaciones o que es relacionen amb tu, ho fan en català habitualment?
1: Al meu entorn pròxim?
0: Sí, tant el teu entorn pròxim com una persona que et veu per primera vegada i que se't dirigeix.
1: Vale. En el meu entorn pròxim depèn, o sigui, també depèn de la persona amb qui estic parlant. Per exemple, tinc un parell d'amics que sí que parlo català sempre amb ells, bueno, sí, amb el Sergi i amb el Guiu i els altres en castellà o com surti. Depèn de
0: jo, amb la teva parella no parles català?
1: No. Bueno, a vegades per WhatsApp, a vegades t'estimo, sí.
0: Sí.
1: Però normalment en castellà. I amb la gent que no conec, per exemple, quan vaig a fer tràmits tal, doncs, o quan compro en una botiga, doncs directament es dirigeixen a mi en castellà. I si contesto en català, a vegades canvien el català, però a vegades ahí segueixen amb el castellà. Però no sé si és perquè no els agrada el català o és perquè no em volen parlar en català, no ho sé. Hi ha de tot, també.
0: Sí, bé, a vegades amb els catalans també costa, que tu parles en català i fins que no portes 4 o 5 frases en català, l'altra persona no canvia de llengua, saps?
1: O si no, també una cosa que em fa una mica de ràbia és quan parlo en català i es sorprenen: ai, que bé que parles el català, noia, que integrada. A veure, no, parlo igual que tu perquè he estudiat aquí, no sé, clar. És com que em veuen amb aquesta cara i parlant en català que no s'ho imaginen, no s'ho acaben de creure. És com...
0: Bueno, ara ja hi ha moltes persones racialitzades a la nostra societat, però encara costa que es vegi com un fet normal, diguéssim, no?
1: Sí, sí. S'ha de normalitzar més.
0: Sí.
1: I jo crec que és una de les causes és perquè els mitjans de comunicació no sortim parlant català.
0: No.
1: A vegades ens posen allà perquè ens necessiten algú que no sigui blanc per les
0: quotes.
1: Sí, això, la quota de color. Bueno, quota de...
0: Sí, sí, de...
1: Però, bueno, nosaltres som d'aquí també i hauríem d'estar representades als mitjans perquè també afecta els infants, no? Es veuen reflexats als mitjans de comunicació i si només veuen gent que no és com ells, doncs no es veuen valorats.
0: I tu, pel fet d'haver nascut aquí, ja vas tenir la situació legal regularitzada?
1: Jo quan vaig néixer aquí, bueno, em van donar la documentació d'estrangera, del NIE,
0: sí,
1: perquè els meus pares no tenien la nacionalitat. De petita jo sempre preguntava als meus pares: però per què no teniu la nacionalitat espanyola?
0: Clar, tant de temps.
1: Els meus pares deien: no, és que si ho tramitem perdrem la filipina.
0: Ah.
1: I això depèn dels tractes que hi ha entre Espanya i el país en concret.
0: Sí, perquè hi ha països que admeten la doble nacionalitat.
1: Sí, Filipines és un d'aquests casos. I al final ho van tramitar, sí. Per nosaltres, per les filles.
0: Clar.
1: Perquè si no, no...
0: Clar, és que... per tot, no? Per treballar, pels estudis, sí, ho necessites.
1: Sí, sí, per viatjar, per les beques... Bueno, les beques, tenint la NIE també, però no sé, per moltes coses també.
0: I llavors els va ser fàcil, la tramitació?
1: No és fàcil. Són anys d'espera. No sé, crec que 6 anys, des que ho van tramitar, eren com 6 anys d'espera. I després anar... jurar davant la Constitució i la bandera.
0: Quina impressió.
1: Però clar, ara fan un examen que jo crec que ni un espanyol ho passa. És que no sé, és que
0: es tracta de posar traves, no?
1: Sí, sí, sí. I a més de pagar, clar.
0: Clar. Sí, sí, sí, sí. I tu comparteixes espais ara amb altres persones asiàtico-descendents i racialitzades?
1: Sí, fa 3 anys vam muntar. Ens vam conèixer 3 noies, o sigui, jo i 2 noies més, en una activitat de Casa Àsia, una funció de teatre. I vam coincidir i vam dir, ostres, ens passa el mateix, no? Que pel carrer ens diuen Xina, tal, bueno, coses així, no? Rollito de primavera, coses així que ens diuen per ser dona i per ser racialitzada asiàtica. I vam dir, pues fem alguna cosa, hem de fer alguna cosa per tenir almenys un espai on parlar d'aquestes coses, desfogar-nos i fer accions per visibilitzar que ens passa això i que bueno, no sé, i també parlar amb joves, no? que passen pel mateix tema i clar, que tinguin acompanyament, perquè fins aquell moment ens sentíem com soles i que era una cosa nostra que pensàvem que només ens passava a nosaltres i és molt comú.
0: Clar. I què veu fer llavors?
1: Bueno, primer vam fer activitats puntuals, xerrades, ens convidaven a xerrades antiracistes del barri del Raval, de l'Ateneu també, i vam fent i vam muntar com un grup de teatre, el Teatre Fòrum, que es diu, que és un tipus de teatre que després de fer una petita peça es reflexiona amb els espectadors i es fan com debats i s'intenta solucionar el conflicte de la peça. I tots junts arribem a una conclusió i què faríem, no, en aquella situació, perquè els espectadors entren dins de la peça de teatre substituint un personatge, aleshores es posen a la pell,
0: clar,
1: del personatge. I és una eina molt, molt, molt potent,
0: segur.

0: Després d'aquesta activitat, què més veu fer?
1: Vale, aquesta és una activitat paral·lela i també, bueno, anem fent xerrades, activitats, tallers també sobre la cultura filipina, perquè l'associació no només són filipines, d'origen filipí, també hi ha d'origen xinès, i japonès, i no sé què més, i bueno, Bangladesh. Hi va haver un temps que hi havia noies de companyes de Bangladesh, de la Índia.
0: L'associació és Catàrsia.
1: Catàrsia, sí.
0: Com és que veu triar aquest nom?
1: Bueno, al principi vam dir Catalunya, no? Cat i Àsia, Catàrsia.
0: Ah, d'acord.
1: Però també ve del nom catarsis, que és com una explosió, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: Faltes, és
0: està ben trobat.
1: Sí.
0: I quins objectius té l'associació?
1: Bueno, sempre és una mica complicat definir objectius perquè anem una mica sobre la marxa.
0: Ja. Yeah.
1: Ens van contactant gent de diferents entitats socials i anem fent. I com a objectiu és, bueno, pues, lluitar contra el racisme, bàsicament. El racisme no és només la violència física i verbal, sinó que són moltes coses, és estructural, ve des de la colonització. És l'origen del racisme és la colonització, que és quan la gent d'Occident, no, diguem-ne, d'Europa, va anar als països del sud i van categoritzar les persones, posant l'home blanc al cim. I és des de llavors tenim tothom aquest pensament, no, de que el superior és el blanc.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I fins i tot, bueno, no sé si ho veieu, però els països del sud que tenen la pell més morena, doncs sempre intenten ser més blancs.
0: Sí.
1: Es posen productes per ser més blancs. I, bueno, és això, és aquesta mentalitat que s'ha instaurat dins de la societat que volem trencar.
0: Clar.
1: Que és difícil, però bueno. No ho veurem, però bueno, estem començant.
0: Sí, però trobo més important, diguéssim, que us reivindiqueu com el que sou, no? Que vulgueu tendir a ser blancs, vull dir que ja veus que no, que no és cap meravella, diguéssim. No,
1: que donar no, valor
0: és que tots
1: que
0: som iguals.
1: Tothom som persones que no s'ha d'infravaloritzar una cultura que no sigui occidental.
0: I després, bueno, trobo que també té molta relació amb la pobresa, no? Però que m'ha sobtat que dius que també hi ha persones japoneses a l'entitat.
1: Sí, bueno, mig japonesa, una noia.
0: Sí, perquè, bueno, Japó el tenim com a país ric. Clar que a nivell racial, diguéssim, nosaltres no distingim les fesomies, vull dir que, bueno, almenys a mi em poses al davant una persona xinesa o una japonesa o coreana i no distingeixo de quin país són, no? Però així com, per exemple, les dones filipines sí que tenen molta fama, doncs, això de treballar només de com de neteja, no? Que diuen, mira, té una filipina a casa, vull dir que això era molt extens, perquè suposo que hi va haver una època que venien moltes filipines aquí a fer feines domèstiques, no? Com els espanyols que van emigrar a Alemanya, diguéssim, a la postguerra, no?
1: Sí.
0: Però que se'n parla així en pla pejoratiu, però en canvi els japonesos, doncs, sembla que és un país, doncs, més ric.
1: Sí, és diferent.
0: Sí, és
1: perquè
0: diferent.
1: Bueno, també tenen un passat imperialista i
0: sí, sí, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: Van colonitzar, bueno, entre cometes, Filipines, sí, a l'època de la meva àvia, que m'ho explicava. I bueno,
0: però és com a els àrabs, no? Que si ets un jeque estàs molt ben tractat, no? En
1: sí,
0: canvi, si tu ets una persona que treballes a la construcció o que tens pocs recursos econòmics, doncs, bueno, que tinc la sensació que també el racisme està molt vinculat a la pobresa, no?
1: Sí, bueno, són com opressions diferents que es toquen, interseccionen, no? Uh-huh. Perquè

0: la meva, potser una japonesa té diners, però també racisme.
1: Sí, sí, que sí, sí, sí, només sí, sí. Pels seus trets físics.
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs mira, ara posarem la música que has triat. Quina és?
0: És una cançó que sona en documental Descendents, que on participem Catàrsia, i parla de joves que són d'aquí i tenen, bueno, com la meva història, no? Que tenen família d'altres cultures. Mm-hmm.

0: aquest documental del que parlava la Mari, Descendents, el recomano a tothom. El podeu trobar en alguna plataforma, no en faré publicitat, però que sí que el documental val molt la pena. A mi sí. Se'm van posar els pèls de punta en segons quines escenes que es descriuen.
1: Sí, gràcies.
0: Trobo que és esgarrifós, no? Que per exemple pel fet només de ser dona i racialitzada, no? Que et puguin oferir, que un home et pugui oferir 20 euros pel carrer, no?
1: Sí, bueno, ens passa a totes les dones, no? Però s'intensifica més quan aquesta cosificació, exotització, no? De lo que és diferent, entre cometes. A mi, no vull fer spoiler, però a mi em va passar i ho explico allà al documental, i bueno, em va passar molt de molt jove i em va quedar com, no sé, com sentiment de que he fet malament, no?
0: Clar, 13 anys, no? Tenies, expliques?
1: Sí, crec que sí, anava a l'ESO, sí.
0: Mm-hmm. I no sé, ho vols explicar?
1: Bueno, millor que vegin el documental.
0: D'acord. Com va sorgir la idea de fer aquest documental?
1: Ens va arribar una petició de col·laboració amb la productora que es diu Sicom TV, que tracten temes socials, fan documentals de temes socials. Uh-huh. I bueno, vam dir que sí, primer vam mirar de què anava i vam veure que participava també gent jove d'altres associacions, racialitzats, el moviment afrobanyolí de Banyoles, i bueno, vam dir que vale. I es va centrar en la nostra participació es va centrar en el Teatre Fòrum que he explicat abans, de la peça que tenim ja de fa temps, que es diu 8M, feminisme interseccional. Uh-huh. On critiquem el feminisme hegemònic que només contempla, bueno, la lluita feminista de les dones blanques, bàsicament, perquè no tenen en compte les opressions d'altres dones, no? De com, per exemple, en una escena de la nostra peça de teatre, jo sóc una de les que actuen i faig de la meva mare.
0: Yeah.
1: és una escena que m'emociono molt perquè me recorda la meva mare, i porto la bata de la meva mare, de la neteja, i surten dues senyores feministes, se suposa, no? Que parlen de que és injust que el seu marit porti l'empresa, tal, no sé què, que tots hauríem de ser feministes, però clar, tenen la dona filipina netejant i la tenen allà explotada i sense tenir en compte que també és dona i té els seus drets. I aleshores això és el que critiquem, no? Que el feminisme hauria de ser interseccional, mm-hmm. Que s'ha de tenir en compte totes les operacions de totes les dones, no mm-hmm. només d'una part.
0: Mm-hmm. Sí, me'n recordo d'això, que la dona filipina, diguéssim, demana la tarda de festa perquè es gradua la seva filla, mm-hmm. no? I li diuen que no, que li toca treballar aquella tarda perquè el marit ha d'anar a jugar a pàdel.
1: Clar, sí. I bueno, vam fer una adaptació d'aquesta escena per nens de l'ESO, i ho vam adaptar de manera que la dona filipina demanava temps, o sigui, la tarda lliure per anar a una reunió de l'escola que l'estaven citant, no? Els professors de la filla, i no li deixaven perquè, bueno, que ha de treballar, tal. I això passa molt perquè a les escoles sempre diuen que els pares no participen, que no venen a les reunions, però és que no pot.
0: Clar, és que el prioritari és la feina.
1: Clar,
0: i si la feina no t'ho permet, no?
1: Sí, i altres coses com, no sé.
0: I quin vincle conserves tu amb Filipines?
1: Bueno, tinc molta família allà encara.
0: Clar.
1: Cosins, avis, bueno, àvia, queda una àvia per part del meu pare, i tota la família, i bueno, he visitat poc. Només he estat al poble del meu pare i de la meva mare.
0: Yeah.
1: I m'agradaria anar amb amics i a visitar totes les illes.
2: Clar, perquè mai seria xulo.
1: Sí. O sigui, sempre em pregunten, t'agrada Filipines tal? És que no ho sé, només he estat al poble de la meva mare i el meu pare. No, no et puc dir.
0: I al poble dels teus pares hi has vist molts canvis?
1: Bon, fa 16 anys que no hi vaig. I canvis, no sé, crec que no.
0: I amb la teva àvia que et va cuidar de petita, i deus conservar un vincle molt especial, no?
1: Sí, per mi és la meva mare. Bueno, clar. Perdó, mama, però... Sí. Però, bueno, és que vaig aprendre a parlar amb ella, vaig aprendre a caminar amb ella, i quan els meus pares em van venir a buscar, ella va venir també. Van arreglar els seus papers perquè vingués també, i, bueno... Yeah. Ara té Alzheimer.
0: Ai, pobreta.
1: Sí, està en una residència aquí.
0: I ha anat venint més ella cap aquí?
1: Està aquí.
0: Ah, la teva àvia és aquí?
1: Està aquí,
0: ah.
1: Està aquí. Sí, quan va començar a tenir Alzheimer vam pensar, estaria millor allà, tal, però no tenim a ningú que la cuidi. O sigui, yeah. Si has de contractar algú, són molts diners, tampoc estàs segura si l'està cuidant bé perquè no la veus. És, no sé, és molt difícil.
0: És la que tens al perfil del WhatsApp?
1: Sí.
0: M'ho he pensat.
1: Sí, quan era petita, sí.
0: Ja. I quines tradicions mantens de Filipines?
1: Doncs, per exemple, el agafar la mà d'alguna persona gran i posar-ho al front, que és com una senyal de respecte. Però bueno, només li faig a la meva àvia.
0: Clar, perquè si no aquí no t'entendrien, no?
1: Sí, bueno, els meus tiets ho hauria de fer, però no ho faig, no sé.
0: Yeah.
1: I bueno, altres tradicions, doncs, el menjar i el parlar amb respecte als grans.
0: Això és d'agrair. Tant de bo. Hi hagués moltes tradicions com aquestes. Doncs res, ja se'ns acaba el temps del programa. Vale. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Molt interessant, sí. I esperem que puguem fer coses comuns entre la vostra entitat i la taula intercultural d'aquí del barri.
1: Vale,
0: segur que
1: parlarem.
0: Pot ser molt ric, sí.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar la Ileana Menéndez, que va néixer a la capital de Cuba, a l'Havana. Hola, Ileana, com estàs?
1: Hola.
0: Et veig molt bé.
1: Una miqueta nerviosa.
0: Doncs no tens per què. Bé, diu que m'ha explicat que està nerviosa perquè habitualment no parla català, tot i que l'entén perfectament i el sap parlar, però és el que passa, que els catalans, al veure-la que és així mulata, no li parlen en català i llavors no té ocasió de practicar-lo, eh? Tu vas néixer a l'Havana i vas passar allà la teva infància i part de la teva joventut. Quins records en tens?
1: A veure, mis records... vivia en un edifici i tots ens coneixien. Ho passava molt bé. Recordo que jugàvem al carrer. Quan plovia molt, molt fort, sortien tots al carrer. En Cuba li diuen aguacero. I era molt feliç amb el poc que teníem.
0: Ja, ja. I plovia sovint o no? O era una festa major quan plovia? No?
1: Sí, sí, sí, plovia sovint. Sobretot en mayo, los aguaceros de mayo.
0: Ja.
1: Havien canciones també.
0: Cuba té fama de tenir un bon sistema educatiu i sanitari. Tu valores l'educació que vas rebre?
1: A veure, jo vaig rebre una bona educació amb l'ajuda dels meus pares, que com és lògic sempre volien el millor pels seus fills. El sistema educatiu i el sanitari són molt bons. Els problemes són la llescatet i la falta de recursos que hi ha en Cuba.
0: Hi ha escassedat de productes?
1: De tot, de tot.
0: Des de sempre, quan tu vas venir cap aquí, quan tu eres petita, ja passava això?
1: Sí, i tant que sí. Una miqueta menys. Jo crec que ara tot és atrás.
0: Sí, sí, sí.
1: Al darrere,
0: sí.
1: Tot.
0: Encara
1: ha anat
0: pitjor,
1: a pillor.
0: No?
1: Ha anat a pillor, exactament.
0: Sí. Sí, suposo que des de que la Unió Soviètica
1: exactament. Sí, això mateix, sí.
0: I tu no creus que es podria produir més a Cuba mateix sense dependre d'altres països i això?
1: I tant que sí, lo que és molt difícil. Cuba tot és molt complicat.
0: Ja. Però bueno, jo quan hi vaig ser, allò que pensaves a vegades, no sé, inclús la gent tenir animals com per sobreviure o cuidar el camp per iniciativa pròpia, però també s'espera que tot ho faci el govern, no?
1: No, el que passa, passa que en Cuba la majoria de lo que fa la gent està prohibit. No pots muntar un negoci per propi perquè, clar, de on pots sacar el producte per poder clar. Vendre, per poder produir, és molt difícil tot és molt complicat. El govern és el que no deixa a la gent tirar endavant,
0: tenir iniciatives.
1: Exactament, sí.
0: El teu fill ja ha estudiat a Barcelona. Creus que és molt diferent l'educació que hauries rebut a Cuba?
1: Sí que hauria estat molt diferent. Entre altres coses, pel mateix que he comentat abans, quan no hi ha recurs, falla moltes més coses.
0: Ja, però sí que a Cuba, per exemple, doncs hi ha molts metges, hi ha molta gent amb carrera universitària, no?
1: Sí, l'educació, sí. Va bé, però és... això que deia, és molt complicat, és molt difícil tot i costa molt. Recursos, la gent pide,
0: demana
1: llapis, llibretes, algo tan senzill com aquestes coses,
0: que no hi ha ni material.
1: Exactament. Els metges també per poder avançar en l'estudi i materials, no hi ha recursos, no.
0: I en canvi la gent són molt alegres, no?
1: Sí, jo penso, i de què són tan feliços si no tenen res? Jo no ho sé, no ho sé. És molt curiós, sí.
0: Què creus que influeix? No sé, la manera... És una qüestió genètica, de clima, o com us han educat?
1: Genètica, sí. Clima, sobretot. Sí. La música és molt important pels cubans i tot això fa que la gent estigui feliç, entre cometes.
0: Ja. Quants anys fa que ets aquí?
1: Jo vivia amb els meus pares i germans i mai vaig pensar sortir del meu país. Vaig conèixer el meu marit actual i visc aquí des de fa 23 anys. Es diu pront, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Però una vegada vas conèixer el que és el teu marit, no vas dubtar en venir, no et va fer por venir.
1: No.
0: Ho vas tenir clar.
1: Sí, perquè amb ell ha sigut molt fàcil. És molt bona persona i lo notava.
0: Yeah.
1: No sé. També el meu pare, Palomel, que és la meva filla, que aquí... Tot clar. Això fa com un...
0: Ah, clar, que ell va parlar amb el teu pare,
1: sí,
0: també.
1: Sí, això com una...
0: I li va donar confiança.
1: Sí.
0: Per tu era important l'opinió dels teus pares?
1: I tant. Mm-hmm. En Cuba és així. Mm-hmm. És així, sí.
0: I com és que el vas conèixer allà? El vas conèixer a Cuba?
1: Sí. Ell havia estat una vegada, va tornar i
0: que
1: coneixia el tiet de la meva veïna i nos coneixem per així com nos coneixem.
0: Ja, va fer amistat així,
1: sí.
0: Però ell venia per turisme.
1: Sí. Li agradava molt, diu que el clima, la gent, el meu marit és molt xerraire i era feliç en Cuba.
0: Ja. No, és que ha de ser... És un país així com molt magnètic, no?
1: Sí.
0: Et va costar adaptar-te aquí a Barcelona?
1: No tant. El fred era el que em frenava una miqueta, però ja... Ja estic acostumada.
0: Clar, venint d'un lloc que no fa mai fred, no?
1: I tant. Mai.
0: Aquí senties més el fred del que el sentim nosaltres?
1: Una idea. Aquí diuen xaqueta,
0: sí.
1: En el meu país és abric.
0: Ja. Que és el màxim que us poseu, diguéssim. Sí. I aquí tu necessitaves abrigar-te més que la gent
1: molt,
0: d'aquí.
1: Molt. Llegava a les discoteques amb el marí i les amistades i tothom anava dins de la disco anaven en camisetes de tirant i jo iba tota abrigada. No sabia, no era capaç, era molt complicat.
0: Tenies fred. I com vas aprendre a parlar català?
1: En realitat em fa una molta vergonya parlar-ho i ho faig malament.
0: No.
1: Però entendre-lo m'hi ha estat molt fàcil. En el meu entorn tots els parlaven en català i em vaig adaptar. Després vaig descobrir les sèries Ecos de la ciutat, Vendel Pla, etc. M'agradava molt. I el meu primer llibre va fer de l'Andreu Buenafuente. I em vaig sentir molt bé quan vaig veure que ho entenia bé. No recordo com es diu.
0: Ja. No, però clar, llegint també...
1: I tant que sí.
0: Sí, s'assembla al castellà, no?
1: Exacte. Bueno,
0: és més fàcil, i si no entens una paraula la busques.
1: Exactament,
0: i això.
1: Exactament, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però és una llàstima que no et parlem en català, perquè si no segur que tindries molta, no et faria tanta vergonya, diguéssim, si el parlessis habitualment, però com que tothom et parla en castellà.
1: No, i a l'entendre que lo diu, que lo estic dient malament, doncs me tiro per darrere, no sé.
0: Bueno, però
1: em costa.
0: Que les llengües això s'aprenen exercitant-les i parlar-les.
1: Ja.
0: I clar, si no tens ocasió de fer-ho, doncs et costa més. Mira, ara posarem la cançó que has triat. Per què l'has triada?
1: Aquesta cançó l'he triat com a record dels meus pares, que els agradava molt la música.
0: Mm-hmm. Doncs, que bueno baila usted.
1: De Benimore.

0: Quina és la teva professió?
1: Soc sociosanitària i m'agrada molt. M'agrada ser-ho.
0: I has fet altres feines?
1: Sí, he treballat de personal de neteja, venedora de botigues, he fet manualitats i en un local d'oci dins d'un centre comercial.
0: Però et vas decantar...
1: Sí,
0: m'agrada. Per cuidar, diguéssim, altres persones,
1: sí.
0: I això.
1: M'agrada ajudar, sí, m'agrada.
0: Et va costar trobar feina?
1: Sí.
0: Sí.
1: Després de sociosanitària, no.
0: Ja. Però abans, les anteriors, sí.
1: Sí, abans sí, molta, sí.
0: I sempre eren contractes curts,
1: sí.
0: I això.
1: I també hice un curs de... administratiu, comptabilitat, però sempre em pedia o català o anglès, i era molt massa complicat, sí.
0: I com et vas decidir pel sociosanitari?
1: Vaig anar a una assistenta social, me lo recomanar, i fui entrando,
0: parlant amb ella
1: i sí. I quan comencé el curso me agradó,
0: he vist que
1: sí, me va agradar molt. Sí.
0: I ara estàs contenta de fer aquesta feina?
1: Sí, m'agrada, sí, m'agrada.
0: Treballes en alguna institució o en cases particulars?
1: Treballo en una empresa que treballa per la Generalitat, Suara. Vaig anant de domicili en domicili i aquesta casa, sí.
0: I sempre tens els mateixos pacients?
1: No sempre, perquè no soc fitxa i no.
0: Te'ls canvien?
1: Sí. Usaris, hores, temps, tot.
0: T'ho van canviant?
1: Sí.
0: Però és molt important, no?, que tu et vinculis efectivament amb les persones que cuides, o no?
1: Per mi i per els usuaris, sí. Però per a l'empresa em sembla que no és així, no ho sé.
0: Que no ho tenen en compte?
1: No ho tenen en compte, jo crec que no ho tenen en compte.
0: I quan et canvien, per què diuen que et canvien? Quins criteris fan servir?
1: No, jo soc... tinc un contracte així com de substituta.
0: D'acord.
1: Entonces, jo vull suplente.
0: Ah, val, substitueixes a persones que no poden... Llavors s'entén més que canvis. No ho entendria.
1: Sí, és això.
0: Fa molt temps que hi treballes?
1: 3 anys.
0: I què valores d'aquesta feina?
1: La gent que és molt agraïda.
0: Agraïda.
1: Sí, és molt agraïda. Sí. A vegades estan... expectant perquè llegues, perquè arribis a casa. Sí.
0: Perquè és gent que està sola habitualment.
1: Hi ha de tot. He anat a acompanyar a nens de les seves domicilis, a l'escola. He fet una mica de tot. Sí, hi ha de tot. Gent major, jove, de tot, sí.
0: Quines aficions tens?
1: La música,
0: sí.
1: Ballar, molt.
0: Com a la majoria de cubans, no?
1: Llegir i el cinema.
0: Ah, també.
1: M'agrada molt, sí.
0: Quin tipus de pel·lícules t'agraden?
1: De tot una mica, menys de terror, tota. Mena de pel·lis, sí.
0: Està bé.
1: D'acció, sí, m'agrada més.
0: També. I segueixes llegint en català després del llibre de Buenafuentes?
1: Sí, i tant que sí. A vegades li donen lectures al meu fill,
0: sí.
1: I jo me llegeixo amb ell.
0: Ah, que bé.
1: I així comentem un poc.
0: Ah, que bé.
1: L'ajudo, sí, una miqueta.
0: Clar, i també és un motiu per tenir conversa amb ell, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: A vegades el llibre és el pretext per parlar d'altres coses.
1: I a vegades no entenc segons què cosa i estic allí.
0: I després els instituts també acostumen a recomanar lectures que tenen també alguna funció formativa, no?
1: I d'aquesta manera puc ajudar una miqueta. Sí.
0: Està bé. I has tornat a Cuba?
1: He tornat molt poques vegades pel meu gust. M'hauria agradat anar-hi més, però no ho podia, no. És molt complicat, és molt car i és tot.
0: I has vist molts canvis?
1: Molts canvis, molt desgraciadament per pitjor. La
0: per
1: vida
0: pitjor.
1: A Cuba és molt difícil i no progressa. No progressa.
0: I la gent quina manera té de viure, doncs?
1: Malament. Jo penso que en Cuba és mal viu.
0: Yeah.
1: O es sobreviu. Ja està. És complicat, sí.
0: Tens molta família allà?
1: A veure, els meus pares ja no hi són, però tinc molta família. Tinc una germana, tinc ties, cosins i nebodes.
0: I us comuniqueu sovint?
1: Ara més, perquè en Cuba internet és difícil. Sí, tenim una miqueta
0: de contacte,
1: però no és fàcil, no.
0: El teu fill té arrels cubanes?
1: No moltes.
0: Ha tingut més pes la família catalana i l'escola,
1: sí,
0: i
1: que
0: això.
1: Ha viscut, és que ha nascut aquí, és diferent tot, sí. No té.
0: Però la mare és la mare,
1: home.
0: Té molta influència.
1: Home, això sí.
0: Segur que una mica d'alegria teva li has traspassat.
1: Sí, això sí, i la música.
0: Et relaciones amb altres cubans aquí?
1: Per descomptat. Tinc amics cubans i ens veiem molt, sí.
0: En quines ocasions us veieu?
1: Passejar, ballar, una miqueta de tot, sí. Anar al cine, també, teatre.
0: Ah, que bé.
1: Sí.
0: I ara, amb la pandèmia, com us ho feu per ballar? O no balleu?
1: No ballem.
0: A casa?
1: No. Com tothom.
0: Clar.
1: No és poc, ja està.
0: Sí. Bueno, ara sembla que ja podem començar a reanudar algunes activitats.
1: Ja, sí. A veure si és veritat.
0: Com l'has viscut tu, la pandèmia?
1: A veure, ha estat molt dura. El sector sociosanitari vaig haver d'estar treballant en la temporada de la pandèmia. Jo estic de confinament treballant, ajudant en tot i en el que podia i més. A Cuba, la meva família està bé, però la situació allà segueix sent caòtica. Està morint molta gent,
0: sí.
1: I és molt trist.
0: Clar.
1: Falta d'oxigen, sobretot, és tremenda. Sí.
0: Oh. Quin greu.
1: Ja.
0: I la teva família de Cuba?
1: Està bé, sí, està bé. La família sí, està bé, sí.
0: Però ells la pandèmia igual encara l'han viscut d'una manera més greu que nosaltres.
1: I tant. Ja, la gent allí no puc, aquello de confinament, si et confines no menjas.
0: Clar.
1: I les cues i tot per menjar, eh? Sí.
0: Segueix havent-hi de racionament. I amb la qüestió de llibertats, això que arribi tot tipus de música o de premsa, amb això ja s'hi ha guanyat?
1: Jo crec que no.
0: No.
1: La gent no sap realment les coses que passen a Cuba. No. Ara mateix con esto del Patri Vida, ha sido molt complicat. Molta gent presa, molta gent que pot reclamar, pot parlar de lo que necessitaven. Jo què sé, no.
0: Ja. I internet, què dius? Que no funciona bé.
1: No funciona bé. Estàs parlant i pum, es corta, és... Sí. Mm-hmm. i almenys tenen internet. Quan jo vivia, res.
0: Ja.
1: No hi havia res, sí.
0: Però com a mínim és una manera de que puguis conèixer notícies d'altres parts del món i això, no?
1: Jo penso que el que hi haurà gent que sí que poden tenir, però la majoria ho fa per estar en contacte amb la seva família. No,
0: ja està.
1: No poden gastar lo poco que tenen d'internet en...
0: Clar, en saber notícies.
1: Exactament.
0: Ja. I quins projectes de futur tens tu?
1: Futur, doncs no demano molt. Tenir salut i poder veure el meu fill creixer.
0: I també t'estàs traient el carnet de conduir.
1: Oh, sí. A la primera vegada, el teòric, la pràctica em està costant una miqueta.
0: Bueno,
1: no
0: però...
1: l'agafo.
0: No hi ha com persistir i ja veuràs com ho aconseguiràs.
1: I tant.
0: Has de persistir amb el carnet de conduir i amb el
1: català.
0: Això mateix.
1: Val.
0: Doncs molt bé. Mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Ja veus que ha passat molt ràpid. Tanta por i tanta vergonya,
1: sí,
0: que tenies, veus?
1: Sí.
0: I això ja s'acaba. Doncs moltíssimes gràcies per haver vençut la vergonya i haver accedit a que t'entrevistés.
1: A tu. Adéu.
0: Ja et sentiràs.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyaran les primeres cançons. En Sean Randolph Houser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat des del segell discogràfic Stony Creek Records, sobretot amb les seves realitzacions. Note to Self, pel segell Magnolia, es va editar el 11 de novembre de 2022, l'edició de luxe, el 2025, en cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel. Cancel.

Abans d'aquest senzill, aquest Cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia No to Self i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley. Aquest disc ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025, un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició de dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai, Randy Houser i Carter Faith, la segona amb aquest disc Sherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Sherry Valley.

Una artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que conec des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part d'en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons en populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Old River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

La excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa, amb Freddie Fursson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975. Before the Next Street Falls, amb aquesta versió del darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP en 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper 16s, va publicar també un disc, The Outlaw Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gourley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per al dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 17-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugas FM.
2: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per

0: vols emportar.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

M'han promès coses i coses i per molt que fes al final no va ser. Ara ja sé que m'importa i amb la gent amb la que al final ha estat bé. M'he creuat moltes persones que per tonteries jo mai més veuré. Miro endavant i acelero sense mirar.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario, hola.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Isabel.
2: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
4: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
2: És el que sol passar,
4: moltes alternatives,
2: Sí.
4: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
2: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
4: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
2: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
4: I ara sí.
2: I en Rosario, quant temps portes?
3: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
2: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
4: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compta amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després de seguida em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir... bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir també la revista i no era massa feina. Jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
2: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
3: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo en el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió. Yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa, en fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales. En Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa que se llama la Nieto, la ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
2: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, al Niso. Bueno,
3: exactament. Sí.
2: Que hi ha una biblioteca baix, hi ha un edifici.
4: No. Sí, ese es el edificio. Sí, el Centro Cultural García Nieto.
3: García Nieto, es una asociación. García Nieto es una fundación en torno a la figura y a su obra. Sí, a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente, justamente porque no ha habido relevo ni generacional ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido, porque yo llevo mucho tiempo. Yo me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible, porque en Latina tenemos un proyecto que es acabar con con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, y en fin, que esa es la razón.
2: Doncs va, anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
4: Sí, doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, hi ha llibres molt importants com Peatones per la Història, Peatones de la Història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
3: I soci de l'associació.
4: I soci de l'associació. Sí. I ens va entregar les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats, Andalusia, i extremenys 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó, 8.523. Llavors, aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla, el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà, i estan penjades totes a la web, en format PDF, tant en català com en castellà.
2: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat, i si us aneu a la pàgina de biblioteca, trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient la Latina.
4: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps fem una entrevista amb una persona que sigui veí d'aquí, del Baix Llobregat, i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, ¿vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, a l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens podem entretenir, no?, en explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes la fem el Rosario i jo, i llavors, doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació, doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs, potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
3: depuració de mestres,
4: ah, sí, la repressió als mestres
2: i d'altres professions, també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
4: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, hem accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i després de ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
2: Sí, així va ser. Per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
4: Sí. Sí. I llavors es va crear una comissió, això va ser important, una comissió i on jo estava, no?, com a associació, i també una persona de l'arxiu i després tots els... una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, uh-huh. I finalment al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny, es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, mal, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana.

0: eternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
1: Aquesta època va ser amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Riera es va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí a Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs, i és senzilla, però que, vull que me l'expliqueu.
0: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Moviment Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
2: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad, y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
1: Un de ellos és les plaques dels edificis d'habitatges de protecció oficial, que encara hi ha el llogo i les fletxes.
2: Por ejemplo, ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de llogos i fletxes.
1: En queden molt pocs, però encara jo en recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
0: Bueno, nosaltres és una altra de les accions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir. Sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, pues, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues.
1: Jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser
0: assassinat a la província de Càdiz. Sí. Llavors, és una persona sensible al tema, no? I llavors, sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no?, lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors, a partir d'aquí, vam enviar aquest mateix escrit, el vam enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pío XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant

0: Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i una altra companya està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, uh-huh. I ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar, sí, Cornellà, uh-huh. Doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en uh-huh. aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar, i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges mm. històrics locals, eh? Mm. Podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones, sí, i la nostra cultura.
0: Doncs sí, sí, sí. No, nosaltres sí, podem...
2: Sí, sí, però nostra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
1: Ja lo sé.
2: És quitar.
1: Però com ho investigueu, eh? Feu, sí, investigació a les poblacions.
0: Jo amb les alumnes de la Maiola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues. O sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
1: Estic segura que sí.
0: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova. És interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
0: Sí.
1: I segur que hi ha
0: després... algú... doncs en quant a, per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats amb CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'amica Alma Tausen, amb l'amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associacions de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Bueno, ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que teniu preparat.
2: No, jo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero curiosamente nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, en nuestro trabajo, básicamente, es recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No, eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
0: Cuando, asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la família de la meva mare hi ha dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
0: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc quatre tiets, tres són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no... un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, i tot, no? Encara es fan investigacions.
1: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la ley futura, que como dice Tina, está parada y ya veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están. Es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían normalmente la gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenía la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses, se hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, digamos, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay uno de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, digamos, hacer o, digamos, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
0: Y ahora hablaré yo de cómo está.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG, y nosotros trabajamos por el amor al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi ha de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, las heridas no se curarán nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destapes, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó, no sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
0: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memoria. La ley de memoria histórica la tenim parada al Congrés, eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sigui, no està ni desplegada.
0: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes, llavors ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes de Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat a un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà. I dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim, bàsicament, és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes. Però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem. A l'abril del 77, l'Estat espanyol va signar el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils. Però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77 l'Estat espanyol ratifica el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i la llei d'amnistia amnistia els crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, diu que lo que se incluyó en la ley de amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional de unos meses antes. Que la Constitución del 78... en su artículo 10.2 indica que la ley de amnistía tenía que ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
1: La del 78, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esta.
0: Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitarà demandes ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
1: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li ha acabat la seva carrera judicial.
0: Així aquesta és, una, també.
1: És que és així.
0: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada, perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs, suposo que té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme. Ho necessitem,
1: però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
0: Però sí,
1: costarà molt.
0: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punto final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'Estat espanyol.
1: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
0: Bueno, sí, a nivel administrativo. Sí,
2: bueno, a ver, la entidad, la pregunta es, ¿cómo se
1: ¿cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienen unos 100
0: no,
2: socios?
0: No, menos, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí, 100.
1: Rafael, no me lo olvides.
2: Después de la entrevista pasaremos de los 100.
1: Espero que sí.
2: Y después, algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judicial, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
0: Ah, sí, también, para que el PSOE...
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivito y coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley, es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
0: Sí, es que tot lo que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer, i són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
1: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
0: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
1: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77 i és la Bíblia per a la península. Lo que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
0: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no?, per modificar el Código Penal, no?, per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no?, i l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no?, que la van presentar tots els grups d'esquerra, no?, pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV, i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
1: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com a Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
0: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral
0: estaven allí en el centre de la ciutat de Pamplona,
2: en la catedral.
0: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va, bueno, que va organitzar Franco, no, mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies. L'alumnat dels instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies. O sigui, que estan fent que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n sabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació, el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
2: Sí,
0: i però sobretot als joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos, i és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO, tu has d'optar. Jo optava i feia la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, i m'anava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
2: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en Espanya, porque gran parte de los archivos, por ejemplo, de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado, quién no ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
1: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests documents?
0: Bueno, s'està pressionant bueno, també per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no ho va terminar de fer. O sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis doncs desapareguin d'aquesta llei de secretos oficials. O sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més. És que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
1: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim, sí, d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
0: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
2: Moltes gràcies.
0: Ja quedarem.
1: Gràcies.
0: Tornarem a venir.
1: Gràcies.
0: Un plaer, ha estat aquí a estar a la ràdio.
2: Moltes gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Ei,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Sara.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG?
6: Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Bona nit, benvinguts de nou a Sònica. Avui amb un format playlist, amb una sèrie de temes que us hem triat perquè els escolteu. Bàsicament són temes instrumentals, per no dir de jazz. I per arrencar començarem amb Ramon Fossati des del disc Five in Orbit i el tema es diu Tribulus Terrestris.

Era Ramon Fossati, des del seu disc Five in Orbit i Tribulus Terrestris. Ara ens agradaria molt escoltar, des del primer disc de Reynald Colom, My 51 Minutes, un estàndard, Skylark, amb José Reynoso als teclats.

Era Renal Colom i Skylark. Ara seguirem amb aquest jazz que es fa a casa nostra, que ens agrada tant, i amb un dels pianistes preferits del Tete Montoliu. I us estem parlant de l'Albert Bové amb Jordi Rossi a la bateria.

era el pianista Albert Bové i la cançó 7 de 9. Ara escoltarem aquest músic tan complet que tenim a casa nostra, Jorge Rossi, que sabeu que toca el vibràfon, el piano, la bateria, la trompeta. En aquest cas el trobem tocant el vibràfon amb un dels seus últims, les seves últimes formacions, amb Jaume Llombart a la guitarra i els músics americans Al Foster, Mark Turner i Doug Weiss. El tema es diu Beyond Sunday.

Hem escoltat Jordi Rossi i el seu grup format amb grans estrelles del jazz internacional com Al Foster, Mark Turner i Doug Weiss, amb Jaume Llombart a la guitarra. I amb un registre totalment diferent, ara escoltarem el grup de Marc Serra, un disc molt recent, amb un tema que es diu Mar enllà, a mig camí entre el jazz i la música clàssica.

era Masserra. I per seguir amb aquesta barreja de jazz i música clàssica, escoltarem ara un dels pianistes més actius de l'escena catalana. Estem parlant de Marco Mezquida. En el disc que va dedicar al compositor francès Ravel, que es diu Ravel Dreams, i en concret la seva relectura de Le tombeau de Couperin.

Era Marco Mezquida rellegint a Ravel. I anem del pianista potser més actiu de l'escena catalana a un dels saxofonistes més actius de l'escena catalana. Estem parlant de Gabriel Amargant, amb el seu quintet i el tema Ma.

Gabriel Amargant i el tema Mà. I per acabar, us hem escollit un tema de la Rufaca Folk Jazz Orquestra, que interpreta música del Pirineu arranjada per Big Band i grup de folk per al gran arranjador Sergi Vergés. El tema es diu Escoltem les Jotes.

I amb aquestes jotes de la Rufaca Jazz Orquestra hem acabat el programa d'avui amb aquesta playlist que us hem seleccionat amb tot el carinyo, òbviament. I us diem bona nit fins a la propera edició de Sònica.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
2: M'imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
3: Sí, sí, sí.
2: Ens expliques. Preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristan, un empleado... sin escrúpulos. Però és que realment és curiós aquest personatge.
3: Sí,
2: a la
3: sí,
2: novel·la,
3: sí.
2: Bueno, surten sí, més personatges.
3: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones, i hi havia de tot. I bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
2: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT i tota la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el hauries portat en mente feia bastant de temps, o què?
3: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més a més.
2: Has dividit el llibre en tres parts.
3: Sí, sí.
2: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
3: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... A principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis dels 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors... És el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat, no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca, que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats del que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
2: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
3: Sí.
2: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
3: Bueno, és que jo... Això ho vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I, bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugby, perquè tenia encara porteries de rugby i de futbol, i, bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament, i bueno, allò donava por, eh? I llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre, perquè em va sobtar molt, i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, eh? I aquell estadi, que després jo, fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, i això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
2: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu Planeta Azul, i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
3: Sí, sí. No, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, eh? I el del Planeta Azul és molt curiós, perquè això eren les oficines on perquè, o sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes, deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on les feia, es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol, eh? I eren les oficines totalment diàfanes, i allí havia, bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia tota classe d'animals, eh? I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, eh? I bueno, la gent de SEAT és que tenia la seva faceta de treballador i la seva faceta fora de la feina. I fora de la feina hi havia gent curiosíssima, perquè, o sigui, a la feina es dedicava a lo millor a fer escrits i coses, i després, quan estava al temps lliure, pues es dedicava, pues, a fer maquetes, coses, però d'un valor impressionant. O pintaven, sí. O uns altres, pues, o sigui, tenien com una doble vida. O sigui, la SEAT era per guanyar els calés, i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
2: Com tu mateix, que hi treballaves, i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure, i sí, és superdivertit. Sí. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
3: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar a treballar a l'any 77, a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses. I per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí. Estic fent jo amb aquest llibre.
2: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols, i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia en aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
3: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
2: Sí.
3: Aquí, bueno, és una noia
2: de Saragossa, de
3: poble, és una poble, noia de poble, que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que a Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món, i després posa un bar
2: a
3: Castelldefels. I bueno, i entra amb una història d'amor amb una de les
2: uns dels
3: personatges d'aquesta història, I bueno, es va enllaçant tot, I hi havia molta gent d'aquesta que aquesta noia, bueno, en aquell moment amb aquesta professió de amb un bar de copes, pues era una forma d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada en aquell moment que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment era, et casaves i vivies formaves una família i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar, o sigui...
2: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'EsplugasFM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
3: Mira, aquest sí,
2: no, sí, sembla, sí, mou.
3: No sembla un sobre,
2: és
3: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés,
2: sí.
3: I tothom dues vegades ja l'ho explico al llibre,
2: sí.
3: Dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre, per nosaltres, era el més important de la feina.
2: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, i hi havia molts quartos allà a la SEAT.
3: Molt.
2: Dos cops al mes.
3: Bueno, hi havia... el pagament es feia en dues parts. Una part, que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que la, és el... les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu puesto de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava amb metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això se, ho escaqui. Per
2: sí,
3: això
2: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
3: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
2: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
3: Bueno, he portat, mira, jo som un fans dels cotxets petits,
2: sí,
3: i he portat un, no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
2: Ah, m'he pensat que era un 600.
3: Però perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Ah. He portat un 1.500, he portat un 1.400 de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
2: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
3: Clar.
2: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
3: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que...

0: a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més, no només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor. I quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors, en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant, o sigui, vam lluitar i ens vam aixecar, i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques. A Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de SEAT de la zona franca es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, i bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja pues, poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot, amb la marca Cupra.
1: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica. Una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara, amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
0: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
1: El llibre també ho expliques, que hi ha una zona que hi ha
0: llavors, cotxes. I bueno, i amb aquell cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que clar, que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al Departament de Comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a mordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són cotxes, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir, calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells. O sigui, perquè la gent no li dona cap valor, i com és un i com estan inventariats, i això, o sigui, se'ls trauran de sobre, perquè o sigui, no, ningú li dona ningun valor.
1: Mercedes,
0: o sigui,
1: té només un museu.
0: Tots tenim, bueno, ara SEAT té un museu, totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Saló de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això és gràcies, mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest...

0: li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes. I llavors la gent, quan es jubilava, tenia una jubilació parcial i cada any tenia de vindre a treballar un parell de mesos. I llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem perquè no tal, doncs es van fer molta amistat. I bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia, i inclús alguna vegada pues, donava una volta allà, perquè era tota una nau, pues, però quan el provaven, el ficaven en marxa, pues, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
1: També ens has portat unes medalles.
0: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles, i aquesta és la del 124. No, la de 1430. O sigui, jo... Pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa, i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, pues venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
1: Anava per colors o no? Perquè aquest...
0: Sí, anava per colors.
1: Així estava, tothom sabia...
0: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró, i venia un amb la xapa verda, el vigilant anava: tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
1: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a quina zona que té canvi de
0: xapes. Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca, i molt, sí, compadreo.
1: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
0: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat, perquè al final tu veus l'amistat que fa a l'inspector con el treballador aquest de SEAT, sí, l'amistat que fa el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa.
1: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
0: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li quan llegeixes, és que no vull, no m'agradaria, o sigui, fer spoiler
1: no.
0: Del llibre,
1: no.
0: Però jo, si posem una, jo crec que un 5% és ficció, i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona, o he estat amb la persona que m'ho ha explicat que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a la Tetiques de Perro, he conegut a Montristan, he conegut a un Padre Cosme, he conegut al Padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop. O sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, de, quan em vas explicar la història de que aquí es diu Tristan,
1: no direm el nom, però Tristan.
0: Sí, de que aquí... No, pues jo, ostres, i qui és aquest? I m'han portat, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc de... I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa a aquest, a la set, un tio que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una, a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
1: Del que menjaven.
0: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven pues, el senglar, portaven, o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i deien, mira, los de la mesa, el colesterol avui estan aquí de farra.
1: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm perquè... Tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona, i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
0: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament i llavors pues, penso, tindria de fer algú de voluntariat perquè, ostres, no, la vida no és només hosti, treballar i després per tu mateix, tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb algú, pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt pues, que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per exemple, si em dius, ostres, tot els dimarts al matí, ostres, pues em dic... I en canvi, pues mira, això... Ho faig a estonetes, ho faig a...
1: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps, o econòmic.
0: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també.
1: També, perquè és el
0: llibre. I després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, i llavors pues, el dia següent pues,
1: se ve
0: trending topic,
1: sí.
0: Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè o sigui, jo estava fent el Camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona, i com nosaltres normalment quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, pues vam dir, quan anem a Pamplona visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar, i ens diu, treballo al carrer Santa Anna. I jo, carrer Santa Anna, i jo,
1: a la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya.
1: Rambla,
0: i bueno,
1: sí.
0: Vam anar allà, ostres, vaig descobrir que ja hi havia, bueno, una església impressionant.
1: Sí, eh? De les més antigues de Barcelona,
0: sí, sí, sí, crec. Sí, sí, sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació, i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte, i bueno, i estic enfrascat amb això, i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi, quan el vas a vendre per una obra social. O sigui, és molt, molt diferent, o sigui... I...
1: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
1: Hola. Doncs sí, sí, saluda Juanjo.
0: Hola, padre Peyo. Buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona. És una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, d'esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides, i llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
1: És molt, moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè, tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquest ajut a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que com a parròquia del centre manté tot el que és l'activitat litúrgica de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran, en un claustre antic i gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
1: És una missió que teniu aquí a casa nostra, Es parla molt dels missioners que estan a fora altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no? Però de forma invisible, hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, lo primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna està, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial i ho dius, sou com invisibles perquè no se us veu ni se us coneix.
2: Clar. I compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de què et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no?, d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
0: Sí, sí, jo el que abans comentava de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo amb aquest tema de quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la de, o que a mi em sembla que no té res a veure amb algú de lo que fan a la parròquia Santana, i em vaig oferir. Per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte, i la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas. I el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues, un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses, i el que guanya, que potser no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sigui, però pensa que, en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida. A vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació. A vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental. A vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem, doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegir, o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47, i perquè a lo millor això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com uns altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
0: Sí, sí, la veritat és que sí, vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit, també de posar, perquè és una cosa que amb un parell de generacions això s'olvidarà i una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria, o sigui,
2: que... Però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent i ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats, però sí, ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
0: No, és la l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà
2: però
0: es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se a un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: i compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis
1: exacte.
2: Un sou.
1: Tant,
2: que tinguis,
1: tenen, no? Sí. Tenen una triple llavors, discriminació aquesta gent. Totalment.
2: I que compte, sí. I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
0: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu Isabel de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta. I, bueno, i gràcies al padre Pello també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè el Juanjo és molt optimista, padre Pello, i fa tot amb molt d'humor, i entres a la seva pàgina web i diu: ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
0: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem sí. Per davant, sortirà la cosa.
1: Vale.
2: A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, gràcies.
1: Doncs Juanjo, ara que hem acomiadat el padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies, i aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
0: Sí.
1: Còmpralo, que me lo quitan de les manos.
0: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que és també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Corte Inglés, a més puestos.
1: Vale.
0: Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, posar-se en contacte
1: en contacte. Sí, hi ha un apartat de contacte.
0: Un contacte, me'l demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
1: I si voleu deixar comentaris en el blog també ho podeu
0: fer. Sí, sobretot i Amazon i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt que és la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
0: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL. Taula intersindical del secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.